0: 3Cat Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
2: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
1: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
6: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
7: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
1: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
8: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
1: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
9: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
10: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
1: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
11: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
12: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
1: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
0: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
13: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxen contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci i de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven als participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
14: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, no pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar, vivim ofegats i per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
13: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
1: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
15: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
16: 3CAT Info.
1: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
17: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
1: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
18: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
1: Al Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tapa al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
19: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un SOS per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
20: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
19: A Santa Cristina d'Aro el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11 arran de les pluges han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
21: Mira, molt angoixada per una part i molt enfadada perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
22: M'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Et porto aquí una hora i a veure, de moment no m'ha dit res.
19: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
1: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Massanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
23: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo i és un rotllo, la veritat.
24: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
1: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
16: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
25: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central i, de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
16: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
26: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
27: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament.
2: I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
26: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
3: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
26: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
1: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
4: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
5: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
4: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
6: Entonces, si gana Lula, va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
4: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
1: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
7: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
8: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
7: Per precaució s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
16: 3CAT Info.
1: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
16: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans, Marc Ruiz.
27: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Muixca, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com Engine de Potring.
1: Esports. A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
0: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
9: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
0: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
10: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant i bueno, tinc moltes ganes que arribi.
0: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavonski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora del partit.
1: 3CAT Info.
0: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
11: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
0: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A la 8:15 a Fontejau, el tècnic gironí, Moncho Fernández, parla de repte històric.
12: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
0: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga a competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
13: El Buzao és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
0: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: etapes que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel sindicat de llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les quatre actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença, a primera hora del matí, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas y esto lo vimos el viernes en la votación, se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que

0: defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
1: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
2: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res, o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
3: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
2: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a tres reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
4: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
2: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
5: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
7: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
2: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montse Mir.
8: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters, en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
9: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
8: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
10: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
8: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
11: Tota la planta baixa no ha quedat res, 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
8: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
2: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Massanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
12: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
13: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
2: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
14: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
2: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià, Ulldecona, Jordi Barranca.
15: En aquest municipi, el que es tardarà més és a refer, per exemple, la sèquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3CAT Info.
16: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
15: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just s'estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí a la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
17: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
18: Ha trinxat, literalment, el terme de la Galera. Tenim molt, molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
15: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua, tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
6: El temps.
2: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
19: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
20: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
2: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
21: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania perquè mica en mica anem incrementant el nombre de beneficiaris.
2: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
22: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas l'any 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma d'Alsenia, Evelio Monfort, diu a 3Cat Info que durant els segellats s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
23: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
22: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
2: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
0: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
1: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
0: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
6: 3CAT Info.
2: Una notícia en plana internacional. Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: La 28a edició del Sant Sebastià en Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
3: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
4: Se hizo la nueva cocina basca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser súper competitivos. Sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
3: El xef Joan Roca ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
24: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
3: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Poques gràcies ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diríem, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Poques gràcies actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia, Split, a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia. Pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la materonina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
0: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel Sindicat de Llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a la conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaine's DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
0: Esports.
2: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit, i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benet del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal, i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al Nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
0: Trescat Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ya entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y cortaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
1: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat al president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
1: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
1: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
1: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: El que no està clar si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
1: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades, sobretot per l'habitatge, i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
2: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
15: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, no pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar, vivim ofegats i per tant és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
1: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga.

0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
1: 3CAT Info.
0: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
2: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. El primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
3: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
0: Al Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tapa al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
4: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
5: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
4: A Santa Cristina d'Aro el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11 arran de les pluges han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
6: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
7: M'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan venen i quan no. Porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
4: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Massanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
8: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo i és un rotllo, la veritat.
9: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
1: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
10: Aquestes setmana hauran d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
11: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
12: N'hi
13: ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
11: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
14: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
11: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
0: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavi Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
15: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui sòcia electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
16: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
15: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
17: Entonces, sigan a Lula va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
15: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
0: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
18: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
19: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
20: В этой области.
18: Per precaució, s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkuts per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'hermetisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
1: 3CAT Info.
0: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament, autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaine's DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans, Mark Ruiz.
12: Passen vanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaine's DC, que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com Engine de Pottering.
1: Esports.
0: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
20: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia, Split, a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
21: De 4 partidos, nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
20: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
22: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant i bueno, tinc moltes ganes que arribi.
20: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavonski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4-Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benet ha jugat l'última mitja hora del partit.
1: 3CAT Info.
20: I encara en futbol, aquest dilluns ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarta Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
2: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
20: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A les 3:45 a Fontejau, el tècnic gironí, Moncho Fernández, parla de repte històric.
3: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho, i espero que ho farem així.
20: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
5: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
20: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: I més coses en tennis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur, gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en el

0: de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot dels esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel sindicat de llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les quatre actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
2: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res, o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra.

0: En una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
1: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
2: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
3: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador, José María Macías, retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fons del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
5: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montsemir.
6: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
7: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
6: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
8: terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la Torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
6: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
9: Tota la planta baixa no ha quedat res, 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
6: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital, i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
10: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, perquè el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és alguna cosa. I és un rotllo, la veritat.
11: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
12: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià, Ulldecona, Jordi Barranca.
13: En aquest municipi el que es tardarà més és a refer, per exemple, la sèquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3Cat Info.
14: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
13: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just s'estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
15: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir el fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
16: Ha trinxat literalment el terme de la Galera. Tenim molt, molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
13: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
4: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
17: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
18: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
19: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania perquè mica en mica doncs, vagin, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
0: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat tres taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas en 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3catinfo que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
21: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
20: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escalo GS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
0: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
22: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
23: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plaseqta, que aquests riscos s'identifiquin quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
22: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
4: 3CAT Info.
0: Una notícia en plana internacional, Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: La 28a edició del Sant Sebastià en Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
1: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
2: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
1: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
3: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
1: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Poques gràcies ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Ocas, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diríem, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Poques gràcies actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia, Split, a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine té una ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo habla, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt vertinegre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
0: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge convocades pel sindicat de llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a la conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
0: Esports.
2: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benet del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al Nord-Est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença, a primera hora del matí, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts el bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campanya va a elegir derechos o derechas y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
1: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
1: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
1: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
1: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
1: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
2: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
15: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, no pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar, vivim ofegats i per tant és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
1: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
16: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
0: 3CAT Info.
1: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
17: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
1: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
18: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
1: Al Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot al Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tap per al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
19: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un SOS alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
20: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, l'Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
19: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
4: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
21: M'han dit que no hi ha horaris i que has de esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
19: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
1: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
22: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, perquè el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
1: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
0: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
23: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
24: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
25: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
24: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
26: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
24: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
1: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. però a més els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavi Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
3: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui sòcia electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
5: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
3: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicolí Ramírez és politòleg.
6: Entonces, si gana Lula, va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
3: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
1: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
7: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
8: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
7: Per precaució s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkuts per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
0: 3CAT Info.
1: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
9: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
0: Esports.
1: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
10: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
2: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
11: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant i bueno, tinc moltes ganes que arribi.
2: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavonski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora del partit.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
12: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
2: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A les 7:45 a Fontejau, el tècnic gironí, Moncho Fernández, parla de repte històric.
13: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga a competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
14: El Buzau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: I en Waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de Waterpolo.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I més coses en tennis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munar a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
0: 3CAT Info. Són 4:45.

0: baixarà el pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les quatre actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Tani Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença, a primera hora del matí, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
2: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res, o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
6: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a tres reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estar

0: ciutats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
1: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
2: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
4: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montse Mir.
5: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
6: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
5: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
7: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
5: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
8: Tota la planta baixa no ha quedat res, 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
5: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podia.
9: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
10: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
11: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià, Ulldecona, Jordi Barranca.
12: En aquest municipi, que el que es tardarà més és a refer, per exemple, la séquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3Cat Info.
13: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
12: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí a la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
14: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la dana a l'Is, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
15: Ha trinxat, literalment, lo terme de la Galera. Tenim molt, molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
12: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua, tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
3: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
16: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
17: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
18: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres ho volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica anem incrementant el nombre de beneficiaris.
0: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
19: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas l'any 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3Cat Info que durant els segellats s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
20: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment, aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
19: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
0: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
21: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
22: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
21: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
3: 3Cat Info.
0: Una notícia en plana internacional, Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riyadh, la capital.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La 28a edició del Sant Sebastià en Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
1: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
2: Se hizo la nueva cocina basca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
1: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
4: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
1: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Oques Grasses ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, que diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia, a Split, a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la materonina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
0: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge convocades pel sindicat de llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
2: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benet del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al Nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz Dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
1: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat al president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
1: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
1: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
1: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Agustín Duy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
1: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
1: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
2: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
15: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, no pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar, vivim ofegats i per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
1: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
16: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
1: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
0: 3CAT Info.
1: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
17: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
1: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
18: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
1: A Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tapa al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
19: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
20: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
19: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
4: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
21: M'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Et porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
19: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
1: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
22: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, quan el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algú. I és un rotllo, la veritat.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
1: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
0: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
23: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
24: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
25: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
24: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
26: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
24: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
1: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
3: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
5: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
3: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
6: Entonces, sigan a Lula va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
3: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
1: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
7: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
8: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
7: Per precaució s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'hermetisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
0: 3CAT Info.
1: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans, Mark Ruiz.
9: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
0: Esports.
1: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
10: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
2: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
11: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist... que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant i bueno, tinc moltes ganes que arribi.
2: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavotski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4-Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1-Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora del partit.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
12: Nos daba igual el rival, al final... Nos vamos a centrar en nosotras, creo que va a ser un partido súper bonito y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
2: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A les 7:45 a Fontejau, el tècnic gironí Moncho Fernández parla de repte històric.
13: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
14: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Birbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I més coses en tenis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
0: 3CAT Info. Són 6:15.

Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel sindicat de llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del

0: Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les quatre actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença, a primera hora del matí, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
2: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res, o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans s'havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
6: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a tres reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
7: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen

0: acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
1: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
3: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montse Mir.
4: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
5: Tant grae com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
4: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
6: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
4: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
7: Tota la planta baixa no ha quedat res, 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
4: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord, entre Barcelona i Granollers, i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
8: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo i és un rotllo, la veritat.
9: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
10: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià, Ulldecona, Jordi Barranca.
11: En aquest municipi, el que es tardarà més és a refer, per exemple, la séquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a 3CAT Info.
12: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
11: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
13: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
14: Ha trinxat literalment el terme de la Galera. Tenim molt, molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
11: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
2: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
15: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
16: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
17: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania perquè mica en mica doncs, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
0: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
18: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas en 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3Cat Info que durant els segellats s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
19: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
18: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
0: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
20: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
21: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
20: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
2: 3Cat Info.
0: Una notícia en plana internacional. Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La 28a edició del Sant Sebastià en Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzak, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
1: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
3: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser súper competitivos. Sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
1: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
22: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
1: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas La Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Oques Grasses ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia, Split, a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal y la seva fam de competició.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad. Todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia. Pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3Cat Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la materonina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts i el govern manté el pla Inuncat actiu, com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluges, al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui ens arriba una massa d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, un element que generalment doncs, ja provoca inestabilitat. Preveiem alguns primers ruixats que, de fet, ja estan arribant a aquesta hora per les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, més avançat al matí, i després a la tarda esperem precipitacions en qualsevol punt, en forma de tempesta, fins i tot. Hi haurà dos llocs on s'acumularà més pluja, l'Alt Pirineu i el Prepirineu, aquí poden caure de 10 a 50 litres per metre quadrat. Hi ha una altra franja, que serà la costa i el prelitoral, on també, quan arribin al mar, totes aquestes tempestes creiem que regeneraran i faran, provocaran aquests aiguats o precipitacions una mica més intenses, també de 10 a 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà al matí no és impossible que alguna d'aquestes tempestes hagi format algun sistema més organitzat sobre el mar i veurem de quina manera ens pugui afectar.
0: Els equips d'emergència que busquen dues persones desaparegudes pel temporal, una la que va caure a la riera de Pineda de Mar, i hem sabut també que es busca un nen també de 12 anys a Granollers, que coincidint amb les pluges el cap de setmana es podria haver desorientat. Avui seguirem pendents al ver dels efectes de les pluges que ahir van reactivar per sorpresa. Per exemple, Rodalies continua a mig gas. A Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, a l'estació de tren de Girona, molt poca gent a aquesta hora. Quatre autobusos que esperen a l'exterior per acollir els passatgers de l'R11 i portar-los o bé en direcció a Figueres o bé en direcció a Barcelona fins a l'estació de Sant Andreu Comtal. Com una passatgera que acaba d'arribar, que ha vingut ben d'hora i que ens ha dit que ha d'anar en transport públic cap a Barcelona. L'escoltem.
3: I Maria Àngels Bosch, i vinc aviat perquè vull ser a les 9:30 allà. No hi ha tren, però hi van posar autobusos. I ara avui, com que hi els autobusos vaig venir massa tard, avui ja vinc a la primera.
2: Els conductors d'aquest primer bus que ha de sortir cap a Barcelona, que ens diu que no sortirà fins que hi hagi més passatgers. Veiem els panells informatius que els trens que havien de sortir a primera hora des de Girona, de l'R11, tant en direcció Figueres com en direcció Barcelona, doncs que estan suspesos i que el servei se substitueix pel transport en autobús.
0: I amb les eleccions convocades pel 29 de novembre, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que ja no haurà de convalidar aquest cas al ple al Congrés, sinó la Diputació Permanent. I això vol dir que el vot de Junts ja no serà determinant.
4: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites.
0: Avui en parlarem amb portaveus dels diferents partits per veure com encara en la cursa electoral. Rufián, per cert, s'ho està pensant. Ada Colau ja ha dit que està disposada a encapçalar el front ampli d'esquerres. Mentre que el Partit Popular i Vox ja posen en dubte el procés electoral. Sentim Ayuso y Abascal.
5: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
6: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: Comissions Obreres i la UGT ja han anunciat també per aquesta tardor, encara sense data, una vaga general per protestar contra la crisi de l'habitatge. Parlant de protestes, per cert. La de Barcelona ha tingut dues cares. 20.000 persones van reclamar al centre de la ciutat un habitatge digne i una manifestació que va acabar amb aldarulls.
7: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
0: Hi ha hagut crema de contenidors i càrregues policials al Passeig de Gràcia. El balanç és de 13 detinguts i 28 Mossos ferits lleu. Això el dia en què el Tribunal Constitucional avalarà definitivament l'amnistia. El Tribunal avalarà la ponència sobre el recurs de Dolors Bassa que ha redactat el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
8: La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional es vinculante para todos los jueces y tribunales.
0: Ell mateix ja ha avisat al Suprem que no tindrà més remei que aquesta vegada, sí, aplicar el perdó a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes. En temps d'àgora, avui parlarem, a partir de les 10 del matí, amb Ernesto Ekaizer, del calendari que s'obre a partir d'ara.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora també el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre. Unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar aquesta legislatura i enmig també de la crisi de l'habitatge, però també el de Ceuta.
2: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui mateix el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que aquest cop tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
4: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a estes eleccions del 29 de novembre que torna a plantejar com una disyuntiva.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
5: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
4: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I al Partit Popular i a Vox hi ha satisfacció també per l'avançament electoral i demanen un vot massiu contra Pedro Sánchez.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Sánchez.
6: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
3: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitarien el suport de Vox. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
7: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles. Y no la vamos a desaprovechar.
3: Mentrestant, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso anima a no votar per correu per evitar un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a governar.
8: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
3: Per la seva banda, l'agitador ultra, Albise Pérez, ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats.
1: I a l'esquerra del PSOE, l'avançament electoral els ha agafat sense cap de llista.
2: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca de Front Ampli. Sonen com amb força, com a candidats, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
9: Estaré donde el espacio político me ponga. Sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
10: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
2: I en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta tampoc liderar la candidatura.
11: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: I Esquerra i Junts activen avui la maquinària.
3: Mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
1: Avui serà nosaltres a partir de les 9 del matí. Àlex Giralt, Robert.
12: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per Elisenda Alemany, número 2 dels republicans...
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
12: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Noguera repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
14: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
12: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot. Àlex Giralt, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar d'aplicar en aquest cas el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. Ell mateix avançava ja la setmana passada que seria un text concís.
15: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de la sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
1: I en aquest escenari, com queda en aquest cas Carles Puigdemont?
3: El seu advocat, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
16: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
3: Fonts del Tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
1: I el servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i també pel Maresme.
2: Només es recuperarà parcialment els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera, però Renfe admet que hi podria haver alteracions. On hi haurà o no hi haurà convois és a la R2 Nord entre Barcelona i Granollers i la R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Ahir la falta de servei en aquestes línies va tornar a fer l'equips als usuaris.
17: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró.
18: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
2: A hores d'ara el metro sí que ja funciona, a poc a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
1: I un dia més farem molta atenció i mirarem molt el que passa al cel, perquè molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
3: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el Pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
19: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
3: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
1: Granollers, mentrestant, recupera a poc la normalitat. Va ser un dels municipis més afectats per les pluges d'ahir i encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
2: També ha quedat afectat l'hospital i davant dels jutjats hi ha un gran esvorant que s'ha hagut de delimitar amb tanques. L'Ajuntament va treballar ahir per recuperar la circulació de la ciutat, retirar cotxes que havien quedat malmesos pels xàfecs i també treure aigua dels edificis inundats. En Xavi Ortega, propietari d'una botiga de mobles, explica com ha quedat el seu local.
20: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, els va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
2: Els bombers van haver d'atendre ahir més de 700 avisos, una quarantena de persones van quedar atrapades a l'aigua.
1: Les pluges han afectat també alguns equipaments públics. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, per exemple, l'Hospital de Granollers, s'han vist afectats per inundacions. Hi ha 3 centres educatius que aquest matí no podran obrir. Oriol Pujador.
21: Els equipaments afectats són 2 centres d'adults, un de Granollers i un altre de Ripollet i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa encara per netejar espais i que sí que podran obrir però que hauran de redistribuir l'alumnat. Pel que fa als hospitals, el Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat, mentre que l'Hospital de Granollers és el que s'ha vist més afectat. Es van derivar ahir serveis d'urgències i de farmàcia. El Departament de Salut recorda que no hi ha cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat i que si s'ha de reprogramar alguna visita o prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients afectats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor.
3: Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge.
1: Rafael de Ribot.
0: La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López, justificava al Catalunya Nit l'oportunitat de convocar ara una vaga general.
5: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessàries.
0: Els sindicats majoritaris es comprometen a acordar la data amb les organitzacions socials. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competència en matèria d'habitatge i asseguren que mantindrà les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'anunci de vaga general el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a manifestar-se a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge.
2: Després de la manifestació, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. Tot plegat va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls i 28 policies ferits lleus.
1: Ho va seguir des de Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
22: Bon dia. Uns enfrontaments que han deslluït una manifestació massiva. 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament. Al final, però, llançament d'objectes contra els Mossos i els agents marxant contra els manifestants. Cops de porra, bales de foam i contenidors cremant. Abans, amb total normalitat, la marxa contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general. Carme Arcarazo, del sindicat de llogateres, valorava així que Comissions Obreres i l'UGT els facin costat convocant-la.
23: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. Vivim ofegats. I per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
22: Des de Barcelona, Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia, el seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamin serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a un quart de nou, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
25: El matí de Catalunya Ràdio.

0: ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. Amb la primera que sona, que és Anxiety de la rapera Doechii, perquè és una de les caps de cartell del Primavera Sound, que aquest any celebra els 25 anys. Compartirà festival amb Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. i amb grups clàssics ja del festival com Massive Attack o The Chemical Brothers. El festival es farà al mes de juny. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Pulling anxiety in three.
0: La segona. And I'm crazy, but you like it.
1: I Shakira anuncia un últim concert el 12 d'octubre a Madrid amb molts amics convidats. Fins ara, però, no s'han fet públics els noms i tot apunta que serà sorpresa i que se sabrà poques hores abans. L'artista colombiana farà, doncs, 13 concerts al final a la capital madrilenya i posarà així punt final a la seva residència europea.
0: I la tercera.
1: I acabem amb Good People de Mumford & Sons i Pharrell Williams per parlar de la nova comèdia de Joel Joan, que s'estrena avui al Teatre Condal de Barcelona. Es diu Bons i Dolents i es pot veure fins al 15 de novembre.
0: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Pol amb 3,7 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i l'Ali Gabriel a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9, obrirem l'àgora per entrevistar el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. Quines conseqüències tindrà l'avançament de les eleccions generals? Com s'acabarà configurant l'espai polític a l'esquerra del PSOE?
4: Hi ha un quart tocat de 10, entrevista la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, després que el rebuig als decrets d'habitatge hagi propiciat la convocatòria d'eleccions.
3: A 10:45 parlarem amb Carme Carazo del Sindicat de Llogateres després de la multitudinària manifestació d'aquest dilluns a Barcelona i abans que es concreti la convocatòria de vaga general per l'habitatge.
4: I després parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer de l'última hora de l'aplicació de la llei d'amnistia.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Pel que fa al temps, avui preveiem noves tempestes, sobretot atenció a la tarda, que poden ser torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de fet, avui ja tenim una dana a l'oest de la península Ibèrica que s'acosta, arriba ja desgastada, per tant, pràcticament no tindrà aquesta forma de dana, ja quan arribi aquí, però sí que hi ha una branca d'aquesta pertorbació que ens arribarà, farà que augmentin els núvols, ja està passant en aquests moments, estan arribant els primers ruixats ja pel sud de Catalunya, a l'espera que durant la tarda tinguem les pluges més fortes. Pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que hi haurà una zona de l'Alt Pirineu i del Prepirineu on amb més probabilitats s'acumularan quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I d'altra banda, a la costa, per aquesta tarda, vespre i nit, també podien tenir alguns punts amb pluja torrencials. Costa i prelitoral. Després, avançada la nit matinada i demà al matí, no descartem que sobre el mar es pugui tornar a formar algun sistema d'aquests de tempestes i, en tot cas, demà al matí ens podria arribar a afectar tangencialment en alguns punts de la costa. Tot plegat avui amb unes temperatures que queden entre els 23 i 25 graus. A partir de dijous sembla que baixaran amb més ganes.
0: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
6: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i també a la litoral, al Poble Nou, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, avui torna a funcionar l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ha advertit que hi pot haver disfuncions i, de fet, alguns usuaris ja ens estan dient que hi ha retards i que els trens s'aturen més de l'habitual. En concret, ens parlen de retards d'uns 20 minuts. D'altra banda, després dels aiguats d'ahir, l'R2 Nord no funciona entre Granollers i Barcelona. En aquest cas, no hi ha trens ni tampoc autobusos i l'R4 tampoc té servei des de Barcelona cap al nord, si bé en aquest cas sí que hi ha alternatives d'autobusos. Recordem que l'R7 i l'R8 tampoc funcionen i sí que hi ha autobusos.
0: Ara són les 6:23. I activem aquesta hora el satèl·lit a Berlín i tenim el Jordi Regàs. Guten Morgen.
7: Guten Morgen, Ricard.
0: Des de São Paulo, Joan Biosca, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Des de Perpinyà, Laura Bertran, hola, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
0: I a Palma saludem la Caterina Carmany, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
0: Arrenquem avui a Alemanya. Aquest matí a Saxònia-Anhalt es fa el primer pas per constituir el nou govern. És el nomenament, Jordi, del president de la cambra parlamentària, que serà d'alternativa per Alemanya i, per cert, joveníssim, oi?
7: Doncs sí, Ricard, serà un diputat del partit Tobias Gauss, que té com Sigmund 35 anys. El futur president ja ha fet un primer anunci que pretén cridar l'atenció. A partir d'ara, a l'hemicicle, els diputats d'Alternativa per Alemanya s'asseuran al centre, en lloc de la dreta, on sabem fins ara. De moment, però, Ulrich Sigmund continua sense tenir la majoria absoluta assegurada, tot i que fa uns dies va afirmar, sense donar detalls, que ell, al desembre, serà el primer ministre. Li faria falta el vot d'un trànsfuga que, segons els conservadors, no sortirà de les seves files. Tot plegat, un serial on la resolució sembla que s'allargarà bastant.
0: Saltem ara al Brasil. Neymar, l'exjugador del Barça, ha votat per Flavio Bolsonaro, guanyador de la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil, i ho ha mostrat a les seves xarxes socials.
9: L'ex del Barça demostra així especialment com Lula no és del seu parer. L'animadversió entre Neymar i Lula és coneguda al Brasil des de que el passat mes de juny va ser convocat Neymar pel Mundial de Futbol, malgrat estar lesionat. Llavors, Lula va dir que seria el primer futbolista teletreballador convocat per a una competició. Un altre ex del Barça bolsonarista és Romario, actual senador.
0: I a Perpinyà, l'actualitat judicial se centra, Laura, en un suposat intent de frau a l'assegurança que va provocar la mort de 8 persones, entre les quals 2 infants.
10: Exacte. Al banc dels acusats hi ha 3 homes, un d'ells sense papers, que explica haver seguit les ordres dels 2 altres, uns germans que gestionaven una botiga a Sant Llorenç de la Salanca. Ho hauria fet a canvi de la promesa d'un contracte laboral i ajuda per la regularització. L'objectiu final seria cobrar els diners de l'assegurança. Les conseqüències, però, són gravíssimes. L'explosió seguida d'un incendi en plena nit va provocar la mort de 8 persones. 3 edificis van tenir danys i hi va haver més d'un centenar d'afectats.
0: I a Mallorca, Caterina, Calvià i Magaluf, epicentre del turisme de borratxeres, volen posicionar en aquest cas com a eixos culturals.
11: Començant pel FLEM, el Festival de Literatura Expandida d'aquest cap de setmana, a Magaluf, a un hotel Malià, copes, música, tatuatges, visita a les habitacions, un premi en castellà i sí, xerrades i llibres, amb caps de cartell com Anna Tot o Elisabet Benavent, líders de bandes de novel·la romàntica. També s'ha estrenat a la ruta Calvià Plató de Cinema, amb les localitzacions icòniques que han aparegut a les pantalles de tot el món. L'objectiu, atreure visitants i rodatges de cinema i de publicitat. Amb tot, hi ha algú que ja es pregunta: cultura o blanqueig?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
12: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
13: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira Internacional Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:27. I en esports, Lamine Yamal és la gran atracció del Croàcia-Espanya d'aquesta nit. El seleccionador espanyol deixa entreveure que serà titular.
14: Sí, De La Fuente diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots. Deixa entreveure que avui a 8:45, Lamine sortirà d'inici.
15: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
14: Avui també Anglaterra, República Txeca, jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, Ucraïna 1, Hongria 2.

0: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina.
1: En l'últim partit del jugador amb l'albiceleste, aquesta pròxima matinada a partir de la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
2: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
3: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
4: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
1: Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció, continua però la seva carrera futbolística a l'Inter de Miami.
0: Mentre el bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea.
1: Sí, és un partit històric pels gironins. És el primer partit del club en competició continental a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
5: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
1: També debut del Joventut contra l'equip israelià de l'Herzliya a 8:45 a la fase de grup de la Champions League. El Granollers que rep el Busau romanès a 9:45. És la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol i el Natació Sabadell visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de Waterpolo.

0: Senyores i senyors, bon dia, són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Serinyà, al Pla de l'Estany, a les 7:51.
1: Minuts al es pondrà, dèiem, a les 7:22 al vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:31.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Sant Pere Pescador 15 graus, a Torredembarra 19 i a Barcelona 20.
0: Pel que fa al temps, avui el dia comença amb més núvols i amb previsió de noves tempestes. Eloi.
3: Bon dia. Si en aquests moments ja tenim petits ruixats a les Terres de l'Ebre, la nuvolositat anirà augmentant durant el matí a tot arreu i a la tarda podem tenir tempestes també en qualsevol comarca. Les més importants afectaran a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, nord de la Catalunya central, i també hi haurà una altra franja de tempestes fortes, localment torrencials, que podria afectar la costa i el prelitoral.
0: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora ja a l'R1, que avui torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. A l'R2 Nord no hi ha ni trens ni busos entre Granollers i Barcelona, i l'R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funcionen, però aquí sí que hi ha alternatives d'autobús.
0: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
2: Posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura. Sánchez recupera les mesures d'habitatge avui al Consell de Ministres, tornarà a aprovar els decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant ara la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: El segon, Ada

0: després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, les zones més afectades ahir.
1: I el cinquè, vaga general.
2: La renúncia de Comissions Obreres i la UGT, els sindicats majoritaris, plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho van rebre com una victòria els milers de persones que hi van sortir al carrer Barcelona a manifestar-se justament en defensa del dret a l'habitatge.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
3: L'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i 500 antics alts càrrecs diplomàtics o ministres europeus han demanat suspendre part de l'acord d'associació amb Israel. En una declaració conjunta, critiquen la passivitat de la Unió Europea davant dels plans israelians de construir nous assentaments a la zona EU, a l'est de Jerusalem, per dividir Cisjordània en dos.
1: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
3: Segons l'organització en defensa de la llibertat d'expressió PEN America, les escoles públiques de tot el país van vetar el curs passat pràcticament 12.000 llibres. És un rècord. La majoria, un 58%, entraven en la categoria de literatura juvenil i Stephen King és l'autor més afectat. Segons l'entitat, tot plegat pren de les mans dels joves els llibres que, diu, els ajudarien a enamorar-se de llegir.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: 7 persones han mort ofegades després que les pluges hagin inundat un pou miner il·legal en un municipi al sud-oest del país. Se'ls buscava des de dissabte i se'ls ha trobat en una mina tancada i abandonada. També s'han detingut 21 persones com a responsables d'aquestes instal·lacions.
1: Repassem ara les portades a la premsa. Marta Viana, bon dia.
4: Bon dia de nou.
1: Centrada sobretot en l'avançament electoral.
4: Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per un titular més neutre. Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del Periódico, que opta per posar una fotografia de la l'altre gran tema del dia, que són les inundacions al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua al fons, unes vies del tren i un tren aturat enmig d'una piscina. Fotografia semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat i unes declaracions d'un afectat que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que Platja d'Aro demana reconstruir els ponts per evitar que el riu es desbordi quan plou. Lara García.
5: Bon dia, ho recull el diari de Girona. El municipi vol enderrocar els ponts i construir-los sense pilars damunt la llera per evitar que el riu es desbordi i puguin viure situacions com la d'aquest cap de setmana. És una obra que s'està pendent des del 2009 i l'alcalde demana a la Generalitat que s'acceleri el projecte. El Segre explica que les escoles agràries de Catalunya han començat el curs amb rècord de matriculats. Hi ha 770 alumnes inscrits, suposa la xifra de matriculats més alta fins al moment. El curs s'ha inaugurat aquest dilluns des de la Seu Vella de Lleida. I el Priorat, el Cafè Vernet de Margalef, abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt i final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris han explicat al diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família ja no pot assumir.
1: I pel que fa als esports, últim partit de Lamine Yamal abans d'incorporar-se al Barça. Robert Prat.
6: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
1: Ara són les 6:35, de seguida ampliem el que està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Falten 28 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
7: Good morning, Catalunya. Per guanyar una majoria al Senat, els demòcrates haurien de fer uns resultats espectaculars en estats d'ancestral poder republicà. Una enquesta molt recent del New York Times ha descobert que, de fet, els demòcrates estan pujant molt a indrets fins ara vermellíssims com Ohio, Texas, Iowa, Alaska i Kansas. Això s'explica per la impopularitat creixent de Donald Trump. A les passades eleccions, el president va guanyar en aquests estats per un gran marge, però ara, en tots ells, la seva popularitat ronda el 40%. I en tots aquests estats, els votants tenen una visió favorable dels candidats demòcrates, especialment en termes d'integritat moral. Parlo, per exemple, de gent com Adam Hamilton, un pastor de l'església metodista més nombrosa del país amb una visió molt centrista de la política. Com he dit moltes vegades, aquesta campanya no la guanyarem amb Dani, sinó els nous conservadors de l'esquerra.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa de

0: Cort. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són tres... passen 7 minuts de 6:45.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta avui pendent de les eleccions anticipades que Pedro Sánchez ha convocat pel 29 de novembre.
5: El president espanyol les avança amb l'objectiu que la crisi política dels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostica les enquestes.
6: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
5: Tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
3: I la resta de partits com ho han rebut?
5: Doncs el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
5: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens en les enquestes. A Catalunya, Esquerra i Junts activen avui la maquinària, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans. Els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
3: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència.
5: Els equips d'emergències busquen dues persones desaparegudes pel temporal. Una, la persona que va caure a la Riera, a Pineda de Mar, i també un menor de 12 anys de Granollers. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme.
3: Hem de veure també com està la circulació de trens a Girona. Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
8: Hola, bon dia. No hi ha servei de Rodalies de l'R11 des de Girona ni en direcció cap a Figueres ni cap a Barcelona. Se substitueix per un servei alternatiu de bus. A 6:45 del matí ha sortit el primer bus en direcció a Sant Andreu Comtal i hi ha passatgers i passatgeres, com per exemple la Rosa i la Marina, que s'esperen a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estem amb elles. Rosa, bon dia.
9: Bon dia.
8: A quina hora sortiràs?
9: Pues, segons la noia, han dit que ens havíem d'esperar fins a les 7:30.
8: Clar, hi havia un tren a les 6:27 des de Girona a Barcelona, un altre a les 6:37, però no són els mateixos horaris per l'autobús.
9: No, sembla que no, que esperen a que més o menys s'omplin els busos i quan s'ompli, doncs anar cap allà. En part té una mica de lògica, perquè si no són... van amb busos amb quatre persones, no... és una mica de... no té lògica.
8: Gràcies, Rosa. Marina, tu el mateix, eh?
10: Hola. Sí, sí, estic a la mateixa situació. Jo vinc de Sils i, vaja, doncs, doncs ara estaríem agafant el tren, però doncs, ara hem d'esperar i esperem que després no hi hagi també molt de tràfic a arribar a Barcelona, perquè, clar, també el no haver-hi transport en diverses zones de Catalunya que venen cap a Barcelona, doncs segurament tot, molta més gent agafarà el cotxe.
8: És la situació aquesta hora a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estan suspesos els trens de Rodalies de l'R11, però l'AVE sí que funciona amb normalitat, això sí, va ple, i com a mínim en els primers trens d'aquesta hora del matí no hi ha alternativa si no es té bitllet.
3: Moltes gràcies, Fèlix. Més enllà de les afectacions que puguin haver encara avui, fruit de les pluges d'ahir, del cap de setmana, avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, la més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem.
5: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. L'advocat de Carles Puigdemont explicava al Catalunya Nit que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
11: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
5: Fons del Tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
3: Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona qui un exnòvio va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la Carla.
5: El cadàver el van trobar l'endemà del crim. La mare ha explicat que aquell mateix matí l'acusat va anar fins a la seva feina per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. Al final, però, va acabar reconeixent els fets.
12: Solamente perdió un momento la compostura, se puso las manos en la cabeza y dijo algo como que se me ha anat el cap o se me ha anat la mà o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado, y luego entendí por qué.
3: Pedro Almodóvar diu que vol portar al cinema Peixos d'Eva Baltasar, una novel·la sobre una relació lèsbica.
13: El cineasta ho ha explicat aquest dilluns en un col·loqui amb Sofia Coppola a Nova York, on ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. Va comparar-ho amb les actrius que fa uns anys van protagonitzar la pel·lícula francesa La vida d'Adèle, que va comptar amb un coordinador d'intimitat, però que aquest va acabar sent investigat per agressió sexual. Almodóvar ha assegurat que fins ara no ha treballat amb aquestes figures, però aplaudeix que ara siguin ja obligatòries durant els rodatges.
3: I ara parlem de gastronomia, perquè la 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
13: Joan Roca també ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que ha celebrat el 40 aniversari del celler de Can Roca.
3: Ambient especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
14: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha reunit els millors xefs bascos per retre un homenatge d'honor a Martín Berasategui. El xef Joan Roca, de la seva banda, ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari que celebren amb un menú nou de 40 platets.
15: Els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
14: Des de Sant Sebastià, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són 3:15 pel que fa al temps. Avui sembla que tindrem una nova tongada de tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia, sí, avui ens arriba una perturbació per l'oest de la península Ibèrica, arribarà aquí a Catalunya, de moment ja la notem amb més núvols, també hi ha bancs de boira en aquesta hora en moltes comarques de l'interior, i petits ruixadets a les Terres de l'Ebre, poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda tinguem tempestes que poden arribar en qualsevol punt. Creiem que descarregaran amb més ganes a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla a Lleida, amb acumulacions de fins a 50 litres per metre quadrat localment, i també una tongada de pluja forta en punts de la costa i el prelitoral que podria allargar-se durant aquesta tarda, vespre, nit, i no descartem fins i tot que entrada la nit matinada i demà al matí pugui formar-se algun sistema de tempestes més organitzat sobre el Mediterrani que encara ens pugui afectar en alguns trams del litoral.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
17: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i d'entrada a la capital catalana per la C58 i la B20. També cues en diversos trams de la B23 i la 2. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents de l'habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys. D'altra banda, a l'R2 Nord no hi ha trens ni tampoc autobusos alternatius de Renfe entre Granollers i Barcelona, i els usuaris expliquen que els autobusos de Segalers van plens a vessar. I l'R11, R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funciona en aquestes línies, i Renfe en aquest cas sí que ha establert serveis alternatius d'autobús.
4: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
18: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
19: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
18: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
20: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35, que ha sumat un 1,12% i ja s'apropa als 19.300 punts. L'avançament electoral no ha fet tremolar el pols dels inversors. A la resta d'Europa, els índexs han tancat també en verd, tot i que les crescudes són més moderades. Al Brasil, la borsa de São Paulo s'ha disparat gairebé un 8% després dels bons resultats del candidat d'ultradreta, Flávio Bolsonaro, en la primera volta de les eleccions presidencials. I pel que fa a Wall Street, el Dow Jones ha tancat avui en verd i el Nasdaq marca un nou rècord impulsat per les tecnològiques. Avui el preu del petroli s'estabilitza en els $100 del barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
21: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Marvin Himyar té 52 anys i és el propietari... He sentit un riure, amb el Himyar?
23: S'està encardant de tu, eh?
22: Per la meva pronunciació, del cognom.
24: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no passa. Què haguessis? L'hagués dit Himyar.
22: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió, jo l'assaig que hem fet he dit exactament el mateix que ara, que és Himyar.
24: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
21: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
25: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreeolia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Serialitzados. Festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serializados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
21: Linkat.
25: A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
3: 11 minuts i seran les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Forado, bon dia.
26: Bon dia.
3: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
27: Bon dia.
3: Girona, Núria Peraire, bon dia.
28: Bon dia.
3: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
29: Hola, bon dia.
3: Comencem, com dèiem, a Barcelona. Avui estem molt pendents del balanç del temporal.
26: Sí, que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i, sobretot, quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, precisament avui, a l'Anoia, una altra consellera, la de territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
3: A Lleida, avui haurem de tenir l'ull posat als tribunals perquè declaren els dos detinguts per la mort violenta d'un home que cap de setmana, Júlia.
27: Sí, els dos detinguts tenen 18 i 43 anys i estarien implicats en la mort d'un home al barri de la Bordeta el passat dissabte. S'està investigant si el crim seria conseqüència d'una baralla entre els tres i també quina relació tenien. La víctima va aparèixer en un descampat i en estat inconscient i tot apunta que hauria rebut un fort cop. L'alerta la va donar un veí de la zona qui va avisar els serveis d'emergències. Ahir els van interrogar els Mossos a comissaria i avui està previst que compareguin davant del jutge.
3: És el tema de les comarques gironines. Avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses, que té l'oposició d'alguns sectors, Núria.
28: Doncs sí, avui escoltarem els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030 del municipi de Les Preses de la Garrotxa. Ells defensen el projecte de la variant, un projecte reivindicat des de fa molt temps pels veïns de la zona per tal de reduir el pas de vehicles dins el municipi. El govern l'està impulsant, però darrerament us hem explicat com el traçat de la futura variant té el rebuig de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos i de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats i davant aquesta situació, avui els veïns partidaris del projecte volen explicar les seves raons.
3: I acabem al sud del país. Més de 300 congressistes del sector funerari espanyol es reuneixen a partir d'avui a Tarragona en un fòrum que vol transmetre la importància del sector a la societat, Ricard.
0: Sí, mira, t'explico. Al marge de les ponències que es faran al Palau de Fires, m'ha cridat molt l'atenció el programa cultural que està organitzat de forma paral·lela i que està obert a tothom. Comença avui a 11:15 amb una sessió de contacontes amb Sílvia Balazón sota el títol Contes de la Mare Morta per celebrar la vida. També s'ha programat un concert del baríton Àngel Òdena acompanyat de la soprano Laura del Río i fins i tot hi ha un monòleg a les 5 de la tarda, demà, a càrrec de Félix Albo, anomenat Tanatorium, es mejor venir a que te traigan. També hem programat un taller floral i l'anomenat Dead Café per conversar sobre la mort sense cap guió establert mentre els participants fan un cafè o un te.
3: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat absolutament tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit amistós contra la selecció africana de Benín.
3: I ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
2: Aquests dies l'Aston Villa de futbol de dones ha acomiadat a la seva entrenadora Natàlia Arroyo. La seva destitució ha estat una de les decisions més dràstiques de la temporada a la Lliga Anglesa. Però atenció, el que és realment curiós, que el seu substitut i que demà s'estrena, sigui Brian Sorensen, assessor tècnic de l'equip, el Technical Advisor. L'home que treballa per la directiva teòricament avaluant el rendiment general. Aquí ni conflicte d'interès, ni dubte ètic, ni diagnòstic objectiu, no. Simplement es dinamita qualsevol relació de confiança professional. I és que el senyor només ha necessitat un mes perquè l'auditoria li assegurés a ell la cadira de Natàlia Arroyo. Un sol mes i el canyet.
3: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
25: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
25: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
6: I a partir de les tres,
7: l'espai de reflexió a la tertúlia.
8: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
9: I va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
8: El més perillós és que escapi el nostre control.
10: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
25: Tot el que passa al Catalunya migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
3: I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'humor que va gastar David Broncano a La Revuelta.
11: Les faltades d'ahir en La Revuelta, per l'assumpte de l'avançament de les eleccions, el millor del dia. Broncano, sent més afilat que mai, va clavar-se amb ironia amb Pedro Sánchez, per una banda, i per l'altra va felicitar a Iker Jiménez, que va guanyar amb el seu programa Horizonte per primera vegada a El Hormiguero. A Pablo Motos el van avançar per la dreta, va dir Grissom fent broma. I després Broncano, felicitem a Iker perquè pot ser en desembre siga ministre de l'Interior.
3: I a la recomanació del dia, avui que parlem d'eleccions anticipades, Marc Garriga ens recomana la sèrie VIP.
29: Per desengreixar una mica, una sàtira política divertidíssima creada per Armando Iannucci, mestre del cinisme, i protagonitzada per Julia Louis-Dreyfus, una actriu que es va endur l'Emmy 6 anys seguits per aquesta sèrie. Ella és Selina Meyer, la vicepresidenta dels Estats Units i després presidenta, amb una ambició desmesurada i una incompetència espectacular, envoltada d'un equip igual de disfuncional que ella. La sèrie mostra el dia a dia caòtic i ridícul del poder a Washington, amb diàlegs memorables, grans dosis d'humor negre, un ritme frenètic i referències constants a la política real. VIP la trobareu a HBO Max.
3: I ahir què deien els altres, Jovany?
30: Doncs ahir van dir moltes coses els altres, però nosaltres també, perquè el matí va ser llarg, intens i esgotador fins al punt que gairebé ja no sabíem què dèiem, com l'Eloi Cordomí.
31: Ara ja al centre i nord de Mallorca. De
32: Mallorca? Mallorca ja te'n vas?
31: No, Mallorca no. També,
32: has de descansar també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
31: Menorca,
32: ara?
31: Maresme.
32: I
30: mentre a l'exterior plovia, aquí a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio, Aitor Arriaga feia pujar la temperatura.
33: Fins i tot us diria més, sóc friqui de la cosa. Me pone. M'encanta veure-ho. Ara bé, això no va...
30: Però res a veure el to de la nostra àgora amb les tertúlies que fa, per exemple, la Susana Griso.
34: Es que sois vosotros que sois unos carroñeros, y lo digo contra las letras.
35: A ver...
36: I tu eres subnormal.
35: Oye, no, venga, no.
30: Es que vamos. A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
3: Gràcies, Joan.
4: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
5: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
12: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
13: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
5: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara i al web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Canelias.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens ofertes avui?
1: Avui arrenquem amb la música dels Beatles i Come Together, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1969, es va publicar als Estats Units un doble senzill que incluïa Come Together, aquesta que estem sentint, com a cara A, i Something a la cara B. Totes dues cançons pertanyien a l'exitós disc Abbey Road dels Beatles. La cançó la va compondre John Lennon i va arribar al número 1 de les llistes d'èxits dels Estats Units i es va convertir en un dels grans himnes del rock universal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El govern manté el pla Inuncat actiu com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluja al matí al sud i a la tarda pràcticament a tot arreu del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. I avui arriba una pertorbació de l'oest de la península Ibèrica. Recordem que aquests dies hi ha una dana molt a prop de Portugal. A partir del migdia i durant la tarda, també al vespre, les tempestes poden arribar en qualsevol punt de Catalunya. Deixaran més aigua a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla a Lleida. Estem parlant de quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I també preveiem una franja de precipitació més activa a la costa i al prelitoral, que localment podria deixar a pluges torrencials. Fins i tot no descartem que entrat al vespre, nit i matinada es formi alguna franja de tempestes més organitzada sobre el Mediterrani que pugui afectar demà al matí encara en alguns punts de la costa.
0: Unes tempestes, les d'ahir, que van agafar a tothom per sorpresa, sumades a les del cap de setmana, i han deixat també la xarxa de Rodalies força tocada. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
2: Hola, bon dia, Ricard.
0: Quins trens van ara mateix i quins no?
2: Mira, trens que van.
0: Sí.
2: Els de l'R1, que ja entren tots a Barcelona, des d'Arenys. Els de l'R2 Sud, que aquests no han tingut problemes aquests últims dies. Els de l'R2 Nord només fan Sant Andreu Aeroport. Els de l'R3 de la Garriga Ripoll. El tram sud de l'R4 de Sant Vicenç a Sants. I els regionals del sud i els Rodalies de Lleida. Tot això va. Trens que no van, però que tenen autobusos. R7 i R8, l'R1 a l'Alt Maresme, d'Arenys a Massanet. R Nord de Granollers a Sant Celoni. El tram nord de l'R4, entre Terrassa i Manresa, i per anar de Terrassa i Sabadell a Barcelona, s'ha d'agafar els ferrocarrils de la Generalitat. Tampoc no van, però tenen autobusos, els trens de l'R11, els de Girona, l'R17 de Tarragona a PortAventura i la Rodalies de Tarragona a Salou.
0: Val.
2: Aquest és el panorama.
0: I la previsió, quina és? O sigui, quan tornaran a funcionar tot amb normalitat? Què et diuen?
2: Doncs que tot serà progressiu.
0: Ja.
2: O sigui, ara, de moment, avui hem fet un gran pas respecte a ahir, que és el túnel de Plaça Catalunya, per on pot entrar l'R1. De moment encara sembla que no, l'R4 venint del nord. Aquests encara no.
0: Aquí el problema també és que si el pla Inuncat està activat, com deia l'Eloi ara, fins de, com a mínim fins dijous, que tenim avisos per pluja al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu, que poden ser pluges torrencials com les d'ahir, doncs que clar, que quan avancem amb una cosa tornem enrere. Per tant, podria ser que tota la setmana tinguéssim servei de Rodalies a mig gas.
2: Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem.
2: Recordo,
0: sí,
2: una
0: sí.
2: Recordo una mica aquells dies de gener, de febrer, que teníem, que cada dia ens llevàvem amb el mapa, sí, de Rodalies, i anàvem veient les franges en negre, que volia dir que eren trams fora de servei, no? I aquells trams en negre, doncs bé, es anaven escurçant, doncs té pinta que el procés, per causes doncs diverses, pot ser que sigui el mateix.
0: Hi ha informadors avui, Joan?
2: Sí, avui sí, i les pantalles indiquen els trens que, a priori, sobre el paper, sembla que són els que han de passar.
0: Perfecte. Doncs seguirem informant. Joan, gràcies. Que vagi bé. Fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
0: La línia de la costa, com dèiem, la R1, és una de les més afectades pel temporal. Ens deia el Joan que els trens, en principi, funcionen fins a Arenys. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí de moment hi ha tranquil·litat, ara sembla que es comença a animar una mica més la cosa. A l'estació d'Arenys de Mar encara hi ha pocs viatgers, sí que hi ha gent que va arribant i marxant, però en principi hi ha poca gent. És la darrera estació amb servei, com deia el Joan, i si van més amunt, a partir d'aquí, a partir d'aquest punt, ja hi ha els autobusos aquí a la porta, ara n'hi ha un parell, quan hem arribat n'hi havia 5, que van agafant gent i sense una hora concreta, sense un minutatge concret, sinó a mesura que es van omplint una mica, perquè surten bastant buits, doncs van sortint en direcció cap al nord i es van aturant a Canet, Sant Pol, Pineda, Calella, Santa Susana, fins a arribar a l'estació de Massanet, Massanes. Aquí sí que hi ha informadors. El que no hi havia a primera hora quan hem arribat és pantalles, i amb un brot de sinceritat el que ens han dit és les vam tancar ahir, perquè el que deien les pantalles no tenia res a veure amb el que estava passant, i per tant les vam tancar i ara les han reiniciat
0: i
3: ara ja funcionen.
0: Això depèn de DIF, recordem, les pantalles depèn de DIF, que és una de les coses també que són curioses de
3: ara ja funcionen. El que passa que les mires i òbviament doncs només veus hospitalet, perquè és l'únic lloc des d'on surten aquí els trens i des d'on arriben. I el que ens diuen és que s'anirà progressivament posant en marxa, perquè també és qüestió de que vagin arribant maquinistes.
0: Gràcies. Anem cap a Girona ara. Fèlix Martí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquí la situació a Girona es fa no fa també com la que sentíem des de Barcelona, on ens explicava ara la Marta. Els tres primers trens de l'R11 de Girona cap a Barcelona, 6.14, 6.27, 6.37, no han sortit, tampoc ho farà el quart, previst a les 7.14. També suspès el primer tren de Girona cap a Figueres a les 7.17. Els usuaris tenen un servei de bus alternatiu amb sortides que, com explicàvem, doncs no són les mateixes que el tren. S'han d'esperar a que estiguin una mica plens. L'AVE sí que funciona des de Girona cap a Barcelona, però també està ple i, per tant, no és una alternativa pels usuaris de Rodalies si és que no tenen bitllet. Ara hi ha una trentena de persones aquí a l'extensió de l'estació de tren de Girona esperant per pujar al bus per marxar cap a Barcelona. Això és el que ens han explicat tres d'ells.
5: Bueno, confiàvem que sortia el tren perquè la vam agafar per internet i tot això i arribem i que no hi ha, però ens faciliten el tema del bus.
6: Me iba a Barcelona porque teníamos un viaje planeado a Budapest y bueno, no nos avisaron, compramos los billetes online y ahora al parecer pues está suprimido.
7: Podías comprar directamente desde la web, o sea, no había ningún tipo de aviso ni nada que te avisara.
0: Gràcies, Fèlix. El metro de Barcelona sí que torna a funcionar. Per cert, només hi ha algunes estacions tancades, com les de Plaça Catalunya de l'L1 i l'L3. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra?
8: Doncs a les carreteres ens despertem ja aquesta hora amb les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i atenció, dues carreteres encara tallades pels aiguats, totes dues al Vallès Oriental, la C1415C a la Roca del Vallès i la C352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: I el pitjor d'aquest temporal, que continua sent alguns danys personals. L'últim balanç és el de dues persones mortes i dos desapareguts. Pol Foradada.
9: En les últimes hores hem sabut que es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte a diumenge hauria desaparegut en un moment en què queia molta aigua a la ciutat i es tem que es podria haver desorientat. Els Mossos han fet una crida a les xarxes socials per trobar-lo. Es diu Rami, fa 1,73 m, pell morena, constitució grossa i cabells curts i arrissats. Anava amb samarreta turquesa i pantalons curts taronja. Qui pugui tenir-ne alguna informació que contacti directament amb el 112.
0: Ahir l'especial que vam fer al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns punts de més afectats per les pluges vam comprovar que els desperfectes en moltes cases, comerços, carrers, infraestructures trigaran molt de temps a resoldre's.
10: L'escenari és dantesc, és... fa por.
0: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls...
11: Fa mitja hora té una barbaritat, que hi ha moltíssima...
9: Avui el govern aprovarà un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes. Seran 75 milions d'euros que es podran ampliar i que inclouen subvencions directes a ajuntaments, empreses, comerços, autònoms o també crèdits sense interessos per als afectats. Salvador Illa.
12: Primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Unes pluges que han afectat també alguns equipaments públics, a l'Hospital Vall d'Hebron, per exemple, de Barcelona, l'Hospital de Granollers s'han vist afectats per inundacions i hi ha tres centres educatius que aquest matí no podran obrir. Avui a l'Àgora ho comentarem i ho recollirem tot plegat amb Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
13: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 9 minuts de les 7 del matí. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia. Bon dia.
0: Habitatge.
15: Pedro Sánchez el posa al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura i enmig de la crisi de l'habitatge, però també de Ceuta.
16: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tiri endavant la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: Partit Popular i Vox.
9: Satisfacció a la dreta per l'avançament electoral. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Pedro Sánchez.
17: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
15: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitaran el suport de Vox.
0: No votar per correu.
16: És el que demana la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per evitar, diu, un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a guanyar.
18: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
9: I l'agitador ultra, Alvise Pérez, que ha anunciat que es presentarà aquestes eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. Les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots Espanya i, recordem, 3 eurodiputats.
0: Sense cap de llista.
15: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca Front Ampli. Sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun, i en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta liderar la candidatura.
14: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Avui Ernest Urtasun al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. Activen la maquinària.
16: Esquerra i Junts, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, el Juntaires aposta novament per Míriam Nogueras.
0: Vaga general.
9: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor, això sí, encara no té data. Els sindicats majoritaris plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Belén López, secretària general de Comissions Obreres al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio.
19: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
15: L'anunci el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a Barcelona a manifestar-se en defensa del dret a l'habitatge.
0: I avui és un dia clau per l'amnistia.
16: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia, la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
9: Perquè si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem en un principi aplicar l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
15: L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit que el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
20: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Absolts.
16: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021.
9: L'Audiència de Barcelona considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i creu que la decisió estava justificada per raons sanitàries. Alba Vergés.
21: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: I nou menú a Can Roca.
15: És el que ha presentat Joan Roca en la 28a edició del Sant Sebastià Gastronòmica, que ha celebrat els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Helena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, titular.
22: El seleccionador espanyol de futbol, De La Fuente, deixa entreveure que Lamin tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
23: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamin ha jugado 2 de 3. La majoria van a jugar en 3 de 4 partidos.
22: El Girona, que juga per primer cop a la història un partit europeu a la FIBA Europa Cup, rep el Dinamo de Bucarest, 3:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada a la 1 en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Un minut serà 7:15 del matí.
24: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 18 graus de temperatura, i les portades d'avui totes parlen de l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez. Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula el periòdic La Vanguardia, tria un titular més neutre, Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Sánchez surt avui en totes les portades, menys a la del periòdic, que opten en aquest cas per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions d'ahir al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat. Una fotografia que trobem semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat, i les declaracions d'un dels afectats, que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Quan va ser l'última vegada que et vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.
3: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
4: Increïble.
3: Platòric.
4: Kiwi.
3: Eh?
4: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
3: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Collbató i 17 a Sant Esteve de Palautordera. Carreteres, Clàudia Serra.
8: A aquesta hora, a banda de les retencions als punts habituals als accessos a Barcelona, recordem que al Vallès Oriental encara hi ha tallades pels aiguats dues vies, la C-14-15C a la Roca i la C-352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses amb Canovelles.
6: Per cert, que acabem de saber que hi ha una avaria als ferrocarrils a Universitat Autònoma, ara mateix trens de la línia S2 del tot aturats. Dimarts 6 d'octubre, l'endemà de les pluges del Vallès, precedides per un cap de setmana de molta aigua en tota la demarcació.
26: L'Ajuntament de Barcelona celebra que el sistema de drenatge de la ciutat ha permès gestionar gran quantitat d'aigua que ha caigut en poques hores.
6: Toni Fortesa.
27: Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
28: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven.
27: Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Més notícies. Al Baix Llobregat, 8 persones identificades i diverses denúncies en una inspecció policial en un bar d'Olesa.
26: Els Mossos i la policia local han inspeccionat el comerç situat a la Rambla de Catalunya arran de les queixes veïnals pel consum de drogues. Durant l'operatiu es va aixecar un acte pertinença de substàncies estupefaents. El local també va ser denunciat per diverses irregularitats administratives, com no tenir assegurança, llicència d'activitat, ni tampoc pla de prevenció de riscos.
6: I també us expliquem que Vueling recupera el pont aeri entre Barcelona i Madrid. Acaben de reprendre una connexió que funcionarà durant la temporada de tardor-hivern fins al 29 de març. La companyia ofereix una desena de vols setmanals. Arribem ara mateix a quan passen 4:15. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard
29: amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Caprabo. Bases a caprabo.com.
30: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
31: el 4 de setembre...
32: 1933.
31: Del 1977.
32: 77.
31: Memoritzi, 4 de setembre...
32: 4 de setembre...
31: Del 1977.
32: 1977.
30: I el número de la sort, el...
32: El 7.
31: No, tampoc. L'1.
32: L'1.
31: Queda clar?
32: 1.
30: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'ONCE. ONCE. Ben jugat.
13: Els sons del matí.
33: Para hacer más
7: Necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
9: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
10: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
11: Ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
12: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
14: Viva la miseria de Catalunya!
15: No hi ha tren, però hi van posar autobusos. Avui ja vinc la primera.
16: Per tornar a Mataró no hi ha trens.
17: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia, Marc Jurado, compta gotes.
6: És un tub unit a una pera de goma que es fa servir per quantitats petites de líquid. Però de forma figurada diem que una cosa va amb compte gotes quan va amb lentitud o amb petites quantitats. És el tema, per exemple, de Rodalies, la informació que arriba amb compte gotes.
0: Avançament.
6: Acció d'avançar o d'avançar-se. La ciència avança. Un vehicle en pot avançar un altre. Podem fer un pagament per avançat o també l'avançament electoral. És el cas que ha anunciat Pedro Sánchez les últimes hores.
0: Aquesta és la segona paraula del dia i encara ens queda la tercera, que és soca.
6: I que intentarem explicar-la. Un tronc d'un arbre, la part inferior, també es pot ser un tros de soca. Ara bé, de soques també en parlem quan ens refiem, ens referim als virus i ens hem d'adaptar quan es preparen les vacunes.
0: I ara posem-hi tres xifres. Lara García. 281,31 euros.
18: La llum marcarà avui el màxim anual al mercat majorista. Arribarà a 281,31 euros del megawatt hora a les 9 de la nit. Els afectats seran els usuaris que tinguin tarifa regulada. És un increment del 3% respecte ahir. El preu mitjà del dia serà de 201,99 al megawatt hora i el mínim serà de 147 al voltant de les 4 de la tarda.
0: 700.
18: Són els avisos que van haver d'atendre ahir els bombers per les pluges. Una quarantena van ser de persones atrapades per l'aigua. A Granollers, un dels municipis més afectats, encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
0: 13.
18: Són els detinguts que hi va haver ahir a la nit després de la manifestació pel dret a l'habitatge a Barcelona. En acabar la concentració, que va plegar milers de persones, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. A banda dels 13 detinguts, també hi ha 28 policies ferits lleus.
0: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig Leo Messi, espatlles d'altres jugadors, aixecant la Copa del Món. És una imatge del 2022 i l'envolten mans aplaudint i gravant-lo amb els telèfons mòbils.
19: És una fotografia que trobem al periòdico i que segurament avui veurem en més d'una ocasió, i és que l'astre argentí s'acomiada de la selecció. L'estadi River Plate rep avui l'ex blaugrana amb l'Argentina en un partit contra Benín. El rival, però, avui és el de menys. L'important en un partit és que ja es preveu històric.
0: A la segona imatge hi veig un riu de color verd, però un verd d'aquests vius. Damunt hi navega una barca de turistes de les que no tenen coberta i amb una vintena de persones que miren un castell.
19: És una fortalesa de Gravenstein, a Ghana, Bèlgica. El riu en qüestió és el Lys i aquest verd que veiem és l'anomenat Lemna. Ho veiem a l'avantguàrdia. Resulta que és fruit d'un estiu sec i calorós que ha provocat la proliferació sense precedents d'aquesta planta aquàtica.
0: I la tercera imatge ens arriba de les comarques de Girona, en concret des de Cassà de la Selva. Hi veig dos personatges molt coneguts. Són en Mortadelo i en Filemó en una escena que podria ser de vinyeta dels seus còmics, però no estan en cap llibre ni revista. Fèlix Martín, on ho veus això?
20: En un gran mural de 90 metres quadrats, amb ells dos, però també amb d'altres personatges habituals dels còmics d'Ibáñez, com en Sacarino o en Rompetechos. En la paret lateral d'una casa del poble, els ha pintat en Ramon Puig, és conegut amb el sobrenom de Werens, un dels pioners del graffiti a Catalunya. De fet, és l'únic mural a l'estat dedicat a aquests personatges que té permís de l'editorial. I s'ha fet a partir de la passió d'un veí de Cassà, en Vicenç Borrell, que té una col·lecció de més de 3.000 llibres i peces relacionades amb en Mortadelo i en Filemó. És, per tant, un nou atractiu per anar fins a Cassà de la Selva.
21: Els embotits General d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a la cara B del temps us expliquem l'última actualització de les previsions meteorològiques estacionals per als propers mesos. Eloi Cordoví, bon dia.
33: Bon dia. Sí, el dia 5 de cada mes a la tarda es publiquen les actualitzacions del sistema de predicció estacional del model meteorològic europeu, que ens serveixen per intuir quines situacions meteorològiques dominaran els pròxims mesos. Recordem que per l'octubre ja fa mesos que els models indicaven molta activitat tempestuosa al Mediterrani, per tant s'estan complint els pronòstics i les noves actualitzacions segueixen insistint en aquesta línia. Doncs bé, pel novembre i desembre els models estacionals indiquen pluges abundants a tot el vessant atlàntic d'Europa, especialment a l'oest de la península Ibèrica. Això voldria dir que es podrien formar moltes borrasques atlàntiques. Aquí a Catalunya, al novembre, apareixen pluges superiors a la mitjana, per tant, Sembla que hi ha possibilitat que aquestes borrasques també puguin arribar aquí al Mediterrani i, en canvi, el desembre sí que apareix una mica més sec. Insisteixo que tot això són previsions purament orientatives. El que sí que veiem clar és que tindrem temperatures els pròxims mesos més altes de l'habitual, segurament entre 1 i 2 graus per sobre la mitjana.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ai, dilluns, l'Enigmàrius feia: pot ser guia o d'atura? I la resposta era gos. El gos guia és el pigall ensinistrat per acompanyar invidents, i el gos d'atura serveix per guiar el ramat d'ovelles. Avui dimarts, un Enigmàrius negre. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, de 6 lletres. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, 6 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. L'Ajuntament d'Ulladulla, a Austràlia, està investigant el cas d'un home de 83 anys que va presentar una planta de cannabis a la categoria de tomaqueres d'un concurs de jardineria de la localitat. Els jutges, diu la notícia, no es van adonar de què es tractava fins després d'haver-li aconseguit el primer premi. La membre del jurat, Marjorie Butt, va explicar que el panell va quedar tan captivat pel fullatge exuberant i l'aroma intensa de la planta que ningú no va preguntar on eren els tomàquets. L'home és un granger de 83 anys d'Austràlia, va guanyar el primer premi amb una planta de marihuana tota verda i amb molta fulla, fent-la passar per una tomaquera. Ara l'Ajuntament sospita si hi ha hagut irregularitats en la concessió del premi.
0: Això és real o fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
4: Peugeot. Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi és una notícia falsa. Ara bé, la notícia s'ha fet força viral, sobretot a Facebook. La notícia prové d'un compte que acostuma a publicar notícies falses sobre Austràlia i que es diu The Local Situation.
0: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
0: D'aquí a 2 minuts arribarem al punt de 8:15 del matí i per arribar al punt de 8:15 sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Laura Calçada.
22: Carl Dieseroth, Peter Hegemann i George Nagel han guanyat el Nobel de Medicina per l'optogenètica, tècnica que activa neurones amb la llum. Avui es falla el de física i durant tota la setmana anirem descobrint els següents. Quan l'inventor de la dinamita, per un error periodístic, va llegir la seva necrològica, el mercader de la mort ha mort, va decidir que no volia ser recordat així i va crear una fundació que destinaria la seva fortuna a premiar aquells que any rere any aportessin el major benefici a la humanitat. El Nobel és la legitimitat absoluta del treball fet i avui homenatgem a tots els premiats amb aquest himne a l'amour d'Edith Piaf, perquè no podrien arribar fins aquí sense aquest amor abrandat i devot per la seva feina.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són 8:15. I avui és dimarts, 6 d'octubre. Ens despertem amb 14 graus a Panadella, 17 a Malgrat de Mar i 20 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem el ministre Ernest Urtasun i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
3: Doncs que amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge. Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu.
4: Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres anuncien una vaga general aquesta tardor per protestar contra la crisi de l'habitatge. Encara no data fixada.
3: La manifestació de Barcelona congrega 20.000 persones i acaba amb incidents amb la policia. Hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus.
4: El govern aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies.
3: Es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte a diumenge, coincidint amb la forta tempesta, va marxar de casa i es podria haver desorientat.
4: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia. És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independents.
3: El preu de la llum assolirà avui el màxim anual, arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
5: En esports, el seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
1: I en què estarem molt pendents també de les pluges torrencials que podríem tenir aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Si avui ens arriba una perturbació de l'oest de la península que reactivarà altra vegada les tempestes, en podem tenir en qualsevol punt, sobretot a partir de migdia, tarda i vespre. Però deixaran pluges més abundants a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla Lleida, i d'altra banda la costa i el prelitoral també es podrien formar tempestes fortes localment amb pluja torrencial que fins i tot es podria allargar entrada a la matinada.
1: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, amb retards i amb l'R2 que ha recuperat el servei de Granollers cap a l'aeroport i cap a Castelldefels. Maria Fernández Tuguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, fa poca estona que Renfe ens ha informat que sí que finalment hi ha trens a l'R2 de Granollers a l'aeroport i de Granollers a Castelldefels. Estaven suspesos després dels aiguats d'ahir. Mentrestant, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents del que és habitual.

0: Carreteres com la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, C16 a Sant Cugat, C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat, i també la C31 a Badalona. També a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de Barcelona, retencions a la P7, a Santa Perpètua, sentit sud, C58 a Sant Quirze, direcció Barcelona, a la C60 d'Argentona, direcció La Roca, i a la C17 a Canovelles i a Parets, en sentit sud.
1: I fem un cop d'ull també a les portades. Marta Viana.
2: Unes portades que avui se centren tot és en l'avançament electoral. El País parla d'un 29N d'alta tensió, el periòdico que Sánchez fa d'aquestes eleccions un plebiscit personal, o El Mundo, que diu que és l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Les fotografies d'avui de portada són també totes de Sánchez, menys la del periòdico, que en aquest cas aposta per una fotografia de les inundacions del Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat.
1: Avui a la Gora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Serà a partir de 3:15 del matí. I ara obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
3: L'Ara titula que Pedro Sánchez se la juga a tot o res i remarca que des del punt de vista de l'autogovern de Catalunya la convocatòria electoral resulta especialment frustrant perquè cauen la reforma del finançament, la condonació del 20% del Fla o el traspàs de Rodalies. El periòdico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos, però assenyala que la solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci. En aquest sentit, La Vanguardia demana als polítics que facin una campanya constructiva i evitin declaracions populistes o no minin la confiança en el sistema. El País considera que l'avançament electoral permet un aclariment després d'una legislatura de bloquejos i adverteix que hi ha el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi a Espanya. En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com a simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció, i destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
4: Els haurà passat. Vas a una habitació a buscar alguna cosa i de sobte no recordes per què has anat allà. Et quedes en blanc. Llegeixo a National Geographic que aquests lapsos s'anomenen efecte llindar. I és que quan travessem una porta, el cervell interpreta que hem passat a un nou escenari i s'actualitza. Llavors, part de la informació que teníem és menys accessible. I com la memòria funciona per associació, diuen que el truc és tornar al lloc on érem quan vàrem prendre la decisió. O sigui que no és greu, és quotidià. I segur que no ens passarà el 29N quan travessem la porta del col·legi electoral.
5: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. Un altre històric que tanca.
3: El Priorat del Cafè Vernet de Margalef abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris expliquen al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família no pot assumir.
2: Una bona notícia per als amants de tenis taula de Targa.
4: Que estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada, gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que reunien el Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments els dirigeix Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
2: Què cau en picat?
3: El preu de l'oli. Les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'olives són optimistes. Segons llegim Malara, es preveu que aquest any se'n cullin 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final

0: del litre podria ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga 10 euros a alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors comprades a preus alts.
1: Encara hi ha esperança.
2: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, al Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
1: I on han tornat a batejar després de 36 anys?
0: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. I si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, hi hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díez. La família viu a Calders, al Moianès, però van preferir batejar els fills al poble familiar.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Lara García i Pol Foradada.
3: En plan econòmic, Cinco Días repassa l'agenda econòmica que cau amb l'avançament electoral. El primer i més evident són els pressupostos generals de l'Estat. Passi el que passi a les urnes, Espanya començarà l'any 2027 amb els comptes del 2023 novament prorrogats, que seran els més longeus de la història, assegura el diari. També es paralitza la reforma del sistema de finançament autonòmic i l'Estatut del Becari. L'Economista es fixa en la despesa de les pensions. Diu que mentre al setembre es van beneficiar d'aquestes prestacions 10,54 milions de persones, un 1,6 més que un any abans, l'import de la nòmina mensual va ascendir a 14.500 milions, un 6% més. La factura de la Seguretat Social es va incrementar 4 vegades més ràpid que el nombre de preceptors.
4: El Washington Post explica que la Casa Blanca exclou el diari Politico dels viatges de l'Air Force One. El president viatjarà per primera vegada sense un periodista de la premsa escrita que formi part del grup de reporters que acompanya habitualment el president. I el diari Público de Portugal alerta que els agricultors portuguesos estan ofegats per culpa d'Espanya, que no els deixa competir.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
1: Destaca l'última jornada de partits internacionals abans de la Lliga.
5: Amb un Kylian Mbappé que descol·loca el Madrid, la Vanguardia assegura que el jugador francès té dividit el madridisme després de desobeir les ordres de Mourinho, desafiant-lo muntant en bicicleta, quan el tècnic acaba de prohibir públicament que els jugadors facin activitats com aquesta. El diari ara diu que Florentino Pérez no ha pogut comprar la glòria amb el futbol femení i que el 7-0 del Barça al Madrid demostra que el president del Madrid ha fallat en la seva gran inversió en fitxatges.

0: El diari Ara també explica la història del renascut Lleida de futbol, jugant en un camp de sorra a la quarta catalana, l'última categoria del futbol català, enmig de sorra i roderes de tractor. El periòdico parla de l'últim tango de Messi aquesta matinada, al Monumental de River Plate, l'acomiada com a futbolista de la selecció argentina enmig d'aclamacions i llàgrimes.
1: Se m'omple l'ànima, a poc vaig passant pàgina.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
2: El poble anticapitalista de Sevilla, on el lloguer costa el simbòlic preu de 20 euros i no hi ha crisi d'habitatge.
4: Es diu Marinaleda i és a una hora en cotxe des de Sevilla. L'Ajuntament ha anunciat que durant els pròxims dies s'entregaran una promoció de 24 habitatges socials i el preu del lloguer serà simbòlic entre 15 i 20 euros al mes. L'alcalde Sergio Gómez, en declaracions a EFE, ha dit que es tracta d'un programa d'habitatge assequible i que, a més, estan aconseguint un projecte públic d'estalvi de diners públics, un projecte polític d'estalvi de diners públics. Per exemple, cap càrrec polític cobra un sou per la feina que fa pel poble.
2: L'Ajuntament de Puerto Real es gasta 5.300 euros en una festa universitària i no hi va ningú.
5: Fa temps que Puerto Real no té oferta d'oci nocturn i és per això que l'Ajuntament va organitzar una festa per donar la benvinguda als nous universitaris amb un espectacle amb 4 DJs. La festa començava a les 8 del vespre i acabava a les 2 de la matinada, però va ser un autèntic fiasco perquè no hi va anar ningú, ni tan sols els membres de l'equip de govern. Més tard es va animar una miqueta, però res, només petits grups de nens i nenes, gairebé tots menors d'edat. Ho hem vist a la Voz de Cádiz.
2: Van llançar 2 bilions de pneumàtics al mar per crear un hàbitat per peixos i anys després tot ha canviat.
4: Sí, tot va començar davant la costa de Fort Lauderdale, a Broward, Florida, quan als anys 60 es va engegar una iniciativa per donar una segona oportunitat a milions de pneumàtics. Llegim al diari Marca que el que havia de ser un refugi pels peixos, amb el pas dels anys s'ha convertit en un problema. Els pneumàtics i la manera per fixar-los s'han fet malbé i ara molts s'estan desplaçant pel fons de l'oceà, xoquen amb els coralls i, per tant, danyen els ecosistemes.
2: I Canalies, qui fa anys avui?
5: Doncs mira, avui felicitem Fito Cabral, és el cantant, en fa 60, també en suma un mes i arriba al 55, l'actriu Lola Dueñas, i acabem felicitant el publicista Lluís Bassat, perquè avui en fa 85.
2: I el Santoral?
5: Avui és Sant Bru, Sant Emili i Santa Maria de les Cinc Llagues.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc Vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
8: 6 d'octubre de 2006. Atenció, perquè som en plena bombolla immobiliària. Es construïen un 18% més d'habitatges que l'any anterior i es donaven un 20% més d'hipoteques, segons La Vanguardia, per comprar segones i terceres residències i també per la forta demanda dels inversionistes. Tants rècords i tanta alegria pel totxo esclatarien molt, molt aviat. I avui fa 20 anys moria un dels polítics catalans més estimats i respectats, Antoni Gutiérrez Díaz. El Guti havia sigut secretari general del SUC, conseller al govern Tarradellas i un gran antifranquista i europeista. La Generalitat li concedia la medalla d'or a títol pòstum i els presidents Maragall i Pujol escrivien a la premsa articles molt carinyosos amb el Guti, que va morir amb 77 anys. Acabo amb el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que presentava el programa d'actes que Catalunya preparava com a país convidat a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007. El cartell era obra de Miquel Barceló i el lema, una cultura catalana universal i singular.
9: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són 3:15. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge.
11: Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. Pedro Sánchez justificant l'avançament electoral al 29N.
12: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social,
11: Ada Colau no es descarta com a candidata. Esquerra i Junts activen avui també la maquinària electoral per activar candidat.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Ernest Urtàs, un de Sumar, i Míriam Nogueres, de Junts. I la UGT i Comissions Obreres anuncien una nova vaga general aquesta tardor.
3: Per protestar contra la crisi de l'habitatge, encara no té data fixada. Belén López, secretària general de Comissions a Catalunya, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
3: La manifestació a Barcelona va reunir 20.000 persones i hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus per incidents amb la policia.
2: Avui també parlarem amb el sindicat de llogateres al matí de Catalunya Ràdio. I el govern manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous.
11: Mentrestant, aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies. Es busca també un nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer la nit de dissabte a diumenge coincidint amb la forta tempesta.
2: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia.
3: És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
2: I el preu de la llum assolirà avui el màxim anual.
11: Arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
2: I Pedro Almodóvar vol portar al cinema Peixos, d'Eva Baltasar.
3: El director ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. El llibre va sobre una relació lèsbica.
2: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina.
11: Serà la 1 de la matí en un partit contra la selecció africana de Benín. Mentrestant, el seleccionador espanyol de la Fuente deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín. Bon dia.
14: Bon dia. Bon dia.
2: Pere Joan Albert, bon dia. Lleida.
15: Bon dia.
2: Què tal? I Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Comencem per Barcelona. Avui estarem molt pendents del balanç del temporal.
3: Que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i sobretot quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, avui precisament a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
2: I en el cas de Girona, més mobilitat, també pendents de la supressió de la R11 de Rodalies i del transport alternatiu en bus. I a més d'això, Fèlix, avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa.
17: Exacte, aquest és un projecte amb molta oposició del territori, però amb sectors que la reclamen fa anys per reduir el pas de camions pel mig d'Olot o de les preses. S'explicaran en concret els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030, que defensen el projecte. El govern, recordem-ho, l'està impulsant, però el seu traçat té el rebuig, per exemple, de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos o de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats. Davant aquesta situació, avui, els veïns partidaris d'aquest projecte de la variant explicaran públicament les seves raons.
2: I del nord al sud, el polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat, ha quedat definitivament segellat, Clara.
16: Sí, l'empresa Enagás ha acabat el segellament definitiu dels 13 pous d'aquest magatzem. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Des de la plataforma del Sénia es diu que durant els treballs s'han detectat petits terratrèmols, cosa que demostra que no s'hauria d'haver construït el magatzem. Mentrestant, els alcaldes de l'entorn de la Petroquímica de Tarragona volen conèixer els riscos químics reals i del pas de mercaderies. En un manifest reclamen a la Generalitat conèixer els perills que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i saber com s'han de gestionar.
2: I acabem a Ponent. Avui declaren davant del jutge els dos detinguts per la mort violenta d'un home a Lleida aquest cap de setmana, Pere Joan.
15: Sí, ahir els van interrogar els Mossos a comissaries on, recordem-ho, dos homes de 18 i 43 anys. Aquí els Mossos van detenir diumenge per la mort d'un altre home al barri de la Bordeta. S'investiguen les circumstàncies d'aquesta mort que podria ser fruit d'una baralla entre els implicats. La víctima la van trobar dissabte a la tarda en un descampat i en un estat inconscient. Tot apunta que hauria rebut un fort cop al cap. Va ser un veí de la zona qui va alertar els serveis d'emergències. Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga les causes de la mort i també la relació que hi havia entre els implicats.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
15: Bon dia.
16: Bon dia.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres i la mobilitat. Pel que fa al temps, avui tornem a estar pendents del cel perquè hi ha previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, avui ens arriba una pertorbació de l'oest de la península. Reactivarà les precipitacions a partir del migdia, sobretot. De moment, a aquesta hora van arribar molts núvols ja. Hi ha molts bancs de boira també al centre de Catalunya, comarques de l'interior. I a partir del migdia s'esperen ruixats, tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que poden ser moderades, alguns llocs abundants, de 10 a 50 litres per metre quadrat, a l'Alt Pirineu, Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla Lleida, i allà on les pluges poden ser torrencials és altra vegada la costa i el prelitoral. Hi ha molta incertesa una altra vegada en aquest pronòstic, però sí que alguns models ens indiquen pluges fortes en trams de la costa, que podien passar dels 50 litres per metre quadrat, i fins i tot intuïm una certa organització d'aquestes tempestes sobre el mar que tangencialment també podrien afectar doncs, alguns punts del litoral, sobretot vespre, nit i també entrada matinada.
2: I pel que fa a la mobilitat en aquest moment, les tempestes d'ahir han deixat una xarxa de rodalies que està força tocada. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
19: Bon dia. Tenim una novetat a l'R2 Nord i és que els trens arriben fins a Granollers. Havien dit que acabaven a Sant Andreu. Bé, doncs arriben a Granollers on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. La principal novetat d'avui respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça Catalunya que permet que tots els trens de l'R1 puguin entrar a Barcelona.
2: I pel que fa al trànsit, cues a molts punts d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra.
20: Sí, paciència a aquesta hora perquè hi ha retencions en molts punts, pràcticament totes les vies principals d'entrada cap a la ciutat de Barcelona presenten molta lentitud, també a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de l'àrea més propera a la capital, cua a la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i a la C60 a la connexió entre Argentona i la Roca del Vallès.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
22: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
2: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a la
23: economia. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
24: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
25: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
7: I som per informar-te i per escoltar-te.
26: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
27: Tots els meus records, tot ha marxat.
28: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, de se l'enduia l'aigua.
29: El matador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
30: Està molt bé que hem vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
31: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
32: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
33: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
34: És un desastre.
35: Màxima precaució.
7: Hi som sempre, també en l'emergència. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Ara són les 7:53.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
36: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
2: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Ara són les 7:54, 6:36, 36 06 09. És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. I repassem també el preu de les coses. Avui, quant costa anar de concert, Lara García?
0: Els darrers anys els concerts viuen un boom sense precedents. Els fans estan disposats a pagar molt per veure els seus artistes preferits, però no només els concerts d'artistes internacionals s'han encarit. Aquests mesos també hem vist queixes a les xarxes pels preus d'entrades de concerts com els d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, que ronden els 40-60 euros. N'hem parlat amb la Maria Castanyer, del segell Loop Records, que porta grups com The Tyets. Les entrades dels concerts d'aquest segell, com a màxim, costen 30 euros. Castanyer ens explica el principal motiu de l'encariment.
1: De la mateixa manera que els costos de la vida s'han encarit per tothom, pels artistes que surten a la carretera també. Molts artistes, especialment els que no estan a una escala molt gran, cada vegada els costa més que una gira sigui rendible. Aquí hem d'afegir el cost dels shows i de les produccions, perquè vivim en un moment en què demanem molt als artistes. Volem que el directe sigui un gran espectacle, el més espectacular millor.
0: Pel que fa als macroconcerts, considera que hi ha un factor que té un paper clau, el FOMO, el Fear of Missing Out, en anglès, que és aquesta por de perdre'ns alguna cosa, aquesta necessitat de ser on és tothom.
1: Quan un promotor o un grup té una demanda tan enorme, el preu deixa de ser necessàriament un impediment per una part important del públic. Al final penso que si volem una indústria musical sana i que els artistes puguin continuar vivint de la música, també hem de pensar on posem els nostres diners com a públic.
0: Un exemple d'això són els concerts d'Oasis, que tornaran a Barcelona l'estiu que ve. Les entrades oficials van des dels 85 als 255 euros. També els concerts de Shakira a Madrid. Aquí se li suma que quan un artista fa una residència, els fans no tenen més remei que pagar també el desplaçament i l'allotjament. N'hem parlat amb una fan que aquest cap de setmana ha anat a Madrid a veure-la.
3: M'he gastat 120 euros per anar a veure Shakira a Madrid. He gastat 100 pels aves i 100 per una nit d'hotel, i això tot buscant les coses més barates que he trobat, eh?
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costen les vacunes de la grip? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. Ahir va començar la campanya de vacunació de la grip i el govern ha destinat gairebé 13 milions d'euros per adquirir 1.800.000 unitats de vacunes. N'hi ha de diferents per a cadascun dels grups de població. Als infants i menors de 18 anys se'ls administra una per via nasal que costa 18 euros cada dosi. D'aquestes se n'han comprat unes 63.000. Les vacunes trivalents són les més estàndard i se n'han comprat 1.200.000 a raó de 5 euros cadascuna. Per als més grans de 60 anys se n'ha comprat una amb immunogenicitat reforçada que costa 13 euros. I per als més grans de 80, una amb càrrega alta que val 20 euros per unitat.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Avui visitem el perfil de la Sara Monge Raventós, una creadora de contingut que ha volgut perpetrar un tren de TikTok. El tren consisteix en mostrar la fotografia creada per intel·ligència artificial d'un nadó extremament lleig. Nas desproporcionat, mirada rabiosa, llavis premuts. Bé, el pobre fill fa cara de Carles II, Ricard, perquè ens entenguem, eh? La Sara ensenya aquesta imatge a la seva mare i això és el que passa.
6: Pues Sara,
8: mira, mama, que mono aquest bebé donat la feina. Què et sembla?
6: Nena.
8: Què? Què?
6: Calla, Sara, això està trucat.
8: Que no.
6: Sí, home, que doncs, pobra gent.
8: Que és així.
6: No pot haver nascut així. Sara, home, això és un fenomen.
8: Per què?
6: Per què no vas amb aquest nas? Quan tindrà 20 anys no li cabrà la cara.
5: Crec que la mare de la Sara Monge, Ricard, ens representa tots i totes quan ens volen entabanar amb imatges creades amb intel·ligència artificial, eh? Allò que no t'ho vols creure, però a la vegada sí, eh? És ben bé que això de la IA és un bon fenomen, tu.
2: Elisenda Pineda, gràcies, bon dia.
5: A tu, bon dia.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. La dedicatòria d'avui va per la ciutadania, que el 29 de novembre haurà de tornar a les urnes. Malgrat l'esgotament, malgrat el soroll i la temptació de rendir-se, que res ens apagui l'esperit crític, la fe i l'esperança de construir un món millor. Bon dia, Catalunya.

0: En punt les 8 del matí. Primer títol ara que s'hora pel trànsit, equip viari Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, paciència aquesta hora a les carreteres perquè hi ha retencions en molts punts, pràcticament totes les vies principals, sobretot d'entrada cap a la ciutat de Barcelona, fora de l'àrea més propera a la capital. Cua també a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 de l'Ametlla del Vallès a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i també a la C60 d'Argentona, direcció la Roca del Vallès.
0: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats els últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i no passen trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers ni a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. El BOE publica avui l'avançament electoral i la dissolució de les Corts i el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets sobre habitatge que ha abocat a l'anunci de Pedro Sánchez. La tramitació es facilita perquè l'encarregada d'avalar-lo serà la Diputació Permanent del Congrés. Milers de persones es manifesten a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge i hi ha hagut aldarulls un cop acabada la protesta protagonitzats per activistes. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT anuncien que convocaran una vaga general aquesta tardor que no coincidirà amb la campanya electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a la protesta dels estudiants, això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits. Mor als 86 anys l'escriptor supervendes britànic Jeffrey Archer. Amb més de 300 milions d'exemplars venuts, era reconegut per les seves novel·les de suspens i havia estat diputat conservador. Està a punt de publicar-se el seu últim treball, Adam i Eva.
2: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. A partit de la Lliga de les Nacions de Futbol és a 9:15. El bàsquet Girona juga primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:15. A la Champions FIBA, Joventut amb Ney Herlija a 9:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment, temperatures sense grans canvis. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local.
2: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, un dia més, molta precaució amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana no baixar la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
4: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Declaracions del president Salvador Illa. El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances. Doncs bé, tot això, la mobilitat encara avui patirà els efectes dels xàfecs. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat per les afectacions a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, malgrat s'han resolt situacions com la presència d'aigua al túnel de Plaça Catalunya. Anem a l'estació de Sants. Joan García, alguna altra novetat sobre les previsions de servei? Bon dia.
5: Bon dia, una novetat de primera hora del matí, l'R2 Nord. Els trens arriben fins a Granollers. S'havia dit a la planificació d'ahir al vespre de Renfe que acabaven a Sant Andreu. Bé, doncs, arriben a Granollers, on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. Avui la principal novetat respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça de Catalunya. Això permet que tots els trens de l'R1, la línia del Maresme, puguin entrar a Barcelona. Per què ho fan aquests trens i encara no els del tram nord de l'R4, els que van i venen del Vallès Occidental? Perquè aquesta línia, en aquesta línia encara s'hi estan fent marxes exploratòries sobre l'estat de la infraestructura. Avui aquí a l'estació de Sants, sí que hi ha informadors ja des de primeríssima hora d'entrada en funcionament del servei, i veiem que les pantalles indiquen els trens que a priori han de passar.
0: No hi ha servei aquest matí a la línia R11 que comunica Figueres i Girona amb Barcelona. Hi ha autobusos que ho supleixen, però que no surten en els mateixos horaris que els trens i els passatgers han d'esperar que s'omplin per poder fer el trajecte. En el tren d'alta velocitat no hi ha problemes, però això sí, va ple de gom a gom. Estació de trens de Girona, Fèlix Martín.
6: Els primers trens de l'R11 de Girona cap a Barcelona, 614, 627, 637, 714, no han sortit aquest matí. També han suspès els trens de Girona cap a Figueres. Els usuaris gironins tenen un servei de bus alternatiu, però amb sortides que no són en el mateix horari que les mateixes que el tren. S'han d'esperar fins que els busos estiguin una mica plens. Sí que funciona l'AVE, han sortit aquest matí els que estaven previstos, sense problemes, però estan plens i, per tant, no és una alternativa pels usuaris de Rodalies. Això és el que s'han trobat tres passatgers a l'estació de Girona.
7: Bueno, confiàvem que sortia el tren perquè el vam agafar per internet i tot això i arribem i que no hi ha, però ens faciliten el tema del bus, que no sabem a quina arribarem. Esperar que arribem d'hora, no ho sé.
8: Me iba a Barcelona porque teníamos un viaje planeado a Budapest. Y bueno, no nos avisaron, compramos los billetes online y ahora al parecer pues está suprimido.
9: Podías comprar directamente desde la web, o sea, no había ningún tipo de aviso ni nada que te avisaran.
10: ¿Y os ofrecen la alternativa de coger el AVE? ¿Que el AVE sí que funciona?
9: Sí funciona, pero está lleno, o sea, la gente ya lo ha comprado porque ayer supongo que había el mismo problema y la gente ha optado por anticiparse.
6: A l'exterior de l'estació de tren de Girona, diversos busos aturats, també gent que s'espera, sense saber a quina hora poden començar el seu trajecte.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges comparteixen protagonisme avui amb dues notícies polítiques. La primera, el Bolletí Oficial de l'Estat ha publicat la dissolució de les Corts Espanyoles i la convocatòria d'eleccions generals pel 29 de novembre. Mentrestant, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els decrets per frenar els desnonaments i garantir el dret a l'habitatge amb algunes variacions. Podrien entrar en vigor de manera immediata i amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrelevant. Busquem més detalls a Madrid, Anaïs Sainz.
11: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple, quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre, que torna a plantejar com una disjuntiva.
12: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
11: Y demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
12: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
11: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics.
0: Esquerra i Junts activen avui la maquinària electoral per les generals del 29 de novembre, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista de republicans. Els juntaris aposten novament per Miriam Nogueres. Àlex Giral Robert.
13: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per Elisenda Alemany, número senadors dels republicans.
14: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
13: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Noguera repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
14: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
13: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot.
0: Doncs bé, en aquest context, Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor. Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Els sindicats han fet el pas després del rebuig al decret sobre habitatge i han incorporat les demandes en l'àmbit laboral a les mobilitzacions socials de sindicats de llogateres i associacions veïnals. La secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que salaris i habitatge han d'anar forçosament lligats.
15: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: Comissions i la UGT decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge. Un anunci de la vaga general que es va rebre en satisfacció la manifestació en defensa del dret a l'habitatge que es feia ahir al vespre a Barcelona. Una concentració que va plegar milers de persones i que va acabar amb 13 detinguts. Els arrestats són membres d'un grup d'activistes que es van enfrontar als Mossos d'Esquadra un cop acabada la manifestació. Van cremar contenidors i van llançar objectes contra els agents que van respondre amb càrregues i disparant balers de foam. 28 policies van acabar ferits lleus. Abans d'aquests enfrontaments, però, la marxa es va celebrar amb normalitat. Va plegar 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 120.000 segons els organitzadors que van celebrar l'anunci, com us dèiem, d'una vaga general. Carme Arcarazos, portaveu del sindicat de llogateres.
16: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats i per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
0: Els manifestants també van fer crides a acabar amb el negoci de l'habitatge. I anem ara per l'altra notícia política del dia, n'estem molt pendents.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. I és que el Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. El text que aprova avui el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant al Tribunal Suprem a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Així mateix espera que el magistrat conservador José María Macías retiri la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideix avui el Constitucional, el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
17: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Fons del Constitucional concreten que la resolució que s'aprovarà avui es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà tot i que no ha fixat data.
2: 3CAT Info.
18: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
19: Doncs tant com vulgui bussejar.
18: Genial. I quant d'oxigen queda?
19: El que vulgui, també.
18: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
19: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
18: I quants de cetacis?
19: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
20: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: De podcast n'hi ha molts. Però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3CAT Info.
2: El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
1: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3CAT Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Un quart de nou del matí, obrim àrea de servei. Estem molt atents al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip viari, Clàudia Serra, demanaves avui paciència. Bon dia.
21: Bon dia. Sí, i la segueixo demanant, perquè la veritat és que tenim circulació força complicada, retencions en molts punts, pràcticament a totes les vies principals. D'entrada cap a la ciutat de Barcelona, destaquem un punt a la Ronda de Dalt, a l'alçada de l'Hospitalet. Aquí hi ha dos carrils tallats en sentit Llobregat per un accident, i això complica molt la circulació en aquest punt. Fora de Barcelona, cua a vies principals com la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, la P7 a Santa Perpètua, també sentit sud, la C-17 de l'Ametlla Canovelles, direcció Barcelona, i la C-60 d'Argentona, direcció la Roca del Vallès. A tot això li hem de sumar que encara hi ha vies afectades pels aiguats tallades, aquesta hora encara la C-14-15C a la Roca del Vallès i la C-352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles. I aquesta situació del trànsit complicada, també complicada la situació del transport públic a Rodalies. Diverses línies que funcionen a mig gas en alguns trams funcionen amb transport alternatiu per carreteres. El cas de l'R1 des d'Arenys en sentit nord, a l'R2 de Granollers Centre cap a Sant Celoni, l'R3 de Ripoll a Puigcerdà, l'R4 de Manresa a Terrassa, Estació del Nord, la R8 en tot el seu recorregut i la R11 de Portbou a Sant Andreu. En tots aquests casos, aquestes línies funcionen amb aquest servei d'autobús alternatiu per carretera en aquests trams.
2: El temps.
0: Amb el Jofre Genuer.
22: Comencem la jornada d'avui amb més estabilitat, amb més tranquil·litat, tot i que ja s'ha produït, ja s'està produint un augment de núvols per Ponent i Terres de l'Ebre, que precisament en aquesta zona ha fet que les temperatures aquesta matinada hagin sigut una mica més elevades respecte a l'anterior. Ha pujat 1 o 2 graus, ahir el cel estava més serè, amb mínimes al voltant d'aquests 15, 16, 17 graus. També en algunes valls del Pirineu, el termòmetre o s'ha mantingut o ha pujat alleujament amb els valors més baixos al voltant d'aquests 10 graus. I a la costa, doncs, de nou trobem algunes xifres que no baixen dels 20, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, amb aquests 21 a Tortosa, o al voltant d'aquesta xifra també a Amposta, també degut a la presència d'aquests núvols que al llarg del matí han d'anar en augment. S'espera un matí tranquil, amb variabilitat, però amb aquest augment de la nuvolositat, que de fet no descartaríem algun primer ruixat cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre, tot i que serà més a partir de migdia a la tarda que tornaran les pluges, en forma, això sí, de ruixats amb una distribució molt irregular, avançant des de Ponent a Llevant i associats sobretot en zones del prelitoral, del Pirineu, Prepirineu, però que poden afectar qualsevol indret. De fet, sense descartar, de nou, algunes tempestes que puguin ser localment intenses. Hi ha avisos en aquest sentit, en general, amb la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, però cap al sud del país, Terres de l'Ebre, podrien haver-hi, doncs, algunes tempestes una mica més intenses i fins i tot no es descarta que es pugui superar en mitja hora els 40 litres per metre quadrat. Se'ns tira sobre un embussament d'aire fred que ens acabarà de creuar entre demà i demà passat, generant, doncs, un tarannà de ruixats de temps insegur i sempre amb una tendència, sobretot a partir de demà a la tarda i dijous, anar quedant més ubicats al nord i al nord-est del país i obrint les portes a un descens de les temperatures.
0: Un quart de nou i quatre minuts, les manifestacions dels estudiants a França s'amplien avui a altres col·lectius en forma d'una gran mobilització, mentre diverses associacions denuncien repressió policial contra els manifestants. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. Ahir un noi de 15 anys va perdre una mà per una granada ensordidora i el govern admet que més de 200 estudiants han quedat ferits des que van començar les protestes. Anem a París, corresponsal Isabel Galí.
3: Al costat dels estudiants de batxillerat es manifestaran els seus professors. També comparteixen moltes de les queixes sobre el mal estat dels instituts i sobretot la falta de mitjans per substituir els docents quan estan de baixa o fent formació. En paral·lel, associacions de pares i la Lliga dels Drets de l'Home denuncien els mètodes que la policia està fent servir per reprimir. Emmanuelle Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
4: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
0: El partit quebequès s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit de govern, s'ha quedat sense representació parlamentària en Washington. Oriol Serra.
5: Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista Partit Quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El partit quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals.
2: 3CAT Info.
0: Absolent l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, a tots dos i també altres membres de l'antiga cúpula del Departament de Salut, els acusaven d'haver discriminat policies i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin, si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i de la policia espanyola i la Guàrdia Civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de gestió. Vergés es mostra satisfeta, però lamenta que el cas hagi hagut d'arribar a judici.
23: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. Entrem en crònica cultural. Ha mort l'autor britànic supervendes Jeffrey Archer. Tenia 86 anys i també va ser diputat del Partit Conservador. Durant mig segle de creació ha venut uns 300 milions d'exemplars de les seves novel·les de suspens arreu del món, segons consta a la seva pròpia pàgina web. Una carrera no exempta de polèmiques i escàndols que el van portar davant la justícia i a una condemna de presó. Aquesta mateixa setmana estava prevista la publicació del seu últim llibre, que es titula Adam i Eva. Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound, que arriba a la 25a edició. El Festival Barceloní ha presentat l'enorme llistat d'artistes que inclou bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marruí.
24: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. I fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
0: I la 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callao.
25: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que a mitjans dels anys 70 van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, amb 3 estrelles Michelin al restaurant que porta el seu nom a Oria, Guipúscoa, i tres més al Lasarte barceloní, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
6: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, únicos, irrepetibles y los más grandes de los grandes, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Y sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
25: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
7: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí d'una manera bastant àgil, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé.
25: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas La Plana, coincidint amb la sortida al mercat de l'anyada 2020, que és la cinquantena d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc que es va començar a produir el 1970.
2: Esport.
0: Montse, Raia, bon dia.
8: Hola, bon dia.
9: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
8: Lamine Yamal és la gran atracció del partit Croàcia-Espanya d'aquesta nit a la Lliga de les Nacions de Futbol. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, deixa entreveure que serà titular. Diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots, i s'intueix del que explica que avui a 3:15 Lamine Yamal sortirà d'inici.
10: De 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
8: El partit Croàcia-Espanya és a 3:15 del vespre, avui també a la Nations League de futbol. Anglaterra-República Txeca, amb a Blaugrana Anthony Gordon jugats ahir. França 4, Bèlgica 1, a Blaugrana Jules Koundé ha jugat els 90 minuts. Ucraïna 1, Hongria 2, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora de joc. Mentrestant, el Barça ha tornat ja als entrenaments per començar a preparar partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. Hansi Flick va poder comptar ahir amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García va fer part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong van fer treball individualitzat.
2: 3CAT Info.
8: Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina en l'últim partit del jugador amb l'albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la una, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
12: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
26: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
27: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
8: Alguns dels aficionats que explicaven amb emoció aquest últim partit de Messi amb l'Argentina, un Messi que va debutar fa més de 20 anys amb la selecció del seu país. Continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami. El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea. És un partit històric per als gironins, el primer del club en competició continental a l'Europa Cup, a la quarta competició europea del bàsquet. Contra el Dinamo de Bucarest, a Fontajau, el tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
28: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
8: Girona, Dinamo, 7:45 del vespre, també debut del Joventut contra l'equip israelià del Herzliya a 9:15 a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea. Isaac Nogués, jugador de la penya.
29: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i bueno, jugar una mica doncs, a la nostra línia.
8: Els dos partits es poden veure per Esport 3. En handbol, Granollers rep el Busau romanès a 9:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. En waterpolo, Natació Sabadell visita a 6:45 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de waterpolo i el Mundial d'Hockey Patins Femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola guanya Xile per 2-3 en el segon partit de la fase de grups. El gol del triomf l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la jugadora del Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A.
1: El Buzao és un equip diferent.
11: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
0: Dos quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit. Clàudia, bon dia.
13: Bon dia. Un accident talla dos carrils a la Ronda de Dalt a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Llobregat i provoca cua en aquest punt. Es manté el trànsit dens a bona part dels accessos a Barcelona i a la resta de carreteres destaca encara trànsit lent també a la C58 de Terrassa a Sabadell, sentit Barcelona i a Ripollet, direcció Sabadell, i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua en sentit Tarragona.
0: Fem ara un repàs a les principals informacions del dia. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el ple INUNCAT per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aproparà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels darrers dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual. El BOE publica avui l'avançament electoral i la dissolució de les Corts i el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets sobre habitatge que han abocat a l'anunci de Pedro Sánchez. I el Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix, per tant, un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. A partir d'ara també us explicarem que avui es reprèn a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia a qui una exparella seva va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la seva filla. I el Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament se celebrarà a Barcelona el 8 d'octubre, del 8 d'octubre al 17 de desembre, amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. I en Esports Mons, el seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamin Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia.
8: Sí, és la gran estrella de l'equip espanyol. Assegura De La Fuente que ha dosificat tots els jugadors, però que Lamin avui segurament jugarà. A partit és a 8:45, és partit de la Lliga de les Nacions de Futbol. I un repte històric per al bàsquet Girona, que rep el Dinamo de Bucarest a 8:45 en el primer partit dels gironins en competició europea a l'Europa Cup.
0: El temps, matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment, temperatures sense grans canvis. A la tarda, atenció, perquè tornaran a aparèixer ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local. Dos quarts de nou i tres minuts, el govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el ple INUNCAT per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials.

0: a Catalunya. L'estació d'Arenys de Mar és el punt on acaben els recorreguts els trens de l'R1. Anem cap allà. Marta Bellés, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs aquest matí aquí hi ha força tranquil·litat. Arriben trens des de Barcelona amb una freqüència força espaiada i a partir d'aquest punt els que continuen viatge cap al nord han d'agafar els autobusos que ja els esperen a la porta de l'estació, aquí al davant. No surten a una hora determinada, sinó que ho fan a mesura que es van omplint. Amb el tren que ha arribat a 7:45, per exemple, han marxat dos autobusos grans plens de gent fins dalt, en direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda i fins a arribar a Blanes. Les cares de la gent són de resignació. Molts no tenen, ens diuen, un alternatiu al transport públic per moure's. Hem de dir que no es compleixen els horaris i que, a més, ara, per exemple, he entrat a l'estació, les pantalles s'han reiniciat, ahir les van tancar perquè no coincidia el que deien amb el que en realitat estava passant, i aquest matí les han reiniciat. Doncs bé, ara mateix surt un tren programat en direcció Massanet-Massanes, i quan he anat a consultar m'han dit no podem fer cas de les pantalles, no funcionen, i el que diu no és cert. Per tant, estem una mica en aquest sentit igual que ahir. Sí que hi ha informadors aquí a la porta de l'estació que dirigeixen la gent cap a on ha d'anar, però qüestió d'horaris ja és un altre tema. Darrere les cues de persones que esperen per pujar un autobús, doncs hi ha moltes històries. Per exemple, dues. La primera, d'una dona que torna a casa després de treballar durant tota la nit escombrant els carrers de Barcelona. Ahir va perdre 3 hores de son. I la segona, tornava després de treballar aquesta persona ahir de Sant Pol de Mar i va esperar també 3 hores per poder arribar un altre cop a casa seva aquí a Arenys. Les escoltem.
2: Yo de Barcelona al Clot, vivo en Calella, pero aquí hacemos transbordo que ya nos lleva este autobús. Vengo de trabajar y ayer con todo este trastorno llegué a las 10 de la mañana a mi casa.
1: ¿Normalmente a qué hora llegas?
2: 7:30, 7:15. Ya estaría en mi cama a esta hora.
3: Ayer el mediodía, cuando acabara el trabajo a la 1:30, me espero hasta las 4, no hay autobuses en San Paul de Mar. Viene uno, dice, está lleno, no puedo coger más, ya está.
1: Per tant, com podeu comprendre, la preocupació de molts usuaris ja a aquesta hora del matí, quan van cap a la feina, és saber com s'ho faran, què passarà a l'hora de tornar cap a casa.
0: Marta, gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
0: El sistema de drenatge de la ciutat de Barcelona permet gestionar la gran quantitat d'aigua que ha caigut en l'episodi de pluja d'aquests últims dies. Toni Fortesa.
4: Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert 2.5 vegades durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
5: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
4: Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya.
0: Una cosa més, a causa dels aiguats dels últims dies, hi ha com a mínim 3 centres educatius que no podran obrir portes avui. Són 2 centres d'adults, un de Granollers i l'altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs, que han tingut diverses afectacions. A banda, les pluges d'ahir també han afectat 2 hospitals. Al Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat i a l'Hospital de Granollers s'han hagut de derivar serveis d'urgències i farmàcia a altres centres. Salut recorda, però, que no hi ha cap hospital ni centre d'atenció primària que estigui tancat.
6: 3CAT Info.
0: 9:15, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la dissolució de les Corts Espanyoles i la convocatòria d'eleccions generals pel 29 de novembre. Mentrestant, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els decrets per frenar els desnonaments i garantir el dret a l'habitatge amb algunes variacions. Podrien entrar en vigor de manera immediata i amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrelevant. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant, perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple, quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a estes eleccions del 29 de novembre, que torna a plantejar com una disjuntiva.
8: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte d'apertura i de justícia social.
7: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.

0: Tari.
1: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
0: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics.
2: Satisfacció per l'avançament electoral a PP i Vox, que demanen un vot massiu contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, celebrava la possibilitat de fer fora el president, l'actual president espanyol.
3: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
2: Menys les enquestes del CIS, totes auguren una victòria del PP, però per governar necessitaran el suport de Vox. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
4: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
2: Doncs bé, a l'esquerra del PSOE l'avançament electoral els ha agafat sense cap de llista. La coalició de partits que integren Sumes presentarà sota la marca Front Ampli. Sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mónica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
5: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
6: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
2: Mentrestant, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que no descarte liderar la candidatura. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. La sentència aplanarà el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats i ha d'acabar amb l'aixecament de les inhabilitacions, entre elles les d'Oriol Junqueras. El text que aprovi avui el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant al Tribunal Suprem als membres del govern de l'1 d'octubre que encara no tenen l'oblit judicial. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, de Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El magistrat conservador José María Macías retirarà, si no hi ha canvis d'última hora, la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que era més suau. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boy, explica bé al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi avui el Constitucional, el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà el Tribunal Suprem.
7: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
2: Sortim a l'exterior.
8: 3CAT Info.
2: Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea estan monitoritzant el cas Moscou. Cristina Solías.
9: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la noia trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pista, però no sap explicar per què la víctima va contraure una pneumònia greu i va morir poc després. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que hi hagi motius d'alarma.
10: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions i treballar amb professionals altament qualificats en aquesta regió.
9: Prop de 200 persones es troben sota vigilància, però cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk a Sibèria per precaució.
2: Almenys 2 morts i 9 ferits en un atac ucraïnès amb més de 600 drons sobre la regió de Moscou. La majoria d'aparells han estat interceptats per les defenses antiaèries. Més d'un centenar en direcció a la capital, segons ha informat l'alcalde. L'atac també ha provocat l'incendi en un magatzem de distribució minorista. Mentrestant, l'exèrcit rus ha continuat atacant les principals ciutats ucraïneses durant la matinada. Segons l'Estat Major, l'objectiu han estat centres de dades. Els drons russos també han impactat en 2 ports del Mar Negre i han danyat un vaixell mercant. Donald Trump aprova l'execució per escamot d'afusellament del terrorista islamista que va matar 13 persones en una base militar de Texas l'any 2009. Nidal Malik Hassan era comandant del servei mèdic de l'exèrcit nord-americà on exercia com a psiquiatre. Nascut als Estats Units i d'origen palestí, Hassan va irrompre al centre mèdic de la base de Fort Hood i va disparar indiscriminadament contra els soldats com a protesta contra la participació americana a les guerres de l'Afganistan i l'Iraq. Va matar 13 persones i desenes més van quedar ferides. La seva execució per escamot d'afusellament, que encara no té data, serà la primera a l'exèrcit dels Estats Units des de l'any 1961. L'afusellament ha estat una de les diverses modalitats de pena capital que l'administració Trump ha afegit recentment a les formes d'execució permeses pels delictes federals més greus, juntament amb l'electrocució i l'asfíxia per gas. El ventall d'opcions per les execucions federals es va ampliar en part a causa de les dificultats creixents per obtenir els fàrmacs necessaris per a les injeccions letals.
8: 3CAT Info.
11: 3CAT Info.
2: El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensaments se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que enguany conviden a explorar els conceptes de l'engany i de la mentida. Marta Vives.
12: Entre alguns dels noms d'enguany i els d'Amazoni, que rescatarà cançons populars sobre mentides, Àngels Gunyalons, que posarà veu a quatre contes de Víctor Català, la representació d'una odissea molt especial a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís, o la lectura de Digues que m'estimes de Montserrat Roig per Anna Alarcón. La directora del Festival, Cira Benoza, explica el fil conductor d'enguany.
13: La mentida, malauradament, és un dels temes del present. El descrèdit generalitzat, la sensació que res del que passa al nostre voltant podem saber del cert si és vertader o si és fals.
12: A més, el fotògraf Joan Fontcoberta participarà en la instal·lació Confabulacions, que parteix de la idea que cap relat és innocent. El Festival Clàssics compta amb un pressupost de 200.000 euros.
2: Doncs així hem arribat a 8:45 del matí. Atenció de nou al trànsit i al temps. Connexió amb l'equip diari per actualitzar dades als transports públics i a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Un accident talla ara un carril a la Ronda de Dalt, a l'Hospitalet, en sentit Llobregat, i provoca cua en aquest punt. A aquesta hora encara es manté el trànsit força dens a bona part dels accessos a Barcelona, i més enllà d'aquesta àrea més propera a la capital, encara trànsit lent a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit Barcelona, i a l'alçada de Ripollet direcció Sabadell, i també a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua sentit sud. A tot això li hem de sumar que encara hi ha carreteres afectades per les pluges, sobretot a la comarca del Vallès Oriental, a l'entorn de Granollers, encara tallades la C352 a l'alçada del túnel entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, i la C1415C a la Roca del Vallès. Uns aiguats que avui encara provoquen afectacions al transport públic. Recordem que a Rodalies hi ha diverses línies que funcionen amb alteracions i amb trams que s'estan cobrint amb servei d'autobusos substitutoris.
8: El temps.
2: La crònica és del Jofre Genué.
15: Aquesta matina del temps s'ha mostrat molt tranquil, estable, amb moltes boires i boirines. Aquestes humitats tan altes de les pluges d'aquests darrers dies, provocant doncs, que el 100% d'humitat predomini arreu del país, amb núvols baixos, però també amb clarianes. De fet, els núvols s'estan augmentant ara mateix cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre. S'acosta una nova perturbació. L'embussament d'aire fred ubicat cap a la zona de Portugal se'ns tirarà a sobre i, per tant, el temps no acaba de millorar. És més, a partir de migdia de la tarda tornen els ruixats. Però uns ruixats que avançaran de ponent a llevant, en direcció de sud-oest a nord-est, i seguint doncs, punts de muntanya del Pirineu, Prepirineu, sobretot de serra pel litoral, i que poden afectar qualsevol indret. També poden arribar a la mateixa costa, a més amb aquests avisos d'intensitat de pluja entre aquests 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A les Terres de l'Ebre fins i tot podria haver-hi intensitats de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, almenys així ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya, per aquesta tarda, amb aquest nou episodi de ruixats dispersos a qualsevol indret del territori. Per demà i demà passat es mantindrà el temps insegur amb nuvolades i ruixats, potser amb una tendència a anar-se ubicant cada cop més a la meitat nord i nord-est del país, i sobretot de cara a dijous, quan sembla que entrarà la tramuntana, entrada també d'una massa d'aire més fresca, que ens durarà un cap de setmana més estable, però amb un ambient de plena tardor.
8: Tresca Info. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai. 3CAT Info.
2: 8:45.
8: Catalunya al dia.
2: Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona que una exparella va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la Carla. El cadàver el van trobar l'endemà del crim. La mare ha explicat que aquell mateix matí l'acusat va anar fins a la seva feina per parlar amb ella i li va dir que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. Al final, però, va acabar reconeixent els fets.
11: Solamente perdió un momento la compostura, se puso las manos en la cabeza y dijo algo como que se me ha anat el cap o se me ha anat la mà o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado, y luego entendí por qué.
2: Fiscalia i acusació ho qualifiquen d'assassinat, però perquè va planificar el crim, això és el que consideren, i li reclamen presó revisable permanent. Canviem de qüestió, l'Ajuntament de Cunit ha demanat a la Generalitat que posi rètols informatius a la C31 que expliquin que l'autopista és gratuïta entre Cubelles i el Vendrell. Així s'evitaria el pas d'una part dels 30.000 vehicles que circulen cada dia per dins de Cunit i de Calafell, corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
16: Aquesta possibilitat no és nova, va ser molt reivindicada, però des de l'Ajuntament de Cunit es considera que no es coneix prou. Des de fa 3 anys, la C32 és gratuïta pels vehicles que circulen entre Cubelles i el Vendrell. Si s'utilitza el VIET o l'aplicació Hawaii, la barrera del peatge de Cubelles o el de Calafell s'obren i no es cobra res. Funciona com una variant gratuïta per evitar el risc d'accidents i la contaminació a dins de Cunit, Segur o Calafell, per on hi passa la C31. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, es queixa que cap rètol informa els conductors d'aquesta possibilitat.
17: Hem demanat a la Generalitat una cosa molt senzilla, que informi, que comuniqui que hi ha aquesta gratuïtat. No hi ha cap tipus d'informació. I demanem que posi aquí un panell ben clar perquè la gent que va a direcció a Tarragona, que va a direcció al Vendrell, que va a direcció a Calafell, sàpiga que si agafa l'autopista aquí és gratuïta tots els dies de l'any.
16: Per això Cassanyes ha demanat a la Generalitat que es posi un rètol com es va fer a Torredembarra en el seu dia.
18: Catalunya al dia.
2: Hem de parlar d'una nova jornada de protestes i aturades del personal de les biblioteques de Barcelona per reclamar al consistori que desbloquegi la negociació sobre la millora dels seus drets laborals. La Intersindical i la CGT han convocat una concentració aquest matí a l'Avinguda Gaudí en Provença, que també apel·la als treballadors de les escoles Bressol, als serveis socials i les oficines d'atenció ciutadana. La protesta dels bibliotecaris es desplaçarà a la tarda a la plaça Sant Jaume, coincidint amb el ple extraordinari promogut per Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que reclamen al govern de Jaume Collboni que reprengui les negociacions amb el comitè d'empresa. Demà hi ha prevista una reunió entre les dues parts. Si no s'arriba a un acord, la plantilla amenaça de tancar totes les biblioteques de la ciutat aquest dijous. La jornada arriba després de mesos de vaga i sense una negociació efectiva des del mes de juny. Les receptes i les tradicions de la Vall d'Ora, al Solsonès, s'han transmès oralment durant segles. Ho han fet de generació en generació. Ara una masovera les ha recollit en dos llibres. Perquè no s'acabin perdent, anem cap a la Vall d'Ora, allà hi tenim el Joaquim Albalate.
19: Són un centenar de receptes, remeis i tradicions d'aquesta vall de Navès, al Solsonès. Les ha recollit Dolors Pujol, l'actual cuinera i responsable de l'emblemàtica Masia al Pujol, amb l'objectiu que tot aquest patrimoni immaterial continuï viu.
20: Home, l'important és que no es perdi, que el jovent no ho faran, perquè no s'hi estaran les hores que m'hi estic jo, això, efectivament, però almenys quedo constància, i no és per mi, és perquè la gent sàpiga el que una persona patia abans per cuinar, perquè passes hores, no feia cap plat jo a menys de 3 hores.
19: El primer llibre, El xup-xup de la Vall d'Ora, es va publicar l'any passat i ara n'ha presentat un segon volum, El foc lent de la Vall d'Ora, amb receptes que encara avui prepara a la Masia.
20: I aquest em va costar tant perquè el primer ja... I aquest, com que vaig veure que havia posat sortint moltes coses que no havia posat el primer, dic, va, posem-los-hi. I el primer poder vaig posar moltes coses que ara és més difícil de trobar, com ara el freginat que es feia amb la sang, el fetge i els pulmons dels xais que mataven, doncs, clar, no ho trobes, això. Doncs ara he posat coses una mica més, poder la gent...
19: Són uns llibres que, tot i que només ven a la Masia, on hi ha un restaurant i una casa rural, ja han esgotat diverses edicions.
2: Tota la trajectòria de l'artista visual Joan Pere Massana es pot visitar per primera vegada en una única exposició a Lleida. Es tracta d'una mostra que fa una retrospectiva de tota l'obra i les sèries, anomenades llibres, del creador lleida Julià Albacar.
18: Joan Pere Massana, nascut a Pons, a la Noguera, ha exposat en galeries d'arreu d'Europa i dels Estats Units i ara tota la seva obra estarà condensada per primer cop en una exposició sota el títol Joan Pere Massana, una mirada retrospectiva. Una oportunitat que, segons explica el mateix Massana, té permès revisitar les seves pròpies creacions des d'una nova mirada.
21: Exposar en una galeria uns quadres i penjar-los i despenjar-los i que no quedi res a darrere, te quedes una mica insatisfet. Llavors, que aquest projecte de l'Adrià de fer un discurs museístic, això t'aporta, a mi m'aporta personalment una satisfacció brutal.
18: A la mostra es poden veure les seues sèries, conegudes com a llibres, i que des de diferents mirades i materials aborden un objecte quotidià diferent.
21: Les sèries surten una mica de com estàs tu personalment, no? Llavors, per exemple, el llibre dels jocs és tornar a la infantesa, i per exemple el llibre de l'aigua és una sèrie molt més meditativa, molt més blanca. El llibre dels arbres, per exemple, és una sèrie molt més densa, molt més barroca.
18: Tot plegat és un reconeixement a la figura i l'obra del creador lleidatà, Adrià Codines, comissari de l'exposició.
22: Jo no entenia que no se li hagués dedicat una exposició retrospectiva. Sempre les galeries, els museus on ell ha exposat, volen l'obra nova, no? Lo d'última creació, i jo trobo molt interessant descobrir tota la seva obra a partir dels orígens.
18: La mostra es podrà visitar fins al dia 14 de novembre a l'Adrià Codinar, Galeria de Lleida.

0: Esports.
1: Montse, Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Lamine Yamal és la gran atracció del partit Croàcia-Espanya d'aquesta nit a la Lliga de les Nacions de Futbol. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente deixa entreveure que l'extrem mataroní serà titular. Diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots. I així veu a Lamine Yamal el seleccionador espanyol.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: Un altre blaugrana, Dani Olmo, torna a Croàcia, al país on va debutar com a professional.
4: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist, créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. I bueno, tinc moltes ganes que arribi.
2: El partit Croàcia-Espanya és a 3:15 del vespre, avui també a la Nations League de futbol, Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Koundé va jugar els 90 minuts, i Ucraïna 1, Hongria 2, el davanter del Girona Benat, va jugar l'última mitja hora de joc. I el Barça ha tornat als entrenaments per començar a preparar partit de dissabte contra Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. Hansi Flick va poder comptar ahir amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García va fer part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa. En canvi, Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong van fer treball individualitzat. Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina en l'últim partit del jugador amb l'albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la una, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
5: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
6: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
7: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
2: Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció argentina. Continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami.
0: 3CAT Info.
2: El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea. Partit històric per als gironins. El primer del club en competició continental a l'Europa Cup, la quarta competició europea contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández explica com afrontaran el fet de jugar dues competicions exigents alhora.
8: El repte serà molt important per a tothom perquè jugar dues competicions és dur, penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
2: Girona, Dinamo de l'Europa Cup de bàsquet a 7:45 del vespre i també debut del Joventut contra l'equip israelià del Herzliya a 8:45 a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Isaac Nogués, jugador de la penya.
9: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i bueno, jugar una mica doncs, a la nostra línia.
2: Els dos partits es poden veure per Esport 3. En handbol, el Granollers rep el Busau romanès a 8:45 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans.
10: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: En waterpolo, en natació, Sabadell visita 7:15 al Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de waterpolo.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Mundial d'Hockey Patins Femení que es disputa a Asunción al Paraguai. La selecció espanyola ha guanyat Xile 2-3 en el segon partit de la fase de grups. El gol del triomf l'ha fet la mataronina Aina Florenza l'últim segon del partit. El combinat espanyol amb 7 de 10 catalanes es manté al capdavant del grup A amb 6 punts, els mateixos que té l'Argentina. Justament avui juguen contra aquest equip la selecció espanyola. I en tenis, Carlos Alcaraz juga avui la final del torneig de Tòquio contra el txec Lehecha. Ho farà després de superar Mallorquí Monar a les semifinals 2-16-1 al torneig a Pequín. Djokovic jugarà la final contra l'Austràlia de Mignor gràcies a la desqualificació de Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador.
0: Trescat Info.

0: Són les 9. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra.
1: No em necessiten a Cati.
0: Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés. I ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. Anem ara sí a conèixer quina és la situació del trànsit d'aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Reobert ja tots els carrils a la Ronda de Dalt, a l'alçada de l'Hospitalet sentit Llobregat, on hi ha hagut un accident, tot i això es manté el trànsit dens a tota la Ronda de Dalt sentit Llobregat, també a la Ronda Litoral des de Santa Coloma sentit Llobregat, i els accessos a Barcelona per la B23, Esplugues cap a la Diagonal, la C33 i la C58 a Montcada sentit Nus de la Trinitat. Fora de l'àrea de la capital, encara trànsit lent a la C58 de Terrassa-Sabadell sentit Barcelona i a Ripollet direcció Sabadell i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua sentit Tarragona.
0: Milers de persones es manifesten a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. Hi ha hagut aldarulls un cop acabada la protesta, protagonitzats per activistes. Els sindicats Comissions Obreres i UGT anuncien que convocaran una vaga general aquesta tardor que no coincidirà amb la campanya electoral. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar. No hi ha trens a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. L'R2 Nord ha recuperat el servei fins a Granollers. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BCP en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants. Això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un dels quals un noi de 15 anys que ha perdut una mà. El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Mazzoni, Àngels Gunyalons llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea.
2: Esports.
3: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. A partir de la Lliga de les Nacions de Futbol és a 8:45. El bàsquet Girona juga primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45 a l'Europa Cup, a la Champions FIBA. Joventut Herzliya a 8:45 i Messi s'acomiada de la selecció argentina de futbol aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment. Temperatures sense grans canvis. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local.
4: 3CAT Info.
0: Passen 5 minuts de les 9 del matí. Bon dia, us parla Mireia Sala. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés. I ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui la dissolució de les Corts Espanyoles i la convocatòria d'eleccions. Els decrets podrien entrar en vigor de manera immediata i amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple, quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre que torna a plantejar com una disjuntiva.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
5: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
2: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics.
0: Un anunci, el de la vaga general, que es va rebre amb satisfacció a la manifestació en defensa del dret a l'habitatge que es feia a Barcelona. Una concentració que va plegar milers de persones i que va acabar amb 13 detinguts. Els arrestats són membres d'un grup d'activistes que es van enfrontar als Mossos d'Esquadra un cop acabada la manifestació. Van cremar contenidors i van llançar objectes contra els agents que van respondre amb càrregues i disparant bales de foam. 28 policies van acabar ferits lleus. Abans d'aquests enfrontaments, però, la marxa es va celebrar amb normalitat. Va plegar 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 120.000 persones, segons els organitzadors, que van celebrar l'anunci d'una vaga general. Carme Arcarazo és portaveu del Sindicat de Llogateres.
6: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats i per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
0: Els manifestants també van fer crides a acabar amb el negoci de l'habitatge. I Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor. Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Els sindicats han fet el pas després del rebuig del decret sobre habitatge i han incorporat les demandes en l'àmbit laboral a les mobilitzacions socials de sindicats de llogateres i associacions veïnals. La secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López, deia al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que salaris i habitatge han d'anar forçosament units.
7: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda. Mm.
0: Comissions i l'UGT decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge. Un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
8: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
0: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances. I la mobilitat encara avui patirà els efectes dels xàfecs. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat per les afectacions a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, malgrat que s'han resolt situacions com la presència d'aigua al túnel de Plaça de Catalunya. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia.
9: Bon dia, una novetat de primera hora del matí, l'R2 Nord. Els trens arriben fins a Granollers. S'havia dit a la planificació d'ahir al vespre de Renfe que acabaven a Sant Andreu. Bé, doncs, arriben a Granollers, on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. Avui la principal novetat respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça de Catalunya. Això permet que tots els trens de l'R1, la línia del Maresme, puguin entrar a Barcelona. Per què ho fan aquests trens i encara no els del tram nord de l'R4, els que van i venen del Vallès Occidental? Perquè aquesta línia, en aquesta línia encara s'hi estan fent marxes exploratòries sobre l'estat de la infraestructura. Avui aquí a l'estació de Sants sí que hi ha informadors ja des de primeríssima hora d'entrada en funcionament del servei i veiem que les pantalles indiquen els trens que a priori han de passar.
0: Gràcies, Joan. A l'estació d'Arenys de Mar és el punt on acaben el recorregut els trens de la R1. Allà hi tenim Marta Vallès.
10: Aquest matí aquí hi ha força tranquil·litat. Arriben trens des de Barcelona amb una freqüència força espaiada i a partir d'aquest punt els que continuen viatge cap al nord han d'agafar els autobusos que ja els esperen a la porta de l'estació, aquí al davant. No surten a una hora determinada, sinó que ho fan a mesura que es van omplint. Amb el tren que ha arribat a 7:45, per exemple, han marxat dos autobusos grans plens de gent fins dalt. En direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda i fins a arribar a Blanes. Les cares de la gent són de resignació. Molts no tenen, ens diuen, una alternativa al transport públic per moure's. Hem de dir que no es compleixen els horaris i que, a més, ara, per exemple, he entrat a l'estació, les pantalles s'han reiniciat, ahir les van tancar perquè no coincidia el que deien amb el que en realitat estava passant i aquest matí les han reiniciat. Doncs bé, ara mateix surt un tren programat en direcció a Sanet Massanes i quan he anat a consultar m'han dit no podem fer cas de les pantalles, no funcionen. Carrers de Barcelona. Ahir va perdre 3 hores de son. I la segona, tornava després de treballar aquesta persona ahir de Sant Pol de Mar i va esperar també 3 hores per poder arribar un altre cop a casa seva aquí a Arenys. Les escoltem.
11: Yo de Barcelona al Clot, vivo en Calella, pero aquí hacemos transbordo que ya nos lleva este autobús. Vengo de trabajar y ayer con todo este trastorno llegué a las 10 de la mañana a mi casa.
10: ¿Normalmente a qué hora llegas?
11: 7:30, 7:15. Ya estaría en mi cama a esta hora.
12: Ayer el mediodía, cuando acabara el trabajo a la 1:30, me espero hasta las 4, no hay autobuses en San Paul de Mar. Viene uno, dice, está lleno, no puedo coger más, ya está.
10: Per tant, com podeu comprendre, la preocupació de molts usuaris ja a aquesta hora del matí, quan van cap a la feina, és saber com s'ho faran, què passarà a l'hora de tornar cap a casa.
0: Gràcies, Marta. I mentrestant, Granollers se'n recupera a poc a poc la normalitat després dels aiguats d'ahir. La capital del Vallès Oriental va ser un dels municipis més afectats per les pluges. De fet, encara hi continuen buscant un menor que va desaparèixer el cap de setmana i que es tem que es veiés afectat per les tempestes. L'Ajuntament va treballar ahir per recuperar la circulació a la ciutat, retirar cotxes que havien quedat malmesos pels xàfecs i treure aigua d'edificis inundats. En Xavi Ortega, propietari d'una botiga de mobles, explica com ha quedat el seu local.
13: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, els va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
0: També ha quedat afectat l'hospital de la ciutat i davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha hagut de delimitar amb tanques. En global, els bombers van haver d'atendre ahir més de 700 avisos, una quarantena de persones atrapades per l'aigua.
14: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
15: Doncs tant com vulgui bussejar.
14: Genial. I quant d'oxigen queda?
15: El que vulgui, també.
14: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
15: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
14: I quants de cetacis?
15: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
16: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. La sentència aplanarà el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats i ha d'acabar amb l'aixecament de les inhabilitacions, entre elles les d'Oriol Junqueras. El text que aprova avui el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant el Tribunal Suprem als membres del govern de l'1 d'octubre que encara no tenen l'oblit judicial. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde de Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia, i qui insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El magistrat conservador José María Macías retirarà, si no hi ha canvis d'última hora, la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que era més suau. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi avui el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
18: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Fonts del Constitucional concreten que la resolució que s'aprovarà avui es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data. És un quart de 10 del matí. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, sosté que a dia d'avui la circulació de vehicles és similar a la d'anys anteriors. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio també ha assegurat que les incidències derivades de les inundacions per les pluges torrencials s'estan solucionant.
19: S'ha normalitzat la situació respecte a anys anteriors, vull dir que estem als mateixos nivells que l'any passat o que fa dos anys. En quant a retencions per al temporal d'ahir i del cap de setmana, jo destacaria la Ronda Nord, la Ronda de Canovelles, la que ara està recuperant-se. En canvi, la Ronda Sud sí que s'ha recuperat. També s'ha recuperat l'enllaç C60 i AP7, així ens consta de moment en el nostre concentrador d'incidències.
0: Doncs amb aquesta informació hem arribat a l'àrea de servei i sapiguem quina és la situació a aquesta hora amb Clàudia Serra. Bon dia, Clàudia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem encara trànsit dens a la Ronda de Dalt de Trinitat a Sarrià en sentit Llobregat, derivat d'un accident a Cornellà ja retirat. Cua també a la Ronda Litoral des de Santa Coloma fins a la Barceloneta en sentit Llobregat, i els accessos a Barcelona per la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i la C33 i la C58 a Montcada, direcció al Nus de la Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, encara trànsit lent a la C58 a Ripollet, direcció Sabadell, i ara també a la P7 de Castellbisbal a Sant Cugat en sentit Girona, en aquest cas per una avaria que talla un carril. Pel que fa al transport públic, recordem que a Rodalies hi ha diverses línies que funcionen amb alteracions degut a les pluges d'aquests últims dies i amb trams que es cobreixen en servei d'autobusos substitutoris.
4: El temps.
0: El temps amb Jofre Genover.
20: Comencem la jornada d'avui amb més estabilitat, amb més tranquil·litat, tot i que ja s'ha produït, ja s'està produint un augment de núvols per Ponent i Terres de l'Ebre, que precisament en aquesta zona ha fet que les temperatures aquesta matinada hagin sigut una mica més elevades respecte a l'anterior. Ha pujat 1 o 2 graus, ahir el cel estava més serè, amb mínimes al voltant d'aquests 15, 16, 17 graus. També en algunes valls del Pirineu, el termòmetre o s'ha mantingut o ha pujat lleugerament, amb els valors més baixos al voltant d'aquests 10 graus. I a la costa, doncs, de nou trobem algunes xifres que no baixen dels 20, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, amb aquests 21 a Tortosa, o al voltant d'aquesta xifra també a Amposta, també degut a la presència d'aquests núvols que al llarg del matí han d'anar en augment. S'espera un matí tranquil, amb variabilitat, però amb aquest augment de la nuvolositat, que de fet no descartaríem algun primer ruixat cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre, tot i que serà més a partir de migdia a la tarda que tornaran les pluges, en forma, això sí, de ruixats amb una distribució molt irregular, avançant des de Ponent a Llevant i associats sobretot en zones del prelitoral, del Pirineu, Prepirineu, però que poden afectar qualsevol indret. De fet, sense descartar, de nou, algunes tempestes que puguin ser localment intenses. Hi ha avisos en aquest sentit, en general, amb la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, però cap al sud del país, Terres de l'Ebre, podrien haver-hi, doncs, algunes tempestes una mica més intenses, i fins i tot no es descarta que es pugui superar en mitja hora els 40 litres per metre quadrat. Se'ns tira sobre un embussament d'aire fred que ens acabarà de creuar entre demà i demà passat, generant, doncs, un tarannà de ruixats, de temps insegur, i sempre amb una tendència, sobretot a partir de mala tarda i dijous, anar quedant més ubicats al nord i al nord-est del país i obrint les portes a un descens de les temperatures.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passant 4 minuts d'un quart de 10 del matí, obrim pàgina internacional. Les manifestacions dels estudiants a França s'amplien avui a altres col·lectius. Hi haurà una gran mobilització. Mentrestant, diverses associacions denuncien repressió policial contra els manifestants i la mateixa policia investiga l'actuació de les forces de seguretat. Ahir, un noi de 15 anys va perdre una mà per una granada ensordidora i el govern admet que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes. Anem a París, Isabel Galí.
3: És la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
21: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
3: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
22: Una repressió que Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
3: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
0: El Banc Sabadell es blinda amb un escut antiopes amb la venda amistosa d'un 7% al banc francès BPCE, ampliable a un màxim del 9,9% del capital. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al segon conglomerat bancari de França designar un conseller delegat al Sabadell. Per tant, aquesta compra d'accions és més que una senzilla operació financera. L'acord busca construir un nucli dur que protegeixi el Sabadell de futures operacions hostils, com la que va viure fa gairebé un any per part del BBVA. Aleshores, el banc no tenia cap nucli dur accionarial que el protegís. Ara el banc francès BPCE se suma a l'asseguradora Zurich, que té el 5%, i és el soci del banc on assegurances i el fons nord-americà BlackRock, que disposa del 8%. Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona a qui una exparella va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la Clara. El cadàver el van trobar l'endemà del crim. La mare ha explicat que aquell mateix matí l'acusat va anar fins a la seva feina per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. Al final, però, va acabar reconeixent els fets.
23: Solamente perdió un momento la compostura, se puso las manos en la cabeza y dijo algo como que se me ha anat el cap o se me ha anat la mà o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.

0: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronomica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40 aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
1: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que a mitjans dels anys 70 van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, amb 3 estrelles Michelin al restaurant que porta el seu nom a Oria, Guipúscoa, i 3 més al Lasarte barceloní, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
2: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, únicos, irrepetibles y los más grandes de los grandes, y aquellos nos hacen ser súper competitivos. Y sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
1: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
3: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí d'una manera bastant àgil, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma, que ens ho seguim passant molt bé.
1: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas La Plana, coincidint amb la sortida al mercat de l'anyada 2020, que és la 50a d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc que es va començar a produir el 1970.
0: El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que enguany conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Marta Vives.
4: Entre alguns dels noms d'enguany i els d'Amazoni que rescatarà cançons populars sobre mentides, Àngels Gunyalons, que posarà veu a 4 contes de Víctor Català, la representació d'una odissea molt especial a càrrec de Míriam Mucles i Joan Santís, o la lectura de Digues que m'estimes de Montserrat Roig per Anna Alarcón. La directora del festival, Cira Benoza, explica el fil conductor d'enguany.
5: La mentida, malauradament, és un dels temes del present. El descrèdit generalitzat, la sensació que res del que passa al nostre voltant podem saber del cert si és verdader o si és fals.
4: A més, el fotògraf Joan Fontcoberta participarà en la instal·lació Confabulacions, que parteix de la idea que cap relat és innocent. El Festival Clàssics compta amb un pressupost de 200.000 euros.
6: Esports.
0: Montserrat, bon dia.
7: Hola, bon dia. Lamine Yamal és la gran atracció del partit Croàcia-Espanya d'aquesta nit a la Lliga de les Nacions de Futbol. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente deixa entreveure que l'extrem mataroní serà titular. Diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots.
8: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
7: Un altre blaugrana, Dani Olmo, veu així el seu company, Lamine Yamal.
9: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
7: El partit Croàcia-Espanya és a 9:45 del vespre, també avui a la Nations League de futbol, Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, Jules Koundé, el blaugrana va jugar els 90 minuts, i Ucraïna 1, Hongria 2, el davanter del Girona Banat va jugar l'última mitja hora de joc. Mentrestant, el Barça ja ha tornat als entrenaments per començar a preparar partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. Hansi Flick va poder comptar ahir amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García va fer part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa. En canvi, Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong van fer treball individualitzat. I Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina de futbol en l'últim partit del jugador amb l'albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la una, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín. Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció argentina, continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami. El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea. És un partit històric per als gironins. A primer del club en competició continental a l'Europa Cup, la quarta competició europea contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández ho afronta així.
6: És una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica.
7: Girona, Dinamo de l'Europa Cup de bàsquet a 7:45 del vespre, també debut del Joventut contra l'equip israelià del Herzliya a 9:15 a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea. Aleix Duran, segon entrenador de la penya.
10: Doncs tenen tres exteriors que el que volen és trepitjar la pintura, i això és una de les coses que hem de parar. Després tenen dos pivots, el Knight i el Barnes, que generen joc de maneres diferents. Un juga molt més de cara, l'altre és un jugador de poste, que és una cosa que no m'ha hagut de defensar gaire i demà ho haurem de fer bé.
7: Anna en bola Granollers rep el Busau romanès a 9:15 a la segona jornada de la Lliga Europea, amb Waterpolo el Sabadell. Visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions. Al Mundial d'Hockey Patins Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai, la selecció espanyola ha guanyat Xile 2-3 en el segon partit de la fase de grups. El gol de la victòria l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. Sentim la catalana Aimé Blackman, jugadora de l'equip espanyol.
11: Pràcticament a l'últim minut s'havia remuntat per aquí i faria aquesta victòria, que és importantíssima per vosaltres, i crec que també serà un punt a favor per nosaltres, perquè rebeu moltes emocions, aquesta força i un dia d'equip que ens dona tantes forces.
7: L'equip espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A amb 6 punts, els mateixos que té l'Argentina. Justament avui juguen contra aquest equip. I en tenis, Carlos Alcaraz juga avui la final del torneig a Tòquio contra el txec Lehechka, i a Pequín, en Novak Djokovic juga la final contra l'Australià de Minyor.

0: Dos quarts de deu, repassem les principals notícies del dia que us hem explicat fins ara. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes que han causat els aiguats dels últims dies. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però la situació a Rodalies és millor que ahir. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. A partir d'ara destacarem que les principals agències internacionals, la Unió Europea i els Estats Units, segueixen amb atenció el possible brot de pesta a Sibèria. Rússia demana calma després de la mort d'una investigadora que estudiava el patogen al laboratori. Hi ha 200 persones sota vigilància. El Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensament se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Masoni, Àngels Bunyalons, llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea. Què és el més destacat en esports, Montserrat Raya?
1: Doncs que el seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors a partir de la Lliga de les Nacions de Futbol és a 8:45. I un partit històric avui, bàsquet Girona, Dinamo de Bucarest a 7:45. Primer partit dels gironins en competició europea a l'Europa Cup.
0: Matí amb grans clarianes, tot i que els núvols aniran en augment. Temperatures sense grans canvis. A la tarda tornaran a aparèixer els ruixats per l'oest del país i s'estendran de manera dispersa a qualsevol indret. No es descarta alguna tempesta intensa de manera local. Passen 2 minuts de 2:45. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 28 de novembre. El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui la dissolució de les Corts Espanyoles i la convocatòria d'eleccions. Els decrets podrien entrar en vigor de manera immediata i amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Madrid, Dani Sainz de AJA.
2: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple, quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre que torna a plantejar com una disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
3: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
2: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals

0: Files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
1: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
0: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot.
2: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus, i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
3: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Passen 5 minuts de 9:45. Un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
5: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
4: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances. La mobilitat encara avui patirà els efectes d'aquests xàfecs. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat per les afectacions a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, malgrat que s'han resolt ja situacions com la presència d'aigua al túnel de Plaça de Catalunya. Anem a l'estació de Sants. Joan García.
6: Bon dia, avui a Sants veiem més moviments de trens que ahir, tot i algun retard, i un dispositiu d'informació més ordenat i més a tomb el que passa a les vies. La principal novetat és la recuperació del túnel de Plaça Catalunya, que permet que tots els trens de l'R1 puguin entrar a Barcelona. Per què ho fan els de l'R1 i no els del tram nord de l'R4? Que també comparteixen túnel amb els de la línia del Maresme, doncs perquè els trens de la línia del Vallès Occidental, els que venen de Sabadell, Terrassa, Manresa, aquests encara han de fer marxes exploratòries per reconèixer l'estat de la infraestructura abans de recuperar el servei habitual. De fet, aquí a Sants veiem usuaris que venen a buscar aquests trens cap a Cerdanyola, Sabadell o Terrassa, han de saber que si van cap a Sabadell o Terrassa han de fer-ho amb els ferrocarrils de la Generalitat i si van a Cerdanyola amb autobusos que surten des de la Sagrera. L'altra novetat és l'R2 Nord. Els trens surten i acaben a Granollers, no es queden només a Sant Andreu com feien ahir.
4: I a causa dels aiguats dels últims dies hi ha com a mínim 3 centres educatius que no poden obrir portes. Són 2 centres d'adults, un de Granollers i l'altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs, que han tingut diverses afectacions. A banda, les pluges d'ahir també han afectat 2 hospitals. El Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat i a l'Hospital de Granollers s'han hagut de derivar serveis d'urgències i farmàcia a altres centres. Salut recorda, però, que no hi ha cap hospital ni centre d'atenció primària que estigui tancat. El sistema de drenatge de la ciutat de Barcelona ha permès gestionar la gran quantitat d'aigua que ha caigut en l'episodi de pluja d'aquests últims dies. Toni Fortesa.
7: Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert 2.5 vegades durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
8: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
7: Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya.
4: A les comarques de Girona, les intenses pluges d'ahir van afectar sobretot el Baix Empordà, on el Ridaura amenaçava de desbordar-se com diumenge. Això a poblacions com Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. La situació ja es va normalitzant, però per precaució es va tornar a enviar un SOS alerta ahir a la tarda. Girona, Maria Rovira. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, afegia que ja es va ampliar la llera del riu, però que falta fer la modificació dels ponts perquè no tinguin pilons al mig i facin de tap.
9: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del riu d'Aro, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
4: I el municipi veí de Santa Cristina

0: superar-ho, hi ha dues cases que es van desfalcar diumenge. Ho explicava un dels veïns afectats.
1: Pero los cimientos se han rebajado, la tierra donde están enterrados, y ahora están en el aire. O sea, que si vamos a la terraza igual se hunde, ¿sabes?
0: L'alcalde de Santa Cristina d'Aro explicava que es van omplir camions de terra arrossegada per l'aigua.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure.
2: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
5: El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. La sentència aplanarà el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats i ha d'acabar amb l'aixecament de les inhabilitacions, entre elles les d'Oriol Junqueras. El text que aprovi avui el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant el Tribunal Suprem als membres del govern de l'1 d'octubre que encara no tenen l'oblit judicial. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia, i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El magistrat conservador, José María Macías, retirarà, si no hi ha canvis d'última hora, la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que era més suau. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi avui el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
6: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
5: Fonts del Constitucional concreten que la resolució que s'aprovarà avui es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El partit quebequès s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit de govern, s'ha quedat sense representació parlamentària. Washington, Oriol Serra.
7: Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista partit quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El partit quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals.
5: Almenys 2 morts i 9 ferits en un atac ucraïnès amb més de 600 drons sobre la regió de Moscou. La major part dels aparells han estat interceptats per les defenses antiaèries, més d'un centenar en direcció a la capital, segons ha informat l'alcalde. L'atac també ha provocat un incendi en un magatzem de distribució minorista. Mentrestant, l'exèrcit rus ha continuat atacant les principals ciutats ucraïneses durant la matinada. Segons l'Estat Major, l'objectiu han estat centres de dades. Els drons russos també han impactat en 2 ports del Mar Negre i han danyat un vaixell mercant. Per la seva banda, el govern de Bulgària ha denunciat que drons d'origen desconegut han impactat contra 2 mercants en les seves aigües territorials del Mar Negre. Un dels vaixells s'ha enfonsat i no es té notícia de la tripulació. L'executiu búlgar ha convocat una reunió d'urgència. I Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea estan monitoritzant el cas. Moscou, Cristina Solies.
8: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la noia trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pista, però no sap explicar per què la víctima va contraure una pneumònia greu i va morir poc després. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi motius d'alarma.
9: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballar amb professionals altament qualificats en aquesta regió.
8: Prop de 200 persones es troben sota vigilància, però cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk a Sibèria per precaució.
5: Donald Trump aprova l'execució per escamot de fusellament del terrorista islamista que va matar 13 persones en una base militar de Texas l'any 2009. Nidal Malik Hassan era comandant del servei mèdic de l'exèrcit nord-americà on exercia com a psiquiatre. Nascut als Estats Units i d'origen palestí, Hassan va irrompre el centre mèdic de la base de Fort Hood i va disparar indiscriminadament contra els soldats com a protesta contra la participació americana a les guerres de l'Afganistan i l'Iraq. Va matar 13 persones i desenes més van quedar ferides. La seva execució per escamot d'afusellament, que encara no té data, serà la primera a l'exèrcit dels Estats Units des del 1961. L'afusellament ha estat una de les diverses modalitats de pena capital que l'administració Trump ha afegit recentment a les formes d'execució permeses per als delictes federals més greus, juntament amb l'electrocució i l'asfíxia per gas. El ventall d'opcions per a les execucions federals es va ampliar en part a causa de les dificultats creixents per obtenir els fàrmacs necessaris per a les injeccions letals. Situació del trànsit a aquesta hora quan són 3:15 del matí. Clàudia Serra, bon dia.
10: Doncs a aquesta hora tenim trànsit dens encara a les rondes de Barcelona, ronda litoral de Santa Coloma fins a la Barceloneta i ronda de dalt de Trinitat a Horta, tot això en sentit Llobregat. Cues també als accessos a Barcelona per la B23, Esplugues cap a la Diagonal i la C33 i la C58 a Montcada, sentit nus de la Trinitat. Fora de l'àrea de Barcelona, encara trànsit lent a la C58 a Ripollet, direcció Sabadell, i afectacions per les pluges sobretot a l'entorn de Granollers, al Vallès Oriental, a la Ronda Nord, on encara està tallat el túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles, i a la Roca del Vallès, on la carretera C14-15C es troba tallada per risc d'esfondrament. Pel que fa al transport públic, recordem que sobretot a Rodalies hi ha diverses línies que funcionen amb alteracions, precisament per les pluges d'aquests últims dies, amb trams que es cobreixen amb servei d'autobusos substitutoris.
2: El temps.
5: Amb Jofre Genuer.
11: Aquesta matinada el temps s'ha mostrat molt tranquil, estable, amb moltes boires i boirines. Aquestes humitats tan altes de les pluges d'aquests darrers dies provocant doncs, que el 100% d'humitat predomini arreu del país, amb núvols baixos, però també amb clarianes. De fet, els núvols s'estan augmentant ara mateix cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre. S'acosta una nova perturbació. L'embussament d'aire fred ubicat cap a la zona de Portugal se'ns tirarà a sobre i, per tant, el temps no acaba de millorar. És més, a partir de migdia de la tarda tornen els ruixats. Però uns ruixats que avançaran de ponent a llevant en direcció de sud-oest a nord-est i seguint doncs, punts de muntanya del Pirineu, Prepirineu, sobretot de serra prelitoral, i que poden afectar qualsevol indret, també poden arribar a la mateixa costa, a més amb aquests avisos d'intensitat de pluja entre aquests 20 litres per metre quadrat a mitja hora, a les Terres de l'Ebre fins i tot podria haver-hi intensitats de 40 litres per metre quadrat a mitja hora, almenys així ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta tarda, amb aquest nou episodi de ruixats dispersos a qualsevol indret del territori. Per demà i demà passat es mantindrà el temps insegur amb nuvolades i ruixats, potser amb una tendència a anar-se ubicant cada cop més a la meitat nord i nord-est del país, i sobretot de cara a dijous, quan sembla que entrarà la tramuntana, entrada també d'una massa d'aire més fresca, que ens durarà un cap de setmana més estable, però amb un ambient de plena tempestat.
12: Que ja es faci tan gran i jo tornasse una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs, eternes fotos borroses, on sempre es cola un dit, una panxa es belluga, l'altra sent papallones, tant de bo ja fossis aquí.
13: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: El cinema fantàstic torna a Sitges.
15: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
14: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
15: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
14: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
5: Passen 3 minuts de 3:15. L'Ajuntament de Cunit ha demanat a la Generalitat que posi rètols informatius a la C31 que expliquin que l'autopista és gratuïta entre Cubelles i el Vendrell. Així s'evitaria el pas d'una part dels 30.000 vehicles que circulen diàriament per dins de Cunit i de Calafell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
16: Aquesta possibilitat no és nova, va ser molt reivindicada, però des de l'Ajuntament de Cunit es considera que no es coneix prou. Des de fa 3 anys, la C32 és gratuïta pels vehicles que circulen entre Cubelles i el Vendrell. Si s'utilitza el VIAT o l'aplicació Hawaii, la barrera del peatge de Cubelles o el de Calafell s'obren i no es cobra res. Funciona com una variant gratuïta per evitar el risc d'accidents i la contaminació a dins de Cunit, Segur o Calafell, per on hi passa la C31. L'alcalde de Cunit Cunit, Jaume Cassanyes, es queixa que cap rètol informa els conductors d'aquesta possibilitat.
17: Hem demanat a la Generalitat una cosa molt senzilla, que informi, que comuniqui que hi ha aquesta gratuïtat. No hi ha cap tipus d'informació. I demanem que posi aquí un panell ben clar perquè la gent que va a direcció a Tarragona, que va a direcció al Vendrell, que va a direcció a Calafell, sàpiga que si agafa l'autopista aquí és gratuïta tots els dies de l'any.
16: Per això Cassanyes ha demanat a la Generalitat que es posi un rètol com es va fer a Torredembarra en el seu dia.
5: Absolen l'exconsellera de Salut Alba Vergés i l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon. A tots dos i també a altres membres de l'antiga cúpula del Departament de Salut els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i Policia Nacional i Guàrdia Civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de gestió. Vergés es mostra satisfeta, però lamenta que el cas hagi hagut d'arribar a judici.
18: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
5: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. Les receptes i les tradicions de la Vall d'Ora, el Solsonès, s'han transmès oralment durant segles, de generació en generació. Ara una masovera les ha recollit en dos llibres perquè no s'acabin perdent. La Vall d'Ora, Joaquim Albalate.
19: Són un centenar de receptes, remeis i tradicions d'aquesta vall de Navès, el Solsonès. Les ha recollit Dolors Pujol, l'actual cuinera i responsable de l'emblemàtica Masia el Pujol, amb l'objectiu que tot aquest patrimoni immaterial continuï viu.
20: Home, l'important és que no es perdi, que el jovent no ho faran, perquè no s'hi estaran les hores que m'hi estic jo, això, efectivament, però que almenys quedo constància, i no és per mi, és perquè la gent sàpiga el que una persona patia abans per cuinar, perquè passes hores, no feia cap plat jo a menys de 3 hores.
19: El primer llibre, El xup-xup de la Vall d'Ora, es va publicar l'any passat i ara n'ha presentat un segon volum, El foc lent de la Vall d'Ora, amb receptes que encara avui prepara a la Masia.
20: I aquest em va costar tant perquè el primer ja... I aquest, com que vaig veure que havia posat, em sortien moltes coses que no havia posat el primer, dic, va, posem-ho-s'hi. I el primer poder vaig posar moltes coses que ara és més difícil de trobar, com ara el freginat, que es feia amb la sang, el fetge i els pulmons dels xais que mataven, doncs, clar, no el trobes, això. Doncs ara he posat coses una mica més, poder la gent...
19: Són uns llibres que, tot i que només ven a la Masia, on hi ha un restaurant i una casa rural, ja han esgotat diverses edicions.

Tres quarts i mig de deu, mor George Fenton, compositor de bandes sonores com Gandhi, El dia de la marmota o El rei pescador, als 76 anys. El prolífic músic britànic va rebre 5 nominacions als Oscars per les seves bandes sonores, incloses les del Que queda del dia i Cry Freedom. A més, va ser reconegut amb diversos premis, com els BAFTA i els Emmy, pel seu treball al programa de televisió de la BBC Blue Planet. Ell també és el creador de la música de capçalera de diversos programes de la BBC. Fenton va col·laborar amb directors com Richard Attenborough, Nora Ephron i Ken Loach i va compondre música per a documentals sobre la vida silvestre del cineasta britànic David Attenborough. El 2023 va ser condecorat amb l'ordre del comandador de l'Imperi Britànic per als seus serveis a la música. I tota la trajectòria de l'artista visual Joan Pere Massana es pot veure en una exposició a Lleida. Es tracta d'una mostra que fa una retrospectiva de tota l'obra i les sèries anomenades llibres del creador. Lleida, Júlia Albacar.

0: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres.
1: Here we go!
0: És l'edició del
1: 25è
0: aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell de primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Cautins, Thriller, Danoni, FKA Twix o Pavement.
2: Que són part d'una estona.
0: Bastial, Verd, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. I fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
3: 3Cat Info. 3Cat Info. 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Cinc minuts i arribarem a les 10. Els esports amb Montserrat, bon dia.
5: Hola, bon dia. Avui partit de la Lliga de les Nacions de Futbol, Croàcia-Espanya, amb Lamine Yamal, que tot apunta que serà titular amb l'equip espanyol. Luis de la Fuente, el seleccionador, ho ha deixat entreveure. Diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors i que els ha dosificat a tots.
6: No, sí, claríssim. Lamine sempre quiere jugar, pero todos los jugadores quieren jugar. Incluso el que ha jugado hace dos días 90 minutos, si le preguntas te dice que está en perfectas condiciones para jugar. Luego nosotros evaluamos, analizamos si es conveniente o no conveniente, o muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Lamine está en fantástico momento, es un referente para todo el equipo, para todos nosotros, y él es un competidor nato. Entonces está en un mejor momento para jugar el gran partido que puede ser mañana.
5: Doncs aquest Croàcia-Espanya, que juga avui a 9:15 del vespre, també avui a la Nations League de futbol, Anglaterra-República Txeca, amb el blaugrana Anthony Gordon, i també juga l'Escòcia-Eslovènia amb el jugador espanyol Darkusic. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé va jugar els 90 minuts, i Ucraïna 1, Hongria 2, el davanter del Girona Benat, va jugar l'última mitja hora de joc. Mentrestant, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina en l'últim partit del jugador amb l'Albiceleste. Aquesta pròxima matinada a la una, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín. Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció argentina. Continua, però, la seva carrera futbolística a l'Inter Miami. El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea, partit històric per als gironins, el primer partit del club en competició continental és de l'Europa Cup, la quarta competició europea, contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández ho afronta així.
7: Campió moltes vegades de la Lliga Romana, una lliga que està pujant fort en el panorama basquetbolístic europeu, i hem d'estar preparats per al repte, perquè com va dir l'estiu passat, el repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dos competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho, i espero que ho farem així.
5: Girona, Dinamo de l'Europa Cup de bàsquet a 8:15 del vespre, i el Joventut també ha debutat a Europa avui contra l'equip israelià del Herzliya a 9:15 a la fase de grups de la Champions League, la tercera competició europea. Aleix Duran, segon entrenador de la penya.
8: Ara ens hem de centrar en aquesta primera fase, anar partit a partit, perquè són rivals diferents, són rivals complicats, que el més important és respectar-los, i si els respectem i juguem pensant en nosaltres, doncs segur que podrem aconseguir aquest objectiu.
5: Els dos partits es poden veure per Esport 3. En handbol, el Granollers rep el Busau romanès a 9:15 a la segona jornada de la Lliga Europea. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans.
9: Jo no sé quin Busau ens trobarem. Jo simplement tinc moltes ganes de veure un Granollers posat en aquesta competició, regular, amb intensitat, amb les coses molt clares, i que li posi les coses molt difícils al Buzau.
5: En waterpolo, el Natació Sabadell visita 2:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de waterpolo. Al Mundial d'Hockey Patins Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai, la selecció espanyola ha guanyat Xile 2-3 en el segon partit de la fase de grups. El gol del triomf l'ha fet la mataronina Aina Florenza a l'últim segon del partit. I ara jugaran contra l'Argentina. Sentim la catalana Aimé Blackman.
1: Sí, penso que aquesta victòria és molt important per demà, perquè trobarem una tanquita molt fort. Serà pràcticament una altra final i aquestes emocions que hem viscut avui i aquesta força de poder guanyar aquest partit serà superimportant per demà ens posar el lloc.
5: L'equip espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, és al capdavant del grup A, amb 6 punts els mateixos que té l'Argentina. I en tenis avui, Carlos Alcaraz juga la final del torneig de Tòquio contra el txec Lehechka i Novak Djokovic jugarà la final de Pequín contra l'australià de Mignor.
3: Trescat Info.

0: Ampules, 10 del matí. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals pel 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que facin possible l'accés a l'habitatge. Descarten fer-la coincidir amb la campanya electoral, però volen fer confluir les demandes laborals amb el clam pel dret a l'habitatge que s'ha escampat arreu amb el cas Mari Carmen i els decrets tombats. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla Inuncat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte a ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, no hi ha trens a l'R11 entre Barcelona i Massanet-Massanes i l'R2 Nord ha recuperat el servei fins a Granollers. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCA en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació màxim del 9,9% del capital. Reus engega la segona edició d'un programa de teràpia amb gossos per atendre fills de dones que han estat víctimes de violència masclista. L'any passat es van atendre una vintena de menors de primària i enguany es posa el focus en joves també de l'ESO. I el Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensaments se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Masoni, Àngels Gunyalons, llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. És un partit de la Lliga de les Nacions de Futbol que juga a 3:15. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:15 a la Europa Cup. A la Champions FIBA, Joventut Herzliya a 9:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: I el temps, domini dels núvols amb ruixats que aniran guanyant terreny a partir del migdia per ponent i sud del país cap a l'interior. De cara al vespre, generalitzaran per arribar a la costa a última hora. Localment no es descarta alguna tempesta intensa. Demà es mantindran els ruixats, sobretot a la meitat nord del país.
3: Trescat Info.
4: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona t'acompanya.
5: Bon dia, Argentona. Són les 10 i 4 minuts.
6: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
7: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

Avui us proposem mirar Argentona amb uns altres ulls, perquè quan caminem pels carrers, pels camins o per les muntanyes que envolten el municipi, potser no ens hi fixem, però sota els nostres peus hi ha una història de milions d'anys. Avui és el Dia Internacional de la Geodiversitat, una jornada que posa en valor la diversitat de roques, minerals, sòls, fòssils, formes del relleu i paisatges que expliquen com s'ha anat formant el nostre planeta. I aquí, al nostre territori, en tenim bons exemples. El massís del Montnegre i el Corredor, la serralada litoral, les rieres, els turons i les formacions granítiques formen part d'aquest patrimoni geològic que tenim tan a prop i que sovint trepitgem sense saber-ne la història. I és que la geologia també explica el nostre paisatge, els boscos que hi creixen, les rieres que travessen el territori i fins i tot alguns dels usos que n'hem fet al llarg de la història. Avui, doncs, us convidem a aixecar una mica la mirada, però també a mirar a terra, perquè les pedres que tenim a tocar poden explicar-nos molt sobre d'on venim i sobre el territori que habitem. Bon dia, això és el Tic Tac de Ràdio Argentona.

Avui tenim un programa ben complet amb temes de salut, actualitat, esport, cultura i també curiositat, amb alguna curiositat per acabar. Començarem parlant d'un tema que preocupa cada vegada més famílies. Com afecta l'ús excessiu de les pantalles al desenvolupament dels infants i adolescents? Ho abordarem amb la logopeda Eva Flor, que ens ajudarà a entendre quins efectes pot tenir l'accés dels mòbils, tauletes, televisió o videojocs i quins senyals haurien de fer saltar les alarmes. I a les 11 arriba Futbol Mania. La Lorena Muñoz ens portarà tota l'actualitat del futbol, tant la que tenim més a prop com la que passa a nivell internacional. Resultats, protagonistes i tot allò que cal saber per estar al dia del món de la pilota. També és dimarts i això vol dir que tenim la nostra ronda d'associacions i avui coneixerem més de prop la feina que fa el CAD Maresme, el Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Maresme, amb els animals que no tenen casa i que necessiten una segona oportunitat. Parlarem d'adopcions, acollides, responsabilitat i de la realitat que viuen cada dia aquests animals i les persones que en tenen cura. I arribarem a les 12 del migdia amb una cita amb la cultura i la literatura d'Argentona. Parlarem de la tardor literària, que aquest any arriba ni més ni menys que a la seva 26a edició. Ens hi acostarem amb Emília Illamola, del Centre d'Estudis Argentonins, per descobrir quins llibres protagonitzaran enguany les jornades i què fa que aquesta proposta literària continuï ben viva després de tants anys. I encara ens quedarà temps per a Alimenta't amb Ciència, la nostra secció, per posar una mica d'ordre entre tanta informació que circula sobre alimentació. I avui parlarem de la fake news alimentària, mites, falsedats i afirmacions que tenen a veure, doncs, amb l'alimentació. I per acabar mirarem enrere amb les efemèrides del 6 d'octubre, tres històries, tres moments i tres racons del món que ens ajudaran a recordar què va passar tal dia com avui. Tot això i molt més a partir d'aquest moment i fins la 1 del migdia.

I repassem ara la previsió meteorològica per avui, dimarts 6 d'octubre, aquí a Argentona. Al matí es presenta nuvolat i amb força núvols, però sense precipitacions destacables. Les temperatures aniran pujant progressivament i arribarem fins als 24 graus al migdia. A partir de mitja tarda el cel continuarà ennuvolat, però serà sobretot a partir de les 6 de la tarda quan augmentarà la possibilitat de tempestes. Entre les 6 i les 8 del vespre es preveuen alguns ruixats i acumulacions de fins a 0,2 mm per hora. La inestabilitat podria anar a més durant el vespre. Entre les 9 i les 10 de la nit es manté la previsió de tempesta amb una precipitació prevista de fins a 0,6 mm de nou. Les temperatures es mantindran força suaus durant tot el dia. Dels 20 graus a les 9 del matí que hem tingut passarem als 24 graus de màxima i a la nit encara tindrem uns 21 graus. Pel que fa al vent serà fluix durant tota la jornada, generalment entre 1 i 9 km per hora i pràcticament en calma al vespre. Per tant, dia de núvols, temperatures suaus i amb més risc de ruixats i tempestes a partir de la tarda i especialment durant el vespre. I després del temps passem a conèixer el trànsit.

A hores d'ara, la principal incidència a la zona del Maresme és a la C32 en sentit Barcelona, on hi ha circulació intensa entre Premià de Dalt i Cabrera de Mar en un tram d'uns 7 quilòmetres. La retenció s'ha iniciat poc després de quarts de 8 del matí. També trobem obres i restriccions de calçada a la C32 entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, on s'estan fent sondejos i es pot circular amb afectacions en tots dos sentits. A la C60, al seu pas per Argentona, també hi ha treballs de manteniment que afecten la calçada en tots dos sentits de la marxa. Les actuacions tenen afectació tant en horari diurn com nocturn. Pel que fa a la B502, entre Cabrera de Mar i Argentona, també hi ha una restricció de calçada per obres. I a la BP5002, especialment al tram de l'Ella, hi ha diverses actuacions de manteniment, neteja i construcció d'una rotonda amb afectacions en tots dos sentits. Si us desplaceu cap a Barcelona per la Nacional 2, també cal tenir en compte diverses zones amb obres i restriccions entre Montgat, el Masnou i Sant Pol de Mar. I atenció també a la Nacional 2 de Tordera, on hi ha retencions en sentit Barcelona en un tram d'uns 2 quilòmetres. Per tant, si avui us heu de moure per la zona de Barcelona, especialment en direcció Barcelona, Cabrera o Argentona, compta amb les retencions a la C32 i amb diferents obres que afecten les carreteres de la zona. Conduïu amb precaució i, si podeu, consulteu l'estat del trànsit abans de sortir.

0: ara passem a conèixer les principals notícies aquí a Argentona. La nit de dissabte, diumenge, ha deixat registres de pluja superiors als 200 litres per metre quadrat en diversos punts del Maresme, en un dels episodis de precipitació més intensos que es recorden a la comarca. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 7 del matí de diumenge s'havien acumulat 244,1 litres per metre quadrat a Mataró, 231 a Cabrils i 168 a Dosrius. La pluja ha estat especialment intensa durant la matinada, amb registres torrencials i un augment del cabal de les rieres. Des dels ADFs asseguren que a la vall on es troba Argentona es van registrar més de 250 litres per metre quadrat, una xifra que no s'havia vist mai. El coordinador dels ADFs, Serralada de Marina, Àlex Navarro, explica què es van trobar.
1: Tota l'aigua que va baixar des d'Òrrius per la ria de Clarà fins a la pròpia ria d'Argentona, que va agafar les aigües també de Dosrius, i tota l'aigua que baixava va haver molta afectació tant per la sorra, que va quedar colgada enmig de la carretera, que no es podia ni passar, i va fer despreniment de roques, va fer esllavissades, va fer molta caiguda d'arbres. Llavors l'ADF el que vam estar va ser bàsicament traient canyes, traient arbres per alliberar aquestes carreteres.
0: El temporal de pluges d'aquest cap de setmana ha provocat un impacte molt sever a Argentona. Des de la policia local afirmen que s'han atès una seixantena de serveis, un nombre inferior al d'episodis anteriors de ventades, però els danys materials causats per l'aigua s'avaluen com a molt més devastadors. Les zones més castigades pel temporal han estat l'accés nord al municipi, el polígon industrial nord i la urbanització de Can Raimí, on les calçades i voreres han patit destrosses molt considerables. Per garantir la mobilitat d'entrada i sortida de la urbanització, la policia local ha hagut d'habilitar carrers en doble sentit i coordinar-se amb maquinària pesada local per retirar fang i obres i obrir pas.
2: Tenim molts carrers malmesos. Actualment es pot circular per alguns dels carrers. Hem canviat la senyalització. Hi ha carrers que abans només eren d'un sentit, actualment són de dos sentits, perquè hi ha altres que no es pot circular. I per oferir solucions de mobilitat i poder entrar i sortir de l'urbanització, doncs hem hagut d'habilitar doble sentit. Per això es van moure cotxes que hi havia estacionats i es van netejar tots els carrers.
0: Al polígon nord, l'aigua ha filtrat als soterranis de diverses empreses i ha calgut la intervenció dels bombers. Així mateix, l'accés al polígon Les Escomes ha quedat interromput per la ruptura de la plataforma de creuament, desviant la circulació pel camí de Can Comalada. A la zona sud, l'avinguda Mediterrani del Cros ha patit talls puntuals, algun aparcament subterrani ha quedat inundat i un vehicle ha quedat atrapat per l'aigua al túnel d'accés cap a Mataró. Entre les incidències més singulars destaca la de prop de 200 convidats d'un casament a Can Cabanyes que van haver de passar la nit atrapats a la masia i van ser traslladats posteriorment al casal d'Argentona. Actualment els equips d'emergència i els responsables municipals tenen el focus posat en els veïnats perifèrics com Can Riudameia o Can Budingues, que han quedat incomunicats per carretera a causa dels danys que la riera de Dosrius ha provocat en els camins. El temporal també ha afectat la zona esportiva. S'han registrat incidències als dos pavellons, tot i que el pavelló nou és el que ha sortit més malparat, ja que va entrar aigua a la pista. En el camp de futbol, en canvi, no hi ha hagut problemes al terreny de joc. El cap de policia també ha fet una crida taxativa a la responsabilitat de la ciutadania, recordant que els avisos de protecció civil s'han de prendre seriosament i restringir els desplaçaments a la mobilitat estrictament essencial.

0: Seguim repassant els titulars. Avui us expliquem les dues darreres entrevistes de la roda política. Primer, la de la regidora no adscrita, Susana López, que defensa la suspensió temporal del desenvolupament del sector del Collell. La regidora no adscrita considera que l'any de marge ha de permetre estudiar com assumir el creixement de població i quin model d'habitatge es vol impulsar. López recorda que el projecte preveu uns 500 habitatges i considera que abans de reprendre'l cal analitzar l'impacte que tindrien serveis com la sanitat o els equipaments municipals.
1: Tant Tots per Argentona com el PSC, quan jo estava de cap de llista, i abans una cosa meva, ja portàvem que s'havia de fer per lluitar contra l'especulació. I construir ara és tenir pisos per posar al mercat especulatiu. Sí que hi ha una part bastant important de pisos de protecció oficial, però és el que jo deia. El problema dels pisos de protecció oficial, que si no es fan de lloguer i de lloguer només ho fan les administracions públiques, no tenim els estalvis per poder donar l'entrada tampoc d'una hipoteca d'un pis de protecció oficial.
0: Sobre altres qüestions, durant l'entrevista, López ha defensat també el projecte de la nova biblioteca i ha considerat necessàries les inversions que s'estan fent en carrers i clavegueram. Finalment, sobre l'informe de la poda de l'arbrat, López rebutja les acusacions d'Unitat, que va assegurar al ple que l'informe tenia les conclusions decidides abans de fer-se.
1: L'administració pública has de fer uns plecs de clàusules en els quals has de posar què vols en aquell informe. I de cap de les maneres, vaja, seria un delicte, un regidor pot dir vull que aquest informe tingui aquestes conclusions. Això seria delicte.
0: A la part final de l'entrevista, Susana López ha assegurat que ara mateix no té intenció de continuar en política. D'altra banda, el regidor i portaveu d'Ara, Argentona, Bernat Calvo, també ha parlat del Collell. Justifica el seu suport a la suspensió de llicències perquè diu que cal evitar la improvisació. Recorda que els canvis legals han fet créixer la densitat prevista i que això pot tensionar els serveis públics. Per altra banda, el regidor admet que el volum que s'ha de construir obre la porta a l'especulació i al fet que el creixement poblacional vingui de fora d'Argentona.
2: Hi hauria una previsió de fer més habitatges dels que estava previst, almenys amb densitat, i això provocaria naturalment que si no es fa un creixement pautat d'acord amb les necessitats de creixement natural d'Argentona, efectivament seria un creixement que podria venir des de molt més des de fora i sobretot també un creixement a base de fons d'inversió. A mi m'agradaria que el poble creixés sobretot per la gent del poble, és a dir, un creixement natural, absorbible i, per tant, estructurat en fases.
0: El regidor de Patrimoni s'ha mostrat orgullós de la rehabilitació de Can Barrau.
2: Tenia en compte que a principi de legislatura no hi havia ni tan sols aquesta previsió de rehabilitar la masia, no estava clar. Nosaltres, jo com a regidor de Patrimoni, pràcticament del primer que vaig fer quan vaig entrar com a regidor el juny-juliol del 23, va ser, ostres, s'està obrint un forat a una cantonada a la masia. Això s'ha d'arreglar urgentment. I sí, es va posar la primera, una macrograva que hi havia en aquella cantonada, però que gairebé es podia posar una mà dins. Era molt preocupant perquè és que en poc temps s'havia començat a degradar moltíssim.
0: Calvo també ha parlat del futur d'Ara Argentona. La seva formació està acabant de decidir què farà de cara a les eleccions municipals i assegura que ho anunciarà molt aviat.

0: I ara és el moment de repassar l'agenda. Demà dimecres, a primera sessió de la tardor literària a la biblioteca. Serà a les 7 de la tarda i girarà entorn al llibre titulat Parra, de Joan Ametller. Dissabte, portes obertes al Museu del Canti en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda. Dins aquestes mateixes jornades, dissabte també obrirà les seves portes l'ermita de Sant Sebastià. Serà, però, només al matí, de 10 a 2. I diumenge la que obrirà serà l'església modernista de Sant Miquel del Cros, també de 10 del matí a 2 del migdia. I aquest cap de setmana el Centre Parroquial ens proposa dues pel·lícules. La primera és Tiempo de Victoria.
1: Llamen al general Eisenhower.
2: La Operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error. Un único error.
1: Ike, se acabó. Deja de torturarte. Lo hecho, hecho está. El capitán James Stack viene por petición expresa del general Eisenhower.
3: ¿Ya hay fecha para la invasión, señor?
2: El día de empezará dentro de 61 horas. Esta es sin duda la invasión por mar a mayor escala de la historia. Decidirá la guerra. Miles de vidas penden de un hilo. Necesito una previsión. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país.
4: Quiero los datos más recientes de las bases en un radio de 3.000 kilómetros de Normandía. La invasión está confirmada para el lunes. ¡Lunes! ¡Lunes!
1: Esto no les va a gustar.
0: Tiempo de Victoria la podreu veure divendres a 8:15 del vespre en versió original subtitulada. Doblada es projectarà dissabte a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre, diumenge a les 7 de la tarda i dilluns, que és festiu, a 7:45 del vespre. La segona proposta cinematogràfica al Centre Parroquial és Tanit.
5: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
6: Tio Tanit,
7: fa 2 hores que l'estem buscant i no la trobem.
8: Jo no dic mentida.
7: Anem.
8: Com et diuen?
9: Em diuen la Perona.
8: Jo em dic Tanit.
9: Que n'has parlat amb algú de mi? No us ho digues mai.
10: Escrit el teu nom en una espelma i el foc.
11: Al bosc no hi tornaràs a anar.
8: Sisplau, m'heu de creure.
11: Tanit, ja n'hi ha prou.
12: A veure si et faig gran per santa vegada.
8: No em don la gana fer-me gran.
13: Què passa si fa fred?
14: Faré més foc.
15: Es pot estar trist i estima moltíssim.
16: L'hauràs de ser molt valenta.

Tanit la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. A la projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu protagonista que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. Falta un minut per dos quarts d'onze del matí. Això és el Tic Tac de Ràdio Argentona.

Les pantalles formen part del dia a dia dels infants i adolescents, però el seu ús genera cada vegada més debat sobre els possibles efectes en el desenvolupament. La setmana passada, el govern de la Generalitat va anunciar noves mesures per limitar i regular l'ús de la tecnologia entre els menors, en un context de creixent preocupació pels efectes d'una exposició excessiva. Per entendre com poden influir els mòbils, les tauletes i altres pantalles en l'adquisició del llenguatge, parlem amb una logopeda, la Eva Flor, que ens explica què diu l'evidència científica,

0: que ha fet el president Illa de prohibir les pantalles, els mòbils, als menors de 14 anys. Tu com a logopeda, una experta que estàs en continu tractament d'infants i adolescents, trobes que és una mesura excessiva?
1: Bé, jo trobo que és una mesura que tots necessitem, necessària, perquè el mòbil és una eina que tenim a la mà d'una manera habitual, freqüent, i l'hem normalitzat. I forma part del nostre ús diari absolutament per tot.
0: Doncs què li passa a un infant si passa massa hores davant d'una pantalla?
1: Bé, jo primer el que penso que cal tenir clar és que un infant no ha de tindre una pantalla a les mans, justament perquè nosaltres estem al seu entorn per estimular el llenguatge, per estimular experiències i perquè aprengui a relacionar-se i a comunicar-se. I és la nostra responsabilitat, ho farà amb el model que tingui al costat. I potser sona doncs, molt fort, però és el que ens trobem a consulta, que aquesta eina ens sembla que ens ajuda molt fins que arriba el moment que deixa de fer-ho. I un conte s'ha d'explicar, no s'ha de mirar.
0: És que, esclar, és molt útil, un mòbil que té el compte ja amb àudio i bé, no m'haig d'estar jo que arribo tard de la feina, cansada, i clar, home, li poso el mòbil a la mà a la meva criatura. També es diu que els mòbils o les tauletes ajuda una mica també a la imaginació del nen, té accés a molta més informació, però això equilibradament no compensa.
1: El que passa és que l'infant no processa com nosaltres. No podem pensar que ell aprèn de la mateixa manera que ho fem nosaltres llegint un article de La Vanguardia o mirant una sèrie. És totalment diferent. Ell, en el seu moment, necessita experimentar i experimenta vivint i tocant i olorant. I amb un mòbil això no ho farà. Pot estar quiet i a l'estar quiet és més còmode per nosaltres un sopar o un dinar amb el nen assegut mirant la tablet, doncs ens permet nosaltres gaudir d'aquell sopar, però el nen no el gaudeix, el nen està allà connectat i desconnectat del que passa al seu entorn, no sap si mengen calamars o si hi ha música en aquell restaurant, perquè està totalment aïllat del que passa al seu entorn i deixa d'aprendre. Amb la tauleta no aprèn, està que no ens molesta. És el que a vegades, malauradament, no ens n'adonem i no ho explico així amb ganes de crear culpa, sinó en estimular la responsabilitat que tenim tots i que és maco tenir responsabilitat respecte als nostres fills.
0: Si s'arriba doncs, a aplicar una llei que prohibeix l'ús dels mòbils a menors de 14 anys és perquè aquesta responsabilitat que tu estàs apel·lant dels pares o educadors de les criatures no hi és, no existeix en aquest sentit. No són conscients potser de la importància d'aquesta responsabilitat.
1: Clar, perquè és el que he dit. L'hem integrat tant en la nostra vida que no ens sembla que sigui una eina que ens faci mal. La tenim ja molt incorporada i en educació ara estan tirant enrere, estan traient pantalles de les aules. Per què? Perquè ara ens n'hem adonat. És igual, ha sigut ara que ens n'hem adonat. Perfecte, prenem mesures, però clar, a casa també les haurem de prendre. I està molt bé que des de fora, doncs, potser, llàstima que sigui una prohibició,
0: sí,
1: no ens agrada,
0: això, no?
1: Que sigui una prohibició no ens agrada, però és el que també ens ha de portar la reflexió. Després a casa cadascú farà el que vulgui, però hem de reflexionar, almenys donar-nos temps per pensar si realment aquella eina ens està portant en aquesta infància i adolescència el que volem.
0: Perquè la criatura no es desenvoluparà adequadament. Clar. Si té un accés excessiu, no? A la xarxa.
1: Fins als 6-7 anys no ha de trobar una pantalla. I quan això ho diem en consulta, els pares es queden parats perquè ja està tan integrat que és estrany. Quan els hi dones el raonament, ho expliques i ho entenem junts, doncs ho veuen i clar, sí, tens tota la raó. Dic, és que m'estàs explicant que mira contes, però agafa el conte i passa la pàgina... no té res a veure. O fer un puzzle, fa puzzles amb la tauleta, estupendo, però, ostres, quan els hi dones el puzzle i no el posen sobre la taula, sinó que ajunten les peces volant a les mans, dius, ostres, que no n'ha fet mai un de veritat.

0: És que aquesta consciència de que estem potser perjudicant el desenvolupament de les criatures, no la tenim perquè és això que te deia aquella mare, no? Ja estan en contacte amb contingut, diguéssim, de cert nivell intel·lectual, amb les tauletes o amb els mòbils, i per això estic injustament motivant i incentivant el desenvolupament cognitiu, perquè sí, li poso un puzzle o li poso un conte. El problema és la pantalla, no el contingut de les tauletes, no?
1: Clar, però és que està tan ben pensat, tan ben pensat perquè ens hi enganxem, perquè ens agradi, perquè els nens també s'hi enganxin. Està superpensat per això, perquè tots acabem dient, oh, que maco i que bé que m'ho hem passat i mira com aprèn. Però és que no és l'experiència aquesta la que necessitem, perquè és el que et deia, és que necessitem els cinc sentits per aprendre i per tindre experiències i per embrutar-te i per fer soroll i per tindre emocions bones i dolentes, que d'aquestes emocions aprendrem. I si estic sol i aïllat en una pantalla, no tindré aquestes experiències. Està clarament, a mi em passa, estic amb el mòbil contestant un WhatsApp i si em parlen és que ja no sé què m'han dit. I això et fa reflexionar, evidentment.
0: Hi ha diferències entre mirar passivament una pantalla o jugar a un videojoc o utilitzar una aplicació educativa?
1: Clar, clar que hi ha, és clar, i que hi ha aplicacions que estan molt ben pensades. No és que diguis, no, toquem. Toquem i aprenem i utilitzem-les, perquè a més les persones amb dificultats pot ser una eina comunicativa. I això és una eina que li facilita molt la vida i també a la gent gran. Vull dir que no és una cosa que hem d'excloure per sempre, però n'hem de fer un ús adient. I realment hi ha persones que creen eines, aplicacions fantàstiques que les hem d'aprofitar. El que no podem estar és cada dia 2 i 3 hores connectats en els mòbils, i això ens està passant a tots.
0: Per això em referia a aquesta diferenciació entre si estàs 2 hores jugant a un videojoc o estàs 2 hores escoltant un conte o llegint un conte, l'efecte negatiu de la pantalla és la mateixa.
1: Bueno, depèn de l'ús que en facis. Si aquest conte el comparteixes amb algú altre i el vas explicant conjuntament amb aquell suport, estàs utilitzant un suport que no és de paper, és una pantalla. Bueno, però aporta una relació amb l'altra, per exemple, o un has vist aquella sèrie i ja comences a tindre una conversa a través del que has vist en aquella pantalla. Excepcionalment, doncs, passar-te 2 hores en un videojoc, bueno, tampoc no ens posarem aquí alarmistes, no serà nefast, també pot estimular reflexes i altres coses que jo no sabria explicar ben bé, però jo penso que el que posem sobre la taula és l'ús excessiu de totes aquestes aplicacions.
0: Quina relació hi ha entre l'exposició excessiva a les pantalles i les dificultats en el desenvolupament del llenguatge?
1: Doncs una mica és el que anava explicant. Si tens poca, el model que tens al costat és un model que t'estimula el llenguatge, ve a dir que et parla, que et mira, que el llenguatge no verbal també hi és des de ben petitó. És el que veus, el nen que va al carro i el pare o la mare o qui el porta està amb el mòbil, no està pendent de que el nen hagi dit alguna cosa, hagi assenyalat, encara que no hagi dit, ha assenyalat, ha mirat, ha fet algun gest, espera la resposta. Si no hi ha resposta, aquest nen s'acostuma que no hi ha resposta i per tant deixarà de cridar l'atenció. I a partir d'aquí ja no hi ha relació. Es va minvant o la relació es va quedant més justa. I s'acostumen a això.
0: Que justament l'aprenentatge dels infants és a partir de la mímica, no?
1: Ens copien i ens som copien. El model.
0: Si no hi ha interacció, doncs costa que desenvolupin aquesta capacitat lingüística perquè no saben què... Bé, o només tenen un model, que seria la pantalla.
1: Clar,
0: no?
1: Clar.
0: Però quins senyals haurien d'alertar una família que l'ús de pantalles està interferint en el desenvolupament comunicatiu del seu fill o filla?
1: El tema del desenvolupament del llenguatge és que creix el vocabulari, augmenta les expressions, es comunica, fa preguntes, vas veient que hi ha un creixement en aquest llenguatge. Si aquest llenguatge es va quedant estancat, doncs potser els pares no el relacionen tant a les pantalles i ho poden relacionar a altres aspectes, doncs ja ho farà, ja serà més gran, ja arribarà el moment, i és més a l'entorn que t'ho fa saber. Però les alertes serien aquestes, que veus que no evoluciona el seu llenguatge, que està estancat. Després ja es veuria si hi ha una altra dificultat en el nen. Això ja seria una altra cosa a part, que pot ser que intrínsecament ja hi sigui aquesta dificultat. Val? Però seria més o menys aquest tema de que el seu llenguatge es va quedant cada cop més limitat.
0: Quin perfil de pacients, els podem anomenar pacients, a les persones que venen a la teva consulta, quin perfil de pacients d'infants o adolescents tens?
1: Nosaltres estem en el centre atenent tant infants de primera infància, que diríem des dels 3 anyets fins als 6, per dificultats de llenguatge, justament perquè veiem que aquest llenguatge els pares estan preocupats, doncs, perquè no ha evolucionat, perquè hi ha molts sons que no diuen bé encara, no? Llavors anem fent un assessorament també familiar. Treballem molt amb els pares per com estimular aquest llenguatge, com ser observadors d'aquest llenguatge, com poder oferir més eines comunicatives. Després, més grandets, quan ja apareix la lectura i escriptura, venen nens i nenes en aquest sentit, en què hi ha dificultats quan apareix la lectura i l'escriptura, que és un altre llenguatge, no? I aquest és tota la primària, que treballem amb ells, i també pot ser casos també d'expressió de llenguatge oral, que també puguin tindre dificultats, tot i que ja són més grans i ja tota la part fonètica ja s'ha desenvolupat, pot seguir havent-hi dificultats. I també atenem les persones que tenen dificultats a l'hora de deglució, doncs perquè l'oclusió no és correcta i tenen dificultats a nivell motriu a la deglució. Llavors venen derivats normalment per un dentista i aleshores fem aquesta exploració i fem aquest treball de deglució. Després venen els adolescents per dificultats una mica també en el sentit d'organització de tasques, dificultats expressives a l'hora d'escriure, redaccions més llargues, tot aquest tema costa més, i fem molta detecció, també fem molt diagnòstic i treball en aquest sentit. Jo treballo molt en col·laboració amb els psicòlegs del centre, que ells també fan treball, doncs, en altres tipus de diagnòstics de nens. Hi ha molts casos ara d'autisme i de comunicació-relació, el TDAH, és un cas també, doncs, que també treballen molt els psicòlegs.
0: El TDA, que és la falta d'atenció, no?
1: Sí,
0: de concentració.
1: D'atenció i hiperactivitat, que pot ser amb hiperactivitat o sense. I després ja són els adults que també estem atenent al centre.
0: Se'n parla molt avui en dia de que hi ha molts diagnòstics a les escoles i als instituts, eh? Abans,
1: sí.
0: Abans, bé, o eres bon estudiant o mal estudiant, però
1: sí.
0: Avui en dia, i també és una de les queixes i de les reivindicacions dels professors, que tenen perfils tan diferents en una mateixa aula que és difícil doncs, atendre'ls a tots. Tu què en penses d'aquests diagnòstics? En el sentit de que n'hi ha massa, se'n fa massa de diagnòstic? Exagerem?
1: Bueno, jo penso que cal fer el diagnòstic i el rediagnòstic. Aleshores, al cap de 2 anys, tornem a mirar. Però el diagnòstic ens dona informació a tots i ens dona explicacions. I en el cas dels nens també els hi dona, quan els hi pots explicar, també els hi dona explicació a què els hi passa. Perquè si no, la situació per ells també a l'aula s'ha de tindre en compte. Com se senten d'inútils o com se senten de tontos, t'ho diuen. Jo he tingut nens que quan els hi hem explicat, perquè penso que és tan important explicar-lo en els seus tutors i els pares com en els nens, s'han posat a plorar, de dir, ara ja entenc què em passa. Perquè fins ara es comparen constantment, perquè és inevitable, amb els seus companys, i no saben per què ells llegeixen tan lent. Si els altres llegeixen a una velocitat que ells creuen que mai aconseguiran, i amb teràpia ho aconseguim, i pensen, ostres, doncs creia que no ho faria. Dic, doncs sí, ho farem. I estaràs acompanyat i l'entorn entendrà què et passa. I no hi haurà aquesta exigència que ho fem tots, exigir, perquè pensem que és vago, que no ho farà, i aconseguim ajudar-los, i des de la comprensió ells també veuen què els hi passa. I quan tu saps què et passa, és informació també aquest diagnòstic per un mateix.
0: clar, és l'autoconfiança que et dona, saber què tens. Realment, doncs, és important fer un diagnòstic.
1: Jo considero que sí, i després un rediagnòstic. A vegades, un primer diagnòstic pot donar unes senyals i després de fer un acompanyament i podem rediagnosticar. O confirmar el que havíem dit o acabar de perfilar, de dir, pues mira, pensàvem en aquell moment aquest nen estava així, aquesta persona tenia aquestes característiques i amb el treball, doncs ara estem aquí,
0: Tornant al tema de les pantalles, no? També ho comentaves tu, que doncs, hi ha problemes de l'aprenentatge, problemes de la comunicació, que venen pares doncs, preocupats, però llavors us adoneu, vosaltres feu potser aquest diagnòstic de dir no, que no li passa res al nen, el que té és un sobreaccés de l'accés a les pantalles. No?
1: Sí, aquí sí que és veritat que hi ha pares que també ja t'ho diuen ells també la seva preocupació, que se'ls hi ha anat de les mans. Ja el com posar el límit a la pantalla és una discussió, és un mal ambient, llavors ajudem en els pares, fem un treball conjunt familiar doncs, per reconduir aquesta situació. No eliminar-les del tot, ni molt menys, però arribar a uns acords i també treballar amb l'adolescent o amb la persona que tingui aquesta dificultat de deixar les pantalles per reprendre una vida sense tanta pantalla.
0: Sí, us heu trobat amb pacients amb addicció a les pantalles?
1: Sí, clar, cada vegada més. El que passa que costa que ho reconeguin, o sigui, ells venen per altres coses, però tu els acabes una mica enfocant cap aquí. Perquè és el que et deia al principi, ho hem normalitzat tant que ja ens sembla que 3 hores cada dia, bueno, qui no ho fa? Doncs no ho fem. No ha de ser això, la prioritat no ha de ser aquesta.
0: Quin seria el màxim, doncs, d'accés a les pantalles? Per anar bé.
1: La veritat és que fins als 6 anys...
0: Res.
1: Que no passa res, que si un dia pues, l'ha agafat, doncs una estoneta, però seria favorable res. A partir dels 6 anys, mitja horeta, com si diguéssim a la setmana.
0: Mitja hora a la setmana?
1: Com a molt, diríem, de lleure. Una altra cosa és que em diguis és que fa a l'escola fan el nou amat o bueno, algunes coses que fan que sé que es fan amb pantalles. Això és feina, com si diguéssim, val? I ho estàs compartint amb els altres companys. Però el lleure es mesura així. I després a l'adolescència, de 2 a 3 hores a la setmana.
0: A la setmana?
1: Hauríem de fer. Clar.
0: Què et diuen els adolescents
1: els adults?
0: Quan ho senten que els dius?
1: Ai, que aquesta senyora què diu? Que soc d'una altra generació que
0: sí,
1: jo...
0: Sí, clar, vostè no sap de què va això.
1: Què diu aquesta? Em miren com... Bueno, com... No, aquesta no té sentit. Però jo trobo que és normal que ells m'ho diguin. El que a mi em sobta és que els pares m'ho plantegin com què dius.
0: Que és un problema. Els pares diuen que és un problema.
1: Clar.
0: Més que res, potser a ells també els agradaria 2 o 3 hores, però el fet de plantejar aquesta situació a l'adolescent ja crea, jo que deies, un conflicte.
1: Clar.
0: Quines són les pautes que els hi dones doncs, a uns pares adolescents per ajudar a reduir les hores als seus fills a la pantalla?
1: Bé, aquesta part la fan més els psicòlegs que jo,
0: sí.
1: Sincerament. Ja. Tota aquesta part més de posar límits i de com treballar-ho, ho treballen més a nivell de psicòlegs. I realment s'ha de fer molt personalitzat. O sigui, no ens servia per tothom.
0: No hi ha tècniques, regles generals.
1: Clar, perquè depèn de cada adolescent i també l'addicció a la vida social que tenen, que ells creuen que tenen en allà. Perquè també és el que juga molt a videojocs, com tu deies, i un altre és el que es connecta sempre a les xarxes socials perquè es pensa que allà hi ha una vida real i real. Els hem de convèncer que tot allò no està passant, no? Llavors hi ha una feina molt diferent, segons el cas.
0: Clar, és que hi ha pares que prohibeixen als fills jugar a videojocs entre setmana, arriba el divendres i ja s'hi posen hores, dissabte hores, diumenge hores, perquè saben que entre setmana no poden, i entre setmana doncs, tenen els mòbils, que també hi ha jocs a dins els mòbils. Per tant, és difícil per als pares realment
1: molt.
0: Prohibir les pantalles, perquè entre que hi ha els videojocs, els mòbils, les tauletes, I la televisió, ja no sé què hi ha més, segur que hi ha altres... ja me n'he perdut, la Switch, sí. I el no sé què, i llavors sovint diu, doncs t'ho prohibeixo, però vas a casa una mica a jugar i l'amic té els videojocs, o té el mòbil o té el que sigui. No?
1: Sí, sí, la veritat és que està molt difícil.
0: És una realitat complicada, però necessari controlar, segons Eva, els consells que ens dona, segons la teva experiència.
1: Sí, però penso una coseta, també ens hem d'ajudar entre tots.
0: Això.
1: Jo penso que la xarxa de pares també és important que l'entorn ajudi. Aquestes, a vegades que han sortit xarxes de pares que es posen d'acord per justament, si venen a casa teva, que no juguin.
0: Ah, clar,
1: sí, saps?
0: Veus,
1: això també ens hem de donar un cop de mà. Sí. Entre nosaltres també tenim molta feina a fer. Si anem al restaurant i som adults, que ningú tregui el mòbil, sisplau. Sopem sense mòbil tots.
0: Aquesta és l'altra. Si els pares estan amb el mòbil, per què no hauria de fer el fill, no?
1: Clar.
0: Per tant, això que dius, donar-nos suport entre nosaltres, donar exemple als pares i als educadors, als infants i adolescents, per agafar aquesta responsabilitat, perquè si no s'ha d'acabar amb lleis, que tampoc no és bonic, no?
1: Sí, sí.
0: Però si pensem en el futur dels nostres fills i també el futur de la societat, clar, volem que neixin i creixin sans.
1: I tant.
0: Eva Flor, moltes gràcies per haver vingut aquí als estudis.
1: Encantada.
0: I haver-nos donat aquesta visió més científica, més de primera mà. Esperem, doncs, que els teus consells siguin escoltats. I fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que us passeu un bon dia.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: Trescat Info.

0: Són les 11. Brussel·les vol posposar un any les sancions a la compra de petroli i gas natural que excedeixin els límits d'emissions contaminants de gas metà. L'executiu comunitari proposa també fer compres conjuntes de petroli i gas per evitar que els països europeus competeixin entre si. Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres, després que de divendres els va tombar el Congrés, i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals per al 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat per mantenir al màxim la capacitat de resposta dels serveis d'emergències davant la previsió que les tempestes més fortes es formin a partir de la tarda al sud i al litoral de les comarques de Girona. Algunes línies de rodalies continuen amb el servei alterat per incidències. La COE considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge i posa en dubte el seu encaix legal. La patronal considera que no hi ha cap conflicte laboral per convocar l'aturada, però els sindicats majoritaris consideren que l'habitatge i els salaris formen part de la mateixa reivindicació. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació a un màxim del 9,9% del capital. Gran mobilització convocada avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants. Això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat, que haurien deixat 200 estudiants ferits, un dels quals un noi de 15 anys que ha perdut una mà. Mor als 76 anys George Fenton, compositor britànic de bandes sonores de pel·lícules com Gandhi, El dia de la marmota o El rei pescador, entre d'altres. Reconegut en premis BAFTA i Emmy, va estar nominat 5 vegades als Òscar.
1: Esports. Aquest vespre hi ha partits de la Lliga de les Nacions de Futbol, entre els quals el Croàcia-Espanya amb Lamine Yamal que apunta titular. També el mateix grup Anglaterra-República Txeca amb el Blaugrana Gordon i Escòcia-Eslovènia amb el jugador de l'Espanyol Darkusic. En bàsquet, debuts de Joventut i Girona a les competicions europees FIBA aquesta temporada, a 8:45 a la Champions League FIBA Joventut Herzliya d'Israel, i abans a 7:45 Girona, Dinamo de Bucarest a l'Europa Cup. I al Mundial d'Hockey Patins del Paraguai, la selecció espanyola femenina, majoria de catalanes, ha superat 3-2 Xile i aquesta matinada a la 1 juga contra l'Argentina.
0: Domini dels núvols amb ruixats que aniran guanyant terreny a partir del migdia per ponent i sud del país cap a l'interior. De cara al vespre generalitzaran per arribar a la costa a última hora. Localment no es descarta alguna tempesta intensa. Demà es mantindran els ruixats sobretot a la meitat nord del país.
2: 3CAT Info.
3: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
4: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari.

0: Avui és dimarts i com cada dimarts a aquesta hora tenim la secció Futbol Mania amb Lorena Muñoz. Hola, bon dia, Lorena. No tenia el micròfon. Tornem a saludar. Bon dia, Lorena.
1: Bon dia, Francina. Què tal?
0: Doncs molt bé. Esperant a veure les novetats i l'actualitat que ens portes entorn al futbol. Però abans de començar, m'agradaria passar a oferir als nostres oients un resum del partit del primer equip del Futbol Club Argentona a la Lliga Elite, que va jugar el diumenge passat. Però tot i així ho ha recollit en Bernat Media en el seu perfil d'Instagram i primer escoltem doncs, com va anar aquest partit.
2: Segona derrota consecutiva de l'Argentona a la Lliga Elite després de caure per 3-0 davant el Martorell a domicili. L'equip de Rafa Garró suma la segona derrota consecutiva després d'un partit que va tenir dues cares. La primera meitat, sense gols i poc ritme i amb una Argentona més aviat protagonista. A la segona part, però, el gol des dels 11 metres dels locals va deixar tocat a uns argentonins que van acabar cedint 3 gols al Martorell. D'altra banda, els aficionats garrins de nou van desplaçar-se amb el seu equip i van fer notar-se durant els 90 minuts de joc. Ara, aquest dissabte a les 5 de la tarda i a casa, és l'hora d'intentar aconseguir la primera victòria de la temporada davant el Manlleu.
0: Bé, és la crònica d'una derrota, la del Futbol Club Argentona, al camp del Martorell, però Lorena, tu no ens portes males notícies, al contrari, la primera notícia és molt bona, que és la gran victòria del Futbol Club Barcelona femení.
1: Correcte, va batre més d'un rècord el passat diumenge i va batre el rècord del Clàssico, que és l'enfrontament directe entre Madrid i Barça, per un 7-0, trencant l'anterior precedent, que era de 6-0, amb Clàudia Pina, que ha sigut la primera jugadora que aconsegueix fer pòquer davant els merengues.
0: Fer pòquer...
1: Significa marcar 4 gols en un mateix partit i a sobre ho va fer en 45 minuts.
0: Déu-n'hi-do, això ni el futbol masculí es veu, no?
1: Bueno, és que al final dels 27 enfrontaments que s'han registrat a la història entre Real Madrid femení i Barça femení, n'ha guanyat 26 sense cap empat i només una victòria pels madridistes. A més, en diferència de gols, són 107 a favor de les blaugranes versus 13 del Real Madrid.
0: És una diferència abismal.
1: Abismal.
0: A què es deu?
1: Bàsicament que el Barça té una trajectòria i ha apostat molt més pel femení que altres clubs i aquest bagatge sumat a la filosofia Barça d'entendre el futbol fa que estiguin a un ritme estratosfèric any rere any i que per molts clubs que ara intentin apostar ja van com amb 10 anys de retras intentant igualar aquest nivell que ofereix el Barça any rere any.
0: Tot i així, el fet de que el Barça hagi invertit o dedicat temps i esforços a crear un equip femení, també estira, no, arrossega que els altres equips de la resta de Catalunya, però també de la resta de l'estat espanyol, es posin les piles pel futbol femení, no?
1: Sí, al final crec que el conjunt blaugrana en aquest sentit ha estat un referent, no?, per totes les noies i per tot el futbol femení en general. És veritat que hi ha, a Europa en general també hi ha equips bastant consolidats, diguem-ne sobretot a Anglaterra, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain a França, però realment una hegemonia que destaqui any rere any és només la del Barça, perquè és increïble amb números el que estan fent.
0: Sempre es critica una mica per això de que estan tan avançades que no sembla just per la resta d'equips femenins. Com ho veus tu?
1: Clar, però al final van ser l'equip que ha fet els deures abans, no? Vull dir, ara tothom es posa les mans al cap i es veu encara més aquesta diferència de és impossible igualar això perquè de fet ara van... primeres de Lliga, guanyant tots els partits, amb 28 gols a favor i només 2 en contra, que significa una mitja de 4,6 gols per partit, igualant el masculí, de fet.
0: Igualant
1: el masculí, més o menys. Porten els dos una mitjana superior a 4 de gols per partit en el que porten de Lliga. Evidentment, competir contra això i contra un equip rodat, i a part que el Barça aquest estiu va acomiadar algunes de les seves majors estrelles que havien marcat un abans i un després al club. Se'n van anar Alexia Putellas, Mapi, Ona... És veritat que es van reforçar també amb el fitxatge més car de la història, que va ser la davantera del Manchester City, però iconos del club que van dir, es van acomiadar, i al final aquest ritme i aquest esperit competitiu i aquestes ganes de seguir batent rècords any rere any segueix estant, no?, aquesta gana futbolística. I per tant jo crec que és un exemple per la resta de clubs que si realment apostes per un projecte de gran categoria respon d'alguna manera.
0: Que se n'hagin anat altres equips, les grans icones, no?, femenines que teníem a l'equip del Barça, però que tot i així el nivell es mantingui, vol dir que realment és això que tu expliques, que és una qüestió d'equip, de tàctica o de projecte d'equip, i no tant d'una jugadora que fa possible guanyar tots els partits, no?
1: Home, i tant, si se'n van al final la màxima golejadora de la seva història, que és Alexia Putellas. I
0: on,
1: al final...
0: on ha anat l'Alexia Putella? Has anat aquí a Europa? A França ha anat?
1: Crec que sí, ara no me'n recordo, però sí, sí.
0: Que s'ha anat aquí a França. Però han marxat, per una qüestió de... per una qüestió, no de diners, no?
1: No, perquè creia que la seva història al Club Blaugrana ja s'havia acabat, havia guanyat tot el que havia de guanyar, s'havia consolidat com a capitana i com a millor jugadora de la història del seu club, i creia que era un moment de fer un pas enrere i enfrontar altres reptes.
0: L'equip femení del Barça ha guanyat la Champions?
1: Va guanyar la Champions, sí, la temporada passada.
0: La temporada passada, val. No ho dic perquè això que dèiem, no? El nivell europeu és molt alt d'equips femenins, no?
1: Sí, home, quan fas el salt internacional ja et trobes amb equips com Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, que sempre estan allà, i el Barça també, i a l'Olympique de Lyon també té molt bon equip, i al final ja incrementa, no?, aquest ritme de competició i aquesta exigència, però quan anem a nivell nacional és que la superioritat és com si estiguessin entrenant cada cap de setmana.
0: Sí.
1: Per això és, diguem-ne, una preparació pel que li ve i posar el focus dintre d'Europa, no? Que al final l'objectiu ha de ser aconseguir aquesta Champions el màxim cops possible.
0: Has comentat que teníem una nova jugadora que havia costat força diners.
1: Sí, és Caroline Micoli, que és el rècord de fitxatges de la història del Barça femení. És una davantera del Manchester City, de moment apunta manera, sí que encara no l'hem vist potser al seu millor nivell, però pot oferir molt a l'atac blaugrana, sense cap mena de dubte. Altres jugadores que ha fitxat per tractar de suplir aquestes baixes van ser Martina Fernández, que torna a casa, repescada, Van Asten, que és una central de l'Ajax, procedent d'Holanda, i McConey, que va ser incorporada com a portera suplent de forma lliure, que significa que estava sense equip, i el Club Blaugrana l'ha acollit a les seves files. Clar, tot això per tractar de frenar la marxa de Putellas, Mapi, Ona, Salma, Meritxell Font, vull dir que són grans noms que havia de tractar de substituir, i de moment està fent efecte.
0: S'està parlant molt de la pilota d'or amb la Lamine Yamal i tota la polèmica, però amb noies, aquí qui és la candidata?
1: Bueno, crec que és indiscutible. Potser és veritat que a nivell internacional ja hi ha millors jugadores, però crec que hauria de tornar a ser una blaugrana, sense cap mena de dubtes. Igual que per part del masculí et dic que hauria de ser un espanyol, no et dic Lamine Yamal, que també és un clar favorit i per mi hauria d'estar al top 3 per guanyar-lo, però hauria de ser un espanyol, i en el cas del món femení el mateix.
0: Quan es fa la cerimònia?
1: El 26. Es van tancar les votacions el passat 26 de setembre. Uh-huh. I el 26 d'aquest mes és ja la cerimònia oficial a Londres, que per primer cop es celebra a Londres després de molts anys, i allà ja sabrà els resultats.
0: Ells ho saben abans o realment és una sorpresa?
1: Aquí està una de les polèmiques més grans que venen sonant els últims anys, perquè una de les polèmiques, per exemple, l'any passat va ser que Bellingham, que és un jugador del Real Madrid, havia de viatjar per si li donaven la pilota d'or el seu company, no, perdona, aquest any no, l'anterior, per si li donaven la pilota d'or a Vinícius i volia viatjar, però com que es van assabentar d'alguna manera que Vinícius ja no l'anava a guanyar i l'anava a guanyar l'actual fitxatge del Barça, Rodrigo Hernández, i es van abstindre de fer aquest viatge. Per tant, potser hi ha filtracions, potser es sap, potser no es sap, potser és intuïció. De manera oficial no ho sabem, però d'alguna manera sí que hi ha sospites de que alguna mena de filtració en algun moment hi ha.
0: I això treu una mica la sorpresa, no?, també d'ells. Allò que dius, no hi vas perquè no cal, i clar, treu també, no sé, una mica... Queda més soso, no?
1: Sí, però ja no només sorpresa, crec que ho vam comentar la passada setmana, sinó que ja no sorpresa de que s'assabentin els jugadors abans i que trenqui una mica aquesta gràcia o aquest factor, sinó que a sobre, entre els propis periodistes que voten, molts cops no hi ha unanimitat en els criteris. Mbappé estava demanant la pilota d'or perquè ha sigut el màxim golejador, però a nivell col·lectiu i individual són pocs trofeus el que ha guanyat com per poder reclamar aquest premi. Després, Geni diu que no és qui marqui més gols, sinó el que ha guanyat més títols. Però que més títols a nivell individual o a nivell col·lectiu?
0: Qui vota per la pilota d'or?
1: Periodistes.
0: Només periodistes?
1: Periodistes i dintre experts en futbol que tenen un nom.
0: Acreditació, alguna
1: sí.
0: cosa que els fa experts.
1: Sí.
0: Ah, vaja. Clar, això també...
1: Espanyols n'hi ha molt pocs. Crec que hi ha un o dos i que voten, sí.
0: Que han d'estar registrats o com es tria els periodistes que poden votar?
1: El criteri de selecció no te'l sé dir perfecte, però al final crec que per mèrits de trajectòria professional són els que tenen aquests vots per poder-los executar.
0: Suposo que trien el mateix nombre de periodistes a cada país, no?
1: No, perquè la pilota d'or és promocionada per France Football, és a dir, normalment es celebra a França, per tant hi ha els periodistes francesos, i d'Espanya n'hi ha un o dos, per tant, és això, no sé dir el criteri en exactitud, però no està equilibrat.
0: No està equilibrat. Tornem a les jugadores del Barça, perquè no sé si tens la dada, però em dius que és un fitxatge rècord, la d'aquesta jugadora nova que tenim, però què vol dir en nombre de xifres?
1: No, el nombre de xifres no el tinc, però sí que sé que és un dels fitxatges que més car li ha costat al club blaugrana i que ha fet realment un esforç, però sí que és veritat que amb l'anada de les seves jugadores estrelles com que s'ha pogut permetre fitxar-la per la massa salarial que ha reduït.
0: Ho dic perquè sempre hi ha la polèmica dels salaris, no? Dels sous de les jugadores que tenen un nivell futbolístic molt similar, per no dir el mateix, que el dels homes, però el sou és molt inferior. Però va pujant? Creus que va pujant els sous?
1: Crec que va pujant, però mai s'equipararà. Yeah. És impossible. Per història, pel que genera, per marques, per patrocinis, per història, per l'òptica de l'esport en general, crec que és impossible que mai n'arribin ni a una quarta part del que generen els homes. És impossible.
0: Tens més actualitat, Lorena, del món del futbol?
1: Mira, de fet, un dels altres rècords que es van batre en aquest partit va ser que Pajor es va convertir en la màxima golejadora en els clàssics amb 15 gols a favor, superant a Alexia Putellas, de fet, que era la màxima golejadora fins ara, i a més que es va batre rècord d'assistència al Camp Nou per aquest clàssic amb 40.533 persones veient el partit. Per tant, és el que estem dient, no? Que a poc a poc i amb tots els hits que estan aconseguint aquestes jugadores van generant cada cop més afició, més ganes de veure el Barça femení i amb més ganes de veure futbol.
0: Aquí a Argentona haig de comentar que aquesta temporada s'ha iniciat també un equip femení, que busquen jugadores, per tant, animeu-vos les jugadores a jugar aquest esport que ja s'ha demostrat que el podem jugar tan bé com els nois.
1: I res, ara canviaria futbol internacional perquè aquesta nit juga a Espanya, les 9:15, el seu últim partit d'aquest parón internacional contra Croàcia, que els pobres venen d'una dura derrota de 7-0 contra Anglaterra, que és una de les altres que està al grup d'Espanya. El grup d'Espanya el conformen juntament amb Txèquia, Anglaterra i Croàcia. Espanya porta invicta 52 partits oficials, és un altre rècord que ha aconseguit, que és la màxima selecció que ha disputat partits invicta, és a dir, porten 52 partits sense que ningú els guanyi.
0: 52 són molts, eh?
1: 52 són molts, perquè compta només el de les seleccions, vull dir, al final no hi ha partits de seleccions cada cap de setmana, és que quan hi ha aquest parón internacional i és un rècord històric.
0: Clar, perquè 52 partits es reparteix en 2 anys, o com...
1: Entre els últims 52, o sigui, perquè et facis una idea, sí. L'últim que va perdre oficial va ser el març del 2023.
0: Imagina't, veus, inclús 3 anys, quasi, no?
1: 3 anys sense perdre la selecció espanyola.
0: Impressionant. Doncs és la gran preferida d'aquest grup.
1: Home, i tant, menys després de la derrota que va patir contra Anglaterra, Croàcia, de 7-0, anímicament, això a qualsevol equip li toca, però és que ja no només això, sinó és que Espanya ho ha demostrat contra qualsevol equip. Croàcia, França, Portugal, ha guanyat a tots els cocos, diguem-ne, i segueix demostrant la seva superioritat partit rere partit. És veritat que en aquest parón internacional hem vist partits a un nivell que no ens tenen acostumats, potser és aquesta maldició del campió, no? Que no ens estan oferint el nivell al que venien al Mundial. També és veritat que venim de molta rotació de jugadors per donar-li descans i donar-li noves oportunitats, sent una competició que no és tan important a nivell internacional, que és la Nations League, que no s'equipara en res contra una Eurocopa o un Mundial. És veritat que és un títol més i que sempre el vols guanyar, però que realment els esforços i per noms no està assent al nivell del Mundial, perquè tampoc ho requereix la situació.
0: Perdona, Lorena, la meva ignorància. Nations League, què és?
1: És una altra competició internacional que es disputa cada any, I és un altre títol més pel mareig internacional.
0: Són equips dels països d'Europa o
1: d'Europa
0: només, eh?
1: D'Europa, i al final es fa aquest sorteig, queden grups de 4, es juga aquesta fase per punts, passen primers i segons de grup i potser algun tercer, i després ja es comencen les fases eliminatòries. Uh-huh. I Espanya ja n'ha guanyat una. L'anterior va arribar a la final però va perdre a penals contra Portugal, i bueno, ara pinta i aspira evidentment a guanyar-la també, perquè més que res perquè aspira a guanyar-ho tot sempre.
0: Itàlia va ser la gran sorpresa, que no va participar als Mundials. S'està recuperant ara amb la Nations League? Hi ha algun moviment amb Itàlia? O com...
1: Bueno, és veritat que està farint un nivell que no ens tenia acostumats, que sí que sembla que tracti de reivindicar-se una mica, però bueno, molt lluny del que ens tenia acostumat, i els anys gloriosos d'Itàlia, al final són 3-4 mundials sense participar consecutius.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I això és una taca enorme a la història d'un país, i a més que viu tant el futbol, i ja sent una de les lligues més importants a nivell europeu. El que passa és que Itàlia té poca retenció de talent, és a dir, molts dels seus jugadors juguen i es formen a fora, i la lliga italiana està més feta per jugadors estrangers, i els jugadors bons a nivell d'Itàlia estan no a la primer equip, sinó en categories inferiors, i a la Lliga seria com a la segona o tercera divisió, juguen els millors jugadors i després aquests talents se'n van a fora, acaba el seu potencial perquè no tenen oportunitat, ni la Lliga italiana de primera divisió fomenta el que aquests jugadors siguin les màximes aspiracions en aquesta competició i s'han de marxar fora. Què passa? Que després, quan Itàlia ha de formar el seu equip nacional, es troba que els seus millors jugadors estan a un nivell competitiu molt baix.
0: És a dir, que és un problema estructural.
1: Estructural, sí. Home, perquè qualsevol cosa que no fos estructural no s'entendria que una selecció que ha tingut jugadors tan icònics, que ha aconseguit tant, que ha fet un abans i un després de la història del futbol, no estigui durant 4 mundials seguits. És que és impensable.
0: També tenim el cas d'Alemanya, que sempre era un dels grans preferits, i el Mundial doncs va ser eliminat molt d'hora, però ara té com un nou entrenador en Klopp.
1: Sí, al final Jürgen Klopp era... Bueno, mai li va tancar la porta a la selecció, va sonar pel Real Madrid, però finalment no li va convèncer el projecte i va esperar millor que el truqués la selecció.
0: Que ja s'ho esperava, per això. quan va plegar d'Anglaterra, no creus que ja s'esperava que el trucarien?
1: Sí, perquè al final crec que és una icona del futbol a nivell d'entrenador, ha aconseguit quasi, gairebé tot el que se podia aconseguir, i bueno, ell ja va dir que representar el seu país, i més com a primer entrenador, doncs era un orgull per ell. Sí que és veritat que aquest començament potser no ha estat el que hauria desitjat. De fet, ahir va empatar, abans d'ahir va empatar contra Grècia 0-0, i no està aconseguint els resultats que desitjaria. També va empatar a un contra Holanda, també la setmana passada. Però bueno, al final és temps, crec que no ha de demostrar a ningú del que és capaç amb un equip. I al final crec que va fer també una cosa molt innovadora, que va ser trucar a més de 40 futbolistes a una convocatòria per afavorir aquesta rotació de jugadors, que tothom es sentís important i part d'un projecte que va a futur.
0: Es va convocar 40 jugadors alemanys per dir, compto amb vosaltres, que farem rotació, mirarem tot com va.
1: Sí. En comptes del 25-26 que s'està permesos, va fer una llista d'uns 40 i anava rotant, i ha anat rotant aquests partits de la Nations League per intentar donar-li minuts als màxims possibles a cada jugador. I bueno, de moment no li està funcionant l'estratègia, però al final no es pot jutjar a un entrenador d'aquesta categoria amb dos partits que porta de Nations League. S'ha d'acostumar, i al final és molt difícil per un entrenador que acaba d'arribar i que en dues setmanes hagi de convocar 40 i hagi pogut veure el jugar a tots. És molt difícil, acaba d'aterrar i al final són minuts, i crec que té molt per demostrar.
0: Necessita una mica de temps per reorganitzar tota la plantilla. Tens alguna altra novetat que ens vulguis comentar? Perquè estem arribant al final ja de la teva secció, Lorena.
1: Bueno, d'Alemanya volia comentar una última cosa, que sí que és veritat que encara que hagi arribat Klopp no està en el seu millor moment. Al final està passant una fase de transició una mica difícil, perquè ve d'una generació durada amb molts bons noms, que ha guanyat, al final és la segona selecció que més mundials té, i aquesta transició d'haver de despedir a totes aquestes estrelles i donar, rejuvenir la plantilla i donar nom a noves incorporacions, li està costant molt aquesta fase de transició i tornar al nivell que ens tenia acostumats, però bueno, crec que és Alemanya i ho pot aconseguir perfectament.
0: Sí, perquè l'afició allà del futbol és realment una cosa també molt intrínseca en els alemanys. Doncs, Lorena Muñoz, moltes gràcies per aquesta xerrada, per mantenir-nos actualitzats en tot aquest món del futbol. Ens retrobem el dimarts que ve, com sempre a les 11, al Futbol Mania.
1: I tant.
0: Que passis un bon dia.
1: Igualment, Francina.

0: Argentona en xarxa. Les entitats que es mouen. Són les 11:32. Avui volem parlar d'ells, dels animals, que sovint no tenen veu i que depenen de nosaltres per tenir una vida digna. Aquest passat diumenge 4 d'octubre es commemorava el Dia Mundial dels Animals, una jornada que ens recorda la importància de protegir-los, cuidar-los i, sobretot, fomentar una tinença responsable. I avui ens volem acostar fins al CAT Maresme, al Centre d'Atenció d'Animals Domèstics del Maresme, aquí a Argentona, per saber com estan els animals que tenen acollits i també com treballen les persones que cada dia en tenen cura. I per això parlem avui amb la Cristina Cuesta, l'encarregada d'aquesta associació. Hola, bon dia, Cristina.
1: Hola, bon dia, com estàs?
0: Bé, el que volem saber és com estan els animals després del temporal d'aquest cap de setmana, perquè déu-n'hi-do, i a més va tocar a la zona del polígon. Com estan? Com estan els animals?
1: Els animals, per sort, bé, la veritat. Estàvem totes des de casa, totes les treballadores patint aquella nit, però a l'arribar al matí, que vam tindre que arribar caminant des de la carretera, vam veure que el nostre centre estava impecable. Tota la riuada va passar per al voltant i llavors els nostres animals estaven en perfecte estat.
0: És a dir, que les instal·lacions no van estar perjudicades per l'aigua, les instal·lacions on teniu els animals.
1: Les instal·lacions, per sort, estaven en perfecte estat.
0: En perfecte estat, tot i que vau haver de caminar cap allà per arribar.
1: Sí,
0: per poder
1: vam gravar vídeos precisament de les companyes, algunes van tindre que anar amb botes passant per el camí, algunes van tindre que anar descalces, la veritat. Va ser un accés una miqueta difícil, ha sigut un accés difícil fins al dia d'avui, per sort Argentona ens ha obert ja un camí per poder passar, i la veritat és que, bueno, complicat per tots, però estan tots molt bé.
0: Perquè, clar, amb aquestes dificultats d'accés... A veure, amb aquestes dificultats d'accés, a veure si pots escoltar, és que no em sent la Cristina, em

0: animals. Nosaltres cuidem sempre dels animals, els mediquem, els alimentem, els netegem, però sí que estàvem fent serveis mínims perquè no deixaven accedir dintre del centre, més enllà dels treballadors.
1: Ara sí que s'hi pot anar a partir d'avui?
0: Ara, en principi, ja s'hi podrà anar. Hi han fet un accés especial perquè puguin accedir, tant els treballadors com els voluntaris. Sí que seria ideal que esperessin fins al dia de demà ja per poder accedir sense cap problema.
1: És a dir, que un parell de dies per deixar, doncs, recuperar la zona, no? El més que res, l'accés, perquè, vaja, com dius, les instal·lacions i els animals estan bé, no?
0: Correcte. És més aviat els accés, ja que estàvem en una riada, tot era fang, tot segueix sent fang i és una miqueta complicat.
1: És complicat també per anar a passejar per aquella zona, doncs, no és fàcil. Parles en plural. Quantes persones hi treballeu al CAT del Maresme, aquí a Argentona?
0: En total som 12 treballadores.
1: 12 treballadores. Sí. Déu-n'hi-do. Pues, suposo que feu... doncs us aneu tornant o esteu...
0: ens anem tornant. Ah, perquè és un treball que has d'estar 365 dies allà en el centre. No pots passar ni un dia sense alimentar-los, sense medicar-los. Llavors ens anem tornant. Sí, dins d'aquestes 12 treballadors inclueixo la persona que està administrativa i la veterinària, òbviament, ja que tenim la sort de comptar amb una veterinària dins del centre.
1: Teniu una veterinària dins del centre i després l'altre personal, a part de l'administrativa, sou gent que teniu formació amb animals o quin tipus de formació teniu?
0: Correcte. Totes les persones que treballem som auxiliars tècnics veterinaris. Hem de saber poder salvar la vida d'un dels animals, saber identificar si els hi passa alguna cosa, saber poder medicar-los, punxar, una miqueta tot.
1: Quants animals teniu?
0: Actualment estem amb uns bons nombres, estem a 65 gossos i uns 15 gats aproximadament, sense comptar tot allò que tinguem en acollida. I ara mateix, toquem fusta, estem molt bé.
1: Esteu molt bé vol dir que teniu capacitat, prou capacitat per acollir aquests 65 gossos.
0: Tenim capacitat, tenim un parell de gàbies buides, que òbviament ja tenim una recollida per anar a buscar. Sí que la tipologia de gossos han canviat envers el passat i ara sí que molts gossos han d'estar sols dintre d'una mateixa gàbia.
1: O sigui que necessiteu una mica més d'espai, doncs.
0: Correcte. El centre anteriorment sí que estava pensat per poder encabir tres gossos en una mateixa gàbia, però la tipologia de gossos que no han sociabilitzat en tot aquest temps, ja que han sigut gossos que han passat una pandèmia, no han après, no han sociabilitzat, llavors no són capaços encara d'estar dintre d'un mateix cubicle amb un altre gos.
1: Per tant, teniu a cada cubicle un gos.
0: Tenim alguns gossos que sí són aptes amb altres i llavors poden compartir cubicle i després tenim molts cubicles que només hi ha un gos.
1: Un gos. Quina mida tenen els cubicles?
0: No sé dir-te, però són bastant grans. Sí, a part tenen un pati, tenim 7 patis amb 9 gàbies per cada pati i després un pati molt gran, el que cada un té la seva estona d'esbarjo.
1: Déu-n'hi-do, no? És gran, les instal·lacions del CAT Maresme aquí a Argentona són bastant grans, pel que em puc imaginar.
0: Són bastant grans, la veritat.
1: En coneixes la superfície?
0: No em conec la superfície, no.
1: Només acolliu gossos i gats.
0: Només gossos i gats, sí.
1: Ara dius que teniu ja emparaulat un gos que heu d'anar a recollir. Com funciona això? Vosaltres aneu a buscar gossos que us truquen de l'Ajuntament o la policia o els particulars que troben un gos pel carrer o és gent que no vol tenir més el gos i us el deixa? Com funcioneu?
0: Bueno, nosaltres no som una protectora, som un centre d'atenció d'animals domèstics de companyia. Vol dir que no podem agafar tots aquells animals. Si algú vol abandonar el seu animal, amb nosaltres no ho pot fer. Sí que ens encarreguem de tots aquells animals domèstics que estiguin al carrer desemparats. Llavors, si algú es troba un animal, un gos, un gat, i el porta a la policia local ens avisa a nosaltres i nosaltres els anem a recollir.
1: Per tant, us diferencieu de les protectores d'animals. Encara existeixen protectores d'animals?
0: Sí, encara existeixen protectores d'animals. És el més comú actualment.
1: És el més comú.
0: Associacions, entitats privades, tot això són protectores.
1: Per aquí a la zona en tenim alguna? El Mataró és protectora d'animals?
0: No, és un CAT també.
1: És un CAT, perquè vosaltres depeneu del CAT Maresme.
0: Nosaltres depenem del Consell Comarcal del Maresme.
1: Del Consell Comarcal del Maresme.
0: Correcte.
1: Per tant, la financiació us ve del Consell Comarcal.
0: Correcte.
1: També teniu financiació privada?
0: No.
1: No, és del Consell Comarcal.
0: És del Consell Comarcal, però sí que la gestió és per una empresa privada. O sigui, ells treuen a concurs i ho gestionen a empresa privada.
1: Ho gestionen a empresa privada. Ah. Per tant, els vostres sous són pagats per aquesta empresa que ha gestionat el Consell Comarcal. Tornant als animals, perquè us trobeu un animal

0: Els de carrer, no? Vosaltres, pel que me comentes,
1: Correcte.
0: com us els trobeu, els animals?
1: Hi ha de tot. Ens trobem animals en molt bon estat, que es nota que acaben d'escapar-se d'una casa, i hem trobat animals en molt mal estat. Gossos amb molta leishmània que no han sigut mai tractades, gossos que han viscut en horts. Ens han arribat a abandonar gossos que s'estaven a punt de morir a la nostra porta.
0: Ah, us han
1: Llavors...
0: abandonat, us han deixat el gos ahí expressament, en
1: Sí.
0: plan...
1: Tot i que tenim càmeres, aconsegueixen sortejar les càmeres i moltes vegades ens han abandonat gossos, gats a la porta del nostre centre.
0: Per què teniu càmeres?
1: Per poder identificar aquests abandonaments.
0: Per identificar els abandonaments.
1: Sí, perquè alguna vegada algun propietari que no vol pagar la recuperació ha accedit dintre el nostre centre i ens ha robat l'animal.
0: Ostres, perquè és clar, a veure com funciona això. Si trobeu, la policia troba un gos pel carrer i potser aquest gos s'ha escapat a casa, però no aconsegueixen localitzar el propietari, llavors us el porten, no?
1: Correcte.
0: Però clar, per recuperar, el propietari diu, oi, on és el meu gos? I diu, segurament està allà, però ha de pagar per recuperar el gos.
1: Són taxes públiques, han de pagar per recuperar el gos. La majoria d'aquests gossos o aquests gats no venen xipats. Nosaltres hem de fer una difusió per xarxes i un cop entren dintre el nostre centre, el primer que fem és una revisió veterinària. Els xipem, els vacunem, els desparasitem. Tot això té un cost.
0: Clar.
1: Llavors el propietari, per ser conscient de que ha recuperat el seu animal, però que a part se li han fet totes aquestes coses al seu animal, ha de pagar una taxa. És mínima la taxa, òbviament, però sí que se li han fet moltes coses a aquests animals. I, òbviament, quan venen a recuperar-lo, aquest microxip automàticament el donem d'alta.
0: Clar, perquè quina és la taxa per anar a buscar el gos, per recuperar-lo?
1: Si ja té microxip, ja que el vacunem i desparasitem igualment, són 70 euros més o menys, i si no té microxip, uns 90.
0: Si no té microxip, com que vosaltres li heu d'implementar el microxip, doncs costa 90
1: Sí.
0: euros. Però és obligatori posar un xip a un gos, no?
1: Sí, és obligatori.
0: I per tant, potser també tindria una multa de la policia o no rep cap multa? Això ho saps?
1: Això és cada policia, cada
0: La policia, cada
1: ajuntament,
0: ajuntament, no?
1: ha de fer el que ells creguin necessari.
0: O sigui, us ha passat que us han vingut a robar el gos d'alguna
1: Correcte.
0: manera, i per tant tenen les càmeres i també per això que hi ha gent que abandona els gossos davant de la vostra porta, cosa que no s'ha de fer perquè no sou protectora,
1: Correcte.
0: i tal. Llavors, els gossos, això em dius, no? Segons com, si s'han escapat de les cases o s'han perdut, estan en certes condicions millors o pitjors. Però quines són les malalties més habituals que un gos abandonat agafa?
1: La leishmània. És la més habitual actualment. Molta gent encara no és conscient del que és la leishmània, de que és tractable i que un gos pot estar molt bé, però que has d'invertir uns diners per poder mantenir aquest animal bé. Llavors molta gent no ho fa. I al veure que és un cost molt elevat, normalment, doncs, parlant malament, molta gent obre la porta i diu, hola.
0: I que s'escapin ells mateixos.
1: Correcte.
0: Leishmània, quin tipus de malaltia és aquesta?
1: Està transmesa per el mosquit Phlebotomus. Vale? Un cop el mosquit succiona la sang d'un animal que està ja contaminat amb aquesta malaltia i pica a un altre, introdueix la larva d'aquesta infecció. I llavors té moltes afectacions, tant cutània com interior, com pot ser en els ronyons, vies respiratòries, fetge... I llavors depèn de quin tipus d'afectació tingui, és més visual o és menys visual, però pot estar més en perill o menys en perill.
0: És a dir, que sí que és en perill mortal, si no es tracta.
1: Si no es tracta, sí, és un perill mortal la majoria de vegades. Nosaltres hem tingut gossos que, tot i haver arribat a temps a fer-li l'analítica, fer el tractament, perquè l'acaben d'abandonar i tu has anat corrents a fer-li l'analítica, per desgràcia, no ha sobreviscut.
0: I que em deies que de vegades no es veu exteriorment els efectes de la malaltia. Com ho pot reconèixer un propietari del gos que la té?
1: Comença a perdre molt de pes. No tenen gana, comencen a estar molt cansats. L'ideal sempre és que quan vegis un canvi en el teu animal vagis a fer una analítica de sang. L'analítica de sang ensenya moltes coses, ja sigui una afectació de ronyó, una afectació de fetge, que sigui positiu en leishmània. Qualsevol alteració amb una analítica de sang poden saber moltes coses.
0: Ah, i la leishmània, dius que bé es transmet pels mosquits, a l'estiu n'hi ha molts de mosquits, encara n'hi ha ara amb les pluges
1: Sí.
0: encara més, però t'agafa més aquesta malaltia, et pot agafar més un mosquit quan et passeges pel bosc o per aquí passejant pel poble també et pot tocar?
1: També et pot tocar, la veritat. Òbviament és més en zones on hi hagi molta humitat, que es cria molt de mosquit, però sí que pot passar que la ciutat se't contamini un animal de Leishmania. Si tu tens el teu animal amb la teva pipeta, amb el teu collar i tens les prevencions adequades, en principi no t'hauria d'agafar Leishmania.
0: Es pot vacunar?
1: Sí, es pot vacunar.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: És que dius que és la malaltia més comú, potser els veterinaris l'aconsellen aquesta vacuna, no?
1: Sí, la veritat és que l'aconsellen. Sempre aconsellen tot el que és protecció per al teu animal i la veritat és que cada cop està la Leishmania més estudiada. Sí que fa un temps no estava estudiada i era ja en plan, té Leishmania, morirà segur el meu animal, i actualment no. Si fas una analítica de sang cada 6 mesos, controles els valors i li dones la medicació, el teu animal pot viure molt de temps.
0: Passem a parlar, perquè dieu que dius que tens, que teniu 65
1: gossos, sí.
0: Gossos. Aquests gossos es poden adoptar?
1: Sí.
0: Els adopten la gent?
1: Sí, la veritat és que els adopten. Sí que hi ha moltíssima gent que ens demana el gos perfecte, el gos ideal, el que sí. No lladrugui, el que estigui feliç amb tots els gossos, el que
0: el
1: no tingui que córrer, que no porti morrió, no sigui gaire gran, no deixi pèl... No... Hi ha molta creença que podrà trobar el gos perfecte, però la realitat és que aquests gossos han passat per un abandonament. Llavors tenen problemes, i tant que tenen problemes. S'han d'adaptar a casa teva, s'han d'adaptar a una nova vida. Ha deixat la que era la persona de referència i ja no hi és. Ha d'agafar una nova persona de referència. Tenen molts estigmes encara per el que és el gos GPP, que és el potencialment perillós.
0: Sí.
1: Tot és com tu li ensenyis i el que facis amb aquest animal. Pot ser el gos més bo i pot ser el gos molt dolent. Pot ser el gos molt dolent sent un chihuahua, sent un pincher, sent una cosa més petita, és més, són els més comuns, els que siguin més reactius. I normalment els gossos aquests solen aprendre molt bé, perquè són molt llestos i solen adaptar-se molt bé a la vida a casa. I molta gent encara té l'estigma de que ha de portar cada dia un morrió cada cop que el trec a passejar. És un morrió. No és res més. Nosaltres vam portar mascareta molt de temps i no ens va passar res. El morrió, si tu l'ensenyes que és una eina bona, ell estarà content de portar-lo. Si li ensenyes que és un càstig, òbviament no el voldrà.
0: Mm-hmm. Quan us ve gent o famílies a adoptar un gos, vosaltres també feu doncs, un perfil del tipus de família o el tipus de persona abans d'entregar el gos?
1: Sí, nosaltres fem un formulari previ. En aquest formulari fem moltes preguntes, a què estàs disposat, què és el que busques, l'experiència, si estàs disposat a un educador... cobrir les coses veterinàries, fer moltes preguntes, perquè sí que en el passat era, mira, aquests són els gossos, es passejaven per dintre i et deien, aquest m'encanta, m'ha fet el que molta gent diu, m'ha fet una connexió màgica.
0: Ah, sí.
1: Però normalment aquesta connexió màgica a l'animal acabava un altre cop dintre el centre. Mm. Perquè era precisament el que no necessitaven. Amb aquest formulari sí que nosaltres veiem què és el que busquen i què és el que necessiten i a què estan disposats. I llavors presentem els animals que encaixen amb ells fora del centre.
0: És a dir, que s'omple el formulari abans de veure els gossos.
1: Correcte. Normalment ara amb tanta tecnologia es fa tot online. Ah. Prèviament, abans de vindre al centre, sí. Ja ens han contactat. Nosaltres ja hem enviat el formulari i ja ens el retornat. Llavors nosaltres ens el llegim, valorem tot el que tenim i els truquem. Parlem una miqueta amb ells, de les opcions, el que estan disposats, el que no, del formulari que han omplert. Llavors els citem un dia i una hora. Llavors tenim una atenció personalitzada perquè els hi podem presentar aquell animal. O aquells animals que encaixen. I els hi parlem. Li passa això, li passa a l'altre. Ha vingut d'aquí, ha vingut d'allà. I llavors ja poden tindre una decisió més clara. I així normalment, o sigui, normalment no. En el temps del passat, fins ara s'han reduït moltíssim les devolucions, perquè encaixen més.
0: S'han reduït les devolucions. O sigui que era una cosa habitual que us els tornaven els gossos. Per tornar el gos també han de pagar la gent?
1: No.
0: Per això els tornen,
1: perquè
0: si no els abandonen. És a dir que sí que els poden tornar, perquè deies que vosaltres no agafeu gossos que la gent abandona, però si tu adoptes un gos i després al cap d'un temps no el vols, el pots tornar?
1: Depèn. Han de passar, si passa més del temps que està establert en el contracte, no el poden tornar.
0: Ah, clar, hi ha un temps de prova, no? Diguéssim, d'adaptació.
1: Sí. Nosaltres igualment sí que si veiem que és un gos complicat, que necessita més temps, en vez de fer una adopció directa fem una acollida prèvia perquè es pugui adaptar dintre de casa. Si ja veiem que és una adopció que és complicada, doncs han de treballar-ho. I per treballar-ho han d'estar disposats i nosaltres també hem de cedir una miqueta. Doncs fem una acollida, ho treballem, de vegades els tornen per coses inevitables, coses que no es poden afrontar, coses que nosaltres no sabíem, perquè anar allà al centre és casa seva, però no és la seva llar.
0: Yeah.
1: No ho senten com una llar. i en el moment en què entren a una casa i ho senten com una llar, hi ha alguns gossos que ensenyen els problemes que tenen.
0: Mm. És curiós això que dius, no? Que ensenyen els problemes. És que sembla que estiguessis parlant com si parlessis de persones.
1: Bueno, realment, si ho veus fredament, ens assemblem una miqueta, la veritat.
0: Ja, aquesta adaptació emocional, els traumes, no?, que han viscut, és que és molt comparable al que ens passa a les persones. Clar, és molt més fàcil tenir un gos quan és un bebè que no pas tenir un gos que ve d'una protectora o que ve del vostre centre?
1: Sí i no.
0: Ah.
1: Si ets una persona amb experiència, estàs disposat a un educador, encara que sigui un bebè, és molt fàcil. Has de suportar aquella faceta adolescent que tot ho passa per la boca,
0: sí,
1: tot mossega, tot s'ho menja...
0: Els mutxons desapareixen.
1: Però és que és igual, és gairebé igual que adoptar un adult. Un adult d'una protectora també saps el que li passa, més o menys. Si estàs disposat a un educador, és igual de fàcil que un bebè.
0: Mm-hmm.
1: Tindràs també un període d'adaptació, segurament un període de fer pipi caca dintre de casa fins que s'adapti al carrer, un període de passar coses per la boca perquè, ostres, això en el centre no ho tenia, ostres, que guai, m'ho mossego, o tinc molta ansietat perquè sentia guau tot el dia i ara hi ha silenci. I moltes vegades el silenci també els provoca ansietat.
0: Mm-hmm.
1: No saben estar sols, perquè han estat acompanyats 24 hores per altres gossos.
0: Mm-hmm. Clar, després si vas tu a la feina i deixes el gos sol a casa, també és un problema, no?
1: Sí, hi ha ansietats per separació, solen ser un problema. Però aquest problema també està en els cadells. Els cadells també passen de tindre tota l'atenció i fes-me cas, a un dia, ostres, ha tornat a treballar. Què faig jo aquí sol?
0: Clar, exacte.
1: Ui, quina ansietat. Ui, mira quin mando tan maco.
0: Parlant d'això d'adoptar els gossos, què els diries a aquelles famílies que no s'acaben de decidir d'adoptar un gos d'un centre d'acollida perquè pensa, home, ja és un gos adult, els gossos viuen menys temps. Jo tinc nens i vull que visqui amb el gos, però clar, passar el trauma també de que se't mor el gos d'aquí 5 anys, per exemple, tinc un bebè gos, un cadell, doncs em viurà més anys, no?, per exemple, no?
1: Que s'ho pensin molt bé, perquè no saben la gran ajuda que li fan a l'animal i el gran ensenyament que li fan als seus fills. Jo tinc dos fills i des de petits han sigut ensenyats que tenen una vida curta, però que els has d'ajudar. I que igual que les persones tenen sentiments, tenen manies, tenen odi, de vegades moltes d'aquestes reaccions són per traumes. Llavors, si tu ensenyes als teus fills, ajudaràs a que la societat millori. Els hem d'ensenyar també que adoptar un animal adult és ajudar-los a sortir de... el que és gairebé una presó, un manicomi. O sigui, si no estàs allà dintre no ho pots viure, no ho saps al 100%.
0: Clar, perquè doncs, això que deies, no? Els ajudeu, els cuideu, però clar...
1: L'ansietat hi és.
0: És un hospital, una presó, no sé com definir-ho per ells, tot i que estan ben cuidats, clar.
1: Jo el que sempre quan faig xerrades amb nens els explico és com un manicomi, és com estar tancat a la teva habitació, sense llit, sense tele, sense joguina, sense interacció, més enllà de les 4 persones que et venen a visitar, que òbviament ens els estimem, intentem educar-los, intentem fer més enllà del que està inclús a les nostres mans, però ells estan sols moltes hores.
0: Mm, sí, sí. De vegades, bé, sovint surt per les xarxes socials protectores d'animals o entitats que cuiden els animals abandonats i surten fotografies de podeu adoptar aquests animals. Això és correcte o és un bon sistema?
1: És un molt bon sistema, sí? Actualment. Sí, nosaltres també fem servir molt les xarxes socials.
0: També ho feu servir a les xarxes
1: socials. Nosaltres pengem 3 animals gairebé cada dia, fem també vídeos i sí que fa que arribi molta gent. Ha arribat inclús a gent fora de Catalunya. L'altre dia va vindre una dona de Zaragoza, directa, vull adoptar aquesta gossa que he vist a les xarxes. M'he enamorat. I realment ha sorgit l'amor entre les dues. Han fet matching i ara estan vivint superbé. I la xarxa es fa miracles.
0: Han de passar també pel formulari, no?
1: Han de passar pel formulari, sí, correcte.
0: Sí, que t'enamores per la fotografia de xarxa, però després has de passar al filtre.
1: Correcte.
0: Acabem l'entrevista, però voldria comentar també la feina dels voluntaris, perquè suposo que és bastant important, no?
1: És molt important. Sense ells no sortirien els gossos a passeig.
0: Pels nostres oients que puguin estar interessats, com funciona el voluntariat?
1: Has de vindre i has d'omplir el paper de voluntariat. Llavors, de dilluns a dissabte, pots vindre a passejar gossos a les 11, a les 12 i a les 4. I els diumenges i els festius a les 11 i a les 12. Només has d'omplir el paper, que també el pots trobar a la pàgina web, i t'has de presentar al centre. Llavors, traiem un gos per treure. I pots estar amb ells, ajudar-los amb ansietat, ajudar-los amb rutina. Hi ha gent més aventurera que diu, vull ajudar-te un gos amb problemes. I llavors els ensenyes com poder ajudar-los. I hi ha gent que diu, jo vull estar amb gats. I pots entrar-los a gateres i que estiguin sociabilitzant aquells gats que, vulguis o no, pues, senten guau-guau també tot el dia i estan una miqueta amb ansietat.
0: Només poden venir en aquestes hores concretes, que has comentat. I després el gos no el poden triar, sinó que vosaltres li doneu el gos.
1: Correcte, no el poden triar. Si no, sempre sortirien els dos gossos
0: més monos,
1: que són més monos, el més monos. Ideal.
0: Sempre hi ha els monos.
1: Sí que tenim els padrins, que els padrins sí que ells aporten econòmicament a través d'ABDA, que és l'associació que ens ajuda a cobrir moltes coses que no estan cobertes, com cirurgies o accidents. S'ha trencat una pota, ha de passar per una cirurgia, ho cobreixen, analítiques de sang, tot això ho cobreixen ells. I llavors ells tenen el sistema de padrins, i aquests sí que poden vindre, i com que han apadrinat aquest gos, treuen aquest gos.
0: Doncs molt bé, Cristina, ens has explicat, jo crec que bastant profundament, la vostra tasca. Crec que és una tasca important a tenir en compte, tot i que sorprèn que encara sempre hi hagin els cubicles plens, no?
1: Correcte.
0: Hauríem de tenir-lo mig buits per veure, però esclar, també hi ha el tema de la cria de gossos, no?
1: Sí, actualment moltes gosses ens arriben embarassades.
0: Clar, ben embarassades, s'hauria de castrar els gossos, és recomanable, no?
1: És recomanable, per evitar aquest augment de cria. Actualment hi ha més gossos abandonats que persones que puguin adoptar.
0: Clar.
1: Llavors, si seguim creant aquesta feina que ojalà no tinguéssim que fer, que no existeix, però hi ha tanta cria que existim.
0: És que també hi havia la creença de que les femelles, les gosses, haurien de parir una vegada com a mínim, doncs perquè estiguin més sanes, però no és correcte això, no?
1: Creències. Cada veterinari et dirà una cosa diferent.
0: I també després hi ha gent que es dedica a criar gossos de raça per fer negoci, no?
1: Correcte.
0: Què en penseu vosaltres?
1: Bueno, nosaltres estem en contra completament. Nosaltres ens arriben moltes gosses que venen desnutrides, embarassades, que a l'hora de parir corren perill la seva vida. No poden donar aliment a tantes cries. I s'han passat així cada 6 mesos. Cada any estan parint i la gent, quan és l'època, inclús abans, va per ahí venent els gossos i es treu uns diners a través del sofriment, el patiment d'una gossa.
0: D'una gossa. Per tant, no és recomanable. Hi ha prou gossos per adoptar a les protectores d'animals o als centres d'atenció d'animals, com és el vostre cas, que sou centre d'atenció d'animals domèstics del Maresme, que no sou protectora, no us poden deixar els gossos, encara que hi ha algú que...
1: Tenim una mitja de 20 trucades al dia.
0: 20 trucades al dia. Sí. Ostres, déu-n'hi-do. 20 trucades de particulars que diuen a veure si us podeu quedar amb els gossos.
1: Correcte.
0: Això és molt, eh?
1: Sí, és molt devastador, sobretot la Rot, que és qui està al telèfon i està a l'ordinador tot el dia. Rebem mails, trucades... Ai, que em mudo i no puc tindre els meus gossos, els meus gats.
0: Sempre hi ha com una excusa per...
1: Sempre hi ha la típica frase de no els estic abandonant, els vull deixar al vostre càrrec. Però la gent no assimila que realment els estàs abandonant. Per molt que estiguin al nostre càrrec, els estàs abandonant.
0: Sí, clar, perquè deixar-los al carrer és el mateix que deixar-los amb vosaltres, no? Perquè és aquí
1: els gossos on... no veuran diferència, els gats tampoc.
0: Bé, fa mal parlar d'aquesta qüestió, no?, de l'abandonament dels animals, però gràcies a Déu existeix el vostre centre, que almenys els teniu ben cuidats i estan ben protegits. Moltes gràcies, Cristina Cuesta, que acabis de passar un bon dia.
1: Gràcies a vosaltres per invitar-me.
0: La propera, adéu. Argentona en xarxa. Les entitats que es mouen.

La literatura torna a tenir una cita destacada a Argentona. Demà comença la tardor literària, una proposta que el Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell organitza des de fa 26 anys i que converteix la Biblioteca Joan Fontcuberta i Gel en un punt de trobada de lectors i escriptors. 4 dimecres.

0: Quatre dimecres, quatre llibres i quatre autors que ens proposen viatges literaris ben diferents. Avui en volem parlar amb Emília Illamola, escriptora i membre del Centre d'Estudis Argentonins. Emília, moltes gràcies i bon dia.
1: Vina.
0: Sempre m'oblido de pujar el micròfon. Emília, bon dia.
1: Bon dia.
0: Demà arrenca la Tardor Literària d'Argentona. 26 edicions, ja són tota una trajectòria.
1: Sí, així que es va crear el Centre d'Estudis Argentonins, en aquell moment el Llorenç Soldevila va veure molt clar que s'havia de fer aquesta Tardor Literària i ja va començar amb l'entitat. I ara, doncs, bueno, tenim l'honor de ser una de les, diguem, dels, diguem, com t'ho diria...
0: Esdeveniments...
1: Sí, Tardor Literària, però dels clubs de lectura, saps? Que ara s'han posat tant de moda i que la gent hi participa tant, pues al Centre d'Estudis tenim l'honor de ser un de les entitats que té un club de lectura més antic, perquè té 26 anys.
0: És a dir, es tracta a la Tardor Literària com consisteix en com un club de lectura.
1: En certa manera, sí, com es diu ara, perquè els llibres es donen a conèixer el mes de maig-juny, perquè tothom que vulgui els pugui llegir, tant en els joves dels instituts com a la gent del poble. A la biblioteca, doncs, en va buscar, doncs, bastants exemplars de cada un, i llavors els tenim tot l'estiu, la gent els té a disposició per llegir-los. Aleshores, quan venen els autors... aquests llibres ja els ha llegit molta gent o una part de la gent que li interessaven, i aleshores se li poden fer preguntes concretes sobre l'obra. Hi ha gent també que no els ha llegit, no? O sigui, ens trobem en públic de...
0: No els ha llegit, però si té aquest contacte proper amb l'autor, potser llavors s'animarà a llegir-lo.
1: També, exacte. No, hi ha les dues possibilitats.
0: No sempre es té la possibilitat d'estar tan a prop d'un escriptor, d'un autor, i bé, vosaltres ho feu possible.
1: I que expliqui la seva obra. I aquesta era la idea primigènia, m'imagino, jo en aquell moment no hi era, quan va començar el Centre d'Estudis Argentonins, però estic segura que era la idea primigènia del Llorenç Soldevila i de tota la gent que en aquell moment va formar el Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell.
0: Bé, la idea primigènia, com dius, però que aquesta idea es manté, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Per tant...
1: Es manté perquè considero que és un dels punts forts de l'entitat, no? És a dir, cada any ens esmercem en buscant autors, nous autors, perquè pràcticament en aquests 26 anys que ara ja es compleixen, n'hem repetit alguns, però molt pocs, no? Només per causes, doncs, ben justificades. O sigui que cada vegada anem buscant nous autors, alguns de joves, alguns de no tant, però gent vàlida, no?
0: Perquè, clar, tornava a preguntar, la tria la feu des del Centre d'Estudis Argentonins?
1: Sí.
0: No deu ser fàcil, perquè si busqueu autors nous...
1: Sí.
0: És a dir, nous, no és que siguin nous escriptors, sinó que siguin nous dins la Tardor Literària.
1: Mirem també de no presentar o de no posar-hi novetats, sinó de llibres que tinguin, doncs, un contingut que va més enllà de la novetat en si. Per tant, normalment els llibres de la tardor, potser n'hi ha algun que sí, no és el cas d'aquest any, en què sigui novetat. Volem buscar d'un autor una obra que reflexi una mica l'escriure, l'univers literari d'aquell autor o autora.
0: Sí, perquè vam tenir l'ocasió de parlar aquí al Tic Tac amb en Joan Ametller,
1: sí,
0: l'autor de Parra,
1: sí,
0: que es presenta demà, és,
1: sí,
0: el que estrena aquesta Tardor Literària,
1: sí,
0: i és un llibre que es va publicar el 2023, si no recordo,
1: exacte,
0: malament. Per tant, no és cap novetat, no? Senzillament és un llibre que està allà i que el recupereu vosaltres.
1: Sí.
0: Per què? Quin valor té, per exemple, Parra?
1: Parra és un llibre de Lladres i Serenos, com no sé si ho va dir-ho en l'entrevista.
0: No, novel·la negra, eh?
1: El Jaume. Però a ell li agrada dir també de vegades, ah, sí, Lladres i Serenos, en el Joan Ametller. Clar, el Joan Ametller és un... és un autor que el coneixem perquè és d'aquí Mataró, i aleshores ens parla d'un fet conegut però mai aclarit. Ell comença a parlar del robatori de caixa, d'unes caixes, del soterrani d'una entitat financera local, que va passar, que ja sabem tots on va passar, que no s'han aclarit mai els fets, i aleshores ell a partir d'aquí vesteix tot
0: una trama bastant...
1: Exacte, no?
0: Interessant, interessant.
1: Exacte. És a dir, una trama, sobre una conspiració econòmica i política que va molt més enllà dels carrers, dels barris de Mataró i dels pobles del costat, no? I això és, et ressona perquè dius, sembla mentida que a partir d'un fet real, no?, ell hagi fet totes aquestes elucubracions i les hagi escrit. I a més, la gent, quan el llegeix, quedi encantada, no?
0: Segurament queda encantada perquè reconeix l'escenari per on passa aquesta trama.
1: Sí,
0: i això,
1: exacte.
0: Aquesta proximitat literària amb novel·la negra, no ho trobem sovint, no? Perquè consumim molt de novel·la negra o de sèries, no?
1: Sí.
0: Però sempre passen ben lluny d'aquí. Però que passi a Mataró, al barri de Cerdanyola, es menciona Argentona, també, Llavaneres, Barcelona, per tant, clar, ens fa sentir una mica, fins i tot, orgullosos de que aquí passi alguna cosa com aquesta.
1: Sí, una mica protagonista, és dir, aquest carrer que estic passant ara, doncs, aquí potser va passar en Parra, no? A part de que el protagonista, aquest Parra, els que l'hagin llegit ja ho sabran, jo només faig una pinzellada de res per no desvetllar la trama pels que no ho han llegit, és a dir... es fa molt, molt simpàtic, no?, d'alguna manera.
0: Sí, ja li vaig comentar,
1: T'acabes posant del seu costat, no?
0: A més, diu que, com que té tant d'èxit el personatge Parra, s'està pensant la segona part, no?, de com continuen Parres. No direm al final què ha passat, però vaja, ja podria haver una continuació de les aventures d'en Parra.
1: Exacte.
0: Però és un autor, és mataroní, però no et feu la tria dels llibres per ser de la comarca, no?
1: No, nosaltres fem la tria bastant pel llibre mateix en si i també per temes, no? També de vegades mirem de que no siguin tots del mateix lloc, no? I en aquest cas ens hem trobat que tant el Parra com el del Joan Ametller com el de la Montsalvets, els dos són de Mataró. I això ens va fer dubtar una miqueta, no? Però la veritat és que els temes, la temàtica que es toca és tan diferent que encara que siguin de Mataró, lo important era de que vinguessin a parlar dels seus llibres respectius,
0: exacte,
1: no? Jo crec que aquí, en aquest cas, aquest any, hi ha hagut una coincidència.
0: Territorial, però per temes, recordem, Parra és novel·la negra,
1: exacte,
0: llavors tenim el 14 d'octubre Només terra, només pluja, només fang, és més aviat més íntim, no?
1: Sí, exacte. Aquest llibre és el Premi Llibreter 2025, que ens du a les profunditats, no? A un tocar fons de la protagonista, una dona jove que, colpida per un fet que l'autor ens va desvetllant de mica en mica, l'empeny a recloure's a la casa familiar, no?, on no queda ningú, una casa situada a les afores d'un poble, d'una zona bastant interior. Més ben dit, no queda ningú, però sí que queda, no?
0: Els records, no?
1: Els fantasmes, els records...
0: I els veïns.
1: Vides d'històries, és a dir, aquelles històries de pagès cruels de vegades, i per sort queden uns veïns que fan com l'ajuden a fer aquesta transició, no?, d'aquest moment tan dramàtic a una normalitat, no?
0: Aquest llibre és de la Montse Albets, sí. Es presenta el dia 14 d'octubre, sí. A les 7 de la tarda a la biblioteca.
1: Sí. Tant del, que no ho hem dit, tant del Joan Ametller com aquest de la Montse Albets, tant el Parra com el Només Terra, Només Fang...
0: Pluja, només pluja, només fang.
1: Són els primers llibres dels autors, tant de l'un com de l'altre, no? Però són molt, molt potents, no? Aleshores tindrem a la Montse Albets el dia 14, perquè puguem parlar amb ella, perquè ens pugui explicar més què és el que li ha d'alguna manera encès la llumeta aquesta per fer aquest llibre. I, bueno,
0: i després tenim la següent setmana Terres de Frontera. Ja és una altra tipologia de llibre, com tu dius, pel tema, que és un viatge històric. No?
1: Sí, tant... Aquests dos primers són llibres breus, podríem dir, perquè no tenen moltes pàgines, però són molt intensos. En canvi, Terres de Frontera ja és un llibre més voluminós, no? Que podríem dir de ficció històrica, no? Que transcorre a l'alta edat mitjana, quan els camperols de la vall del Lor, que avui en dia és, diguem, una part del Solsonès, la part nord-oriental de la comarca del Solsonès, han de marxar d'allà, no? Això passa al segle IX, l'estiu de 1870 és quan comença el llibre, la gent que viu a la vall decideixen enviar uns emissaris cap al comte, a Urgell, no? Perquè a veure si poden mirar d'aconseguir clemència, no?, del comte, que els ha imposat un delme cruel i abusiu, no? Però no ho aconsegueixen. I aleshores han de marxar de les terres. I aquella zona és, diguem, la frontera. Hi ha un gran territori en aquell moment, o sigui, ells encara estan a la marca hispànica, hi ha un gran territori que és aquesta terra de ningú, i després ja ve a l'Àndalus. I llavors ells s'han de endinsar en aquesta terra de ningú per trobar un lloc on
0: assentar-se, no?
1: Exacte, assentar-se. Clar, en aquesta terra, aquesta terra, diguem, de ningú, hi ha bandolers, etc.
0: Ningú et protegeix, estàs sol, desemparat.
1: Clar. Exacte, ningú els protegeix, han de ser ells mateixos, que són camperols, que no són guerrers, no?
0: Sona molt interessant, a mi m'agraden molt les novel·les històriques. Sí. Realment aquesta, me l'apunto, Terres de Frontera, sí. que és d'en Jordi Nogués.
1: Sí, i aquí l'autor ens descobreix un episodi de la nostra història en què els fidels, diguem, amb els cristians creients en Déu, i els infidels, que són seguidors del profeta Mahoma, doncs, poden conviure, saps? Vull dir, és que això, tot això que està passant ara no és nou, no? Entre les diferents cultures, les diferents religions, etc. I això també és, jo crec que és interessant i fins i tot bonic de veure.
0: És el missatge, potser, que ens vol transmetre en Jordi Nogués, no?
1: Doncs,
0: cohabilitat de diferents cultures i diferents religions.
1: Podria ser, és una de les preguntes que li podem fer quan vingui.
0: El 21 d'octubre, tot i que nosaltres aquí al Tic Tac l'entrevistarem la setmana vinent, per tant també li aprofitarem per fer-li aquesta pregunta.
1: Sí.
0: I l'última setmana ja tenim la Memòria de l'aigua,
1: sí,
0: de Montse Barderi,
1: sí.
0: Que aquesta doncs, és una novel·la doncs, de tres generacions de dones.
1: Exacte,
0: no?
1: És com una saga, una genealogia de dones que és molt, que acostumem a llegir-ne molt poques, no? A menys de que siguin, diguem, de la burgesia o riques, no? Però aquestes no, aquesta és de la terra, no? Amb la Clemència, que és l'àvia, veiem com vivien a pagès les dones a finals del segle XIX, com fan l'èxode cap a les llocs més poblats, no? El que pateixen, les vicissituds per les que han de passar. Després, amb la Rosalia, la filla de la Clemència, veiem tot el procés industrial, la duresa, no? D'aquest creixement monstruós d'una sèrie de ciutats en què no tenen res, només treballar. I després, tot això ens ho explica la neta, la Núria, que d'alguna manera les vol, que és la que té l'oportunitat i lluita per estudiar, per formar-se, i aleshores les reivindica, reivindica la seva mare, que ha sigut doncs, bueno, una obrera, una esclava de darrere de la barra d'un bar, no? I a la seva àvia, que també va tenir que deixar les terres de pagesia, i doncs venir cap aquí. O sigui que jo crec que també aquest llibre també ens fa pensar molt, ens fa pensar en tot el que les generacions anteriors han fet i ens han deixat a nosaltres, que de vegades ho tenim poc present, no?
0: És una novel·la de testimoni, no? D'històric,
1: sí,
0: i també del paper de la dona en l'evolució de la societat,
1: sí.
0: Que de vegades es deixa una mica de marge. Però vaja,
1: sí.
0: La Montse Barderi amb aquesta novel·la ens ho recorda i li,
1: sí,
0: agraïm que ho faci,
1: sí,
0: La memòria de l'aigua.
1: Sí, perquè ella diu, aquí a l'entrada hi ha un si em permets que ho llegeixi, una petita inscripció que et fa arribar molt, que t'explica el per què del títol i també una mica del per què doncs, de tot el lligam. Diu, l'aigua té la capacitat de retenir una memòria de les substàncies que prèviament s'hi han dissolt. Una memòria que també hi deu ser el líquid amniòtic amb les generacions que ens precedeixen.
0: Ah, mira, que ben curiós.
1: Sí, exacte.
0: Ben
1: jo crec que
0: sí.
1: Això explica molt el llibre, no? Aleshores, aquests dos últims llibres, tant Terres de Frontera com La memòria de l'aigua, doncs són llibres més voluminosos, no? Que tenen, doncs, bueno, més de 300 pàgines.
0: Clar, és que normalment les novel·les històriques o de testimoni històric són més llargues, hi ha més coses per explicar, més,
1: sí,
0: penso,
1: sí, sí.
0: Però coincideix.
1: Per tant, a la tria aquesta que tu abans em preguntaves al començament, també mirem que hi hagi temàtiques diferents, però també per als lectors que, per exemple, un llibre de 300 i pico de pàgines el troben massa llarg, i els hi va més bé un de 200. I també per aquell lector que necessita que la història continuï més enllà, perquè molta gent diu, home, és que amb 200 pàgines...
0: Ja se m'ha acabat i encara me n'esperava més.
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte. O sigui que mirem una mica de satisfer el màxim que podem diferents tipus de lectors.
0: Ja per acabar, Emília, després de 26 anys portant a terme aquestes tertúlies literàries, per què agrada al lector acostar-se a l'autor? Quin tipus de preguntes es plantegen?
1: Clar, hi ha moltes curiositats, no? Primer de tot, aquesta que et deia abans, el per què d'aquest llibre. Perquè, clar, les temàtiques són molt diverses, no? I aleshores, a través d'aquestes primeres preguntes i de qüestions concretes que has trobat en el llibre, no? Vas entrant més en la comprensió del que has llegit, no? Perquè aquella persona, aquell escriptor, de vegades fa coincidir amb qüestions personals que vol d'alguna manera ampliar. És el que també em preguntaves abans, no? Potser el Jordi Nogués volia fer una semblança amb el món actual, no? De dir, bueno, de barreja o de dificultats per la barreja, doncs sempre n'hi ha hagut, no? Pensa que aquest llibre, Les terres de fronteres del 2023, o sigui que ja fa 3 anys, o la Montse Barderi, que no ho he dit, però és Premi Prudenci Bertrana 2019. O sigui, aquí la Montse Barderi, doncs, segurament que vol reivindicar qüestions familiars, no? Però, clar, tot això només li pots preguntar a l'autor, en aquell moment.
0: Però cal saber-ho. És com un artista que pinta un quadre i deixa que el públic amb la seva imaginació defineixi el significat del seu quadre. A vegades no saben ni per què l'han pintat així. És el mateix amb un escriptor que escriu un llibre?
1: Doncs no ho sé bé, perquè de vegades hi ha autors que els hi costa molt explicar. Perquè una cosa és escriure que tu estàs, diguem, d'alguna manera amb intimitat, escrius, i aleshores tenir-ho que explicar, hi ha autors que potser els hi costa més i d'altres que no, que ho expliquen d'una forma més oberta. Jo crec que hi ha, també en aquest sentit, penso que hi ha lectors que ho necessiten saber Escolta'm, explica'ns, perquè clar, aquí es veu algunes crueltats, algunes crueltats dels comtes, el comte d'Urgell, sí, que potser no les tenien presents, però que, bueno, que després hi vas pensant i dius, bueno, potser era necessari, no? No ho sé. Aleshores, que ens ho expliqui més, tot això. Hi ha lectors també que no necessiten res més. És veritat, no? O que potser els interessa més la qüestió de com està escrit el llibre, del fil conductor, etc. O sigui, hi ha, de vegades, el lector que vol més, li interessa més la qüestió teòrica del llibre, de l'escriptura, i lector que li interessa més la part temàtica del llibre i necessita aclariments. Escolta'm, però aquest personatge, per què l'has fet així? Són tots personatges reals, per exemple, en aquí? O n'hi han que no ho són? Explica'ns-ho. I llavors doncs, ell t'ho explica, tot això.
0: Doncs ho trobo fantàstic. El Centre d'Estudis Argentonins oferiu aquesta oportunitat als lectors per aclarir dubtes a l'hora de llegir els llibres o per motivar els lectors a llegir més llibres, i també són autors catalans pròxims. Sí. La qualitat la tenim.
1: No? Això no ho hem dit mai, però els llibres sempre són llibres en català. No ho hem dit abans, però no ho hem dit, vull dir, mai en aquesta entrevista, però sí, sempre són llibres en català. Això és molt important per nosaltres, pel Centre d'Estudis. Doncs, i està en la filosofia, no?, d'aquesta tardor literària.
0: Exacte, doncs molt bé, Emília Iamola, gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Argentona i explicar-nos en què consisteix la tardor literària d'aquest any, perquè any rere any manteniu l'essència del, no, de la primera edició, però vaja, d'aquí uns quants anys més seguirà sent així, no? Doncs,
1: si funciona,
0: si funciona, doncs per què canviar?
1: Ho intentem. Ho intentem. I moltes gràcies per haver-nos convidat.
0: Que acabis de passar un bon dia. Adéu.
1: Gràcies, Francina. Adéu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
2: Sergi Blanco, president d'Aigües Argentona, molt bon dia.
3: Bon dia.

0: Com està actualment la situació pel que fa al subministrament d'aigua?
1: Doncs bé, la situació ara mateix és que seguim treballant a intentar restablir el servei d'aigua. Avui, ara mateix, tenim recuperada l'aigua tot el municipi, inclús amb la incidència especial de Can Remí i Can Cabot, i hem recuperat també Badalona. Tenim ara mateix en situacions de no subministrament Àngel Guimerà, on hi ha una fuita en la qual ja hi estem treballant, localitzada doncs, aquesta matinada, i després estem amb, ja amb uns problemes una miqueta més greus, perquè és una obra magnànima, treballant a la mateixa riera d'Argentona, que li diem sota el pont de l'autopista, treballant diferents fuites que s'han produït a la canonada principal que abasteix les Ginesteres, on les Ginesteres té dos dipòsits d'aigua, doncs a la zona de, podem dir, de carrers com Joaquim Blume o Pissunyer, que depenen del dipòsit de 500, no tenen abastament d'aigua des d'ahir. A una altra zona sí que en té, gràcies a un dipòsit de 1.000 que encara, podem dir, que aguanta perquè encara té aigua. Però estem fent una obra molt important perquè, mentre que ahir la nit mateix pensàvem ja que havíem reparat totalment la canonada, perquè va ser una fuita important, em van sorgir automàticament, quan vam donar aigua, dues més. Per tant, estem treballant ara mateix amb dues fuites molt importants a la Riera i amb una a Àngel Guimerà.
0: Per tant, no només són les fuites que es van detectar arrel de l'aiguat del cap de setmana, sinó que a mida que aneu avançant, n'aneu trobant de noves.
1: Bé, la fuita que podem dir que és nova o que és arrel de l'obertura de la xarxa de subministre és la d'Àngel Guimerà, que és producte de l'obertura de nou de la xarxa i l'explosió de, doncs, del trencament d'aquesta canonada. Uh-huh. En canvi, donat els grans aiguats que vam tindre i tota la rastrada de sorra que vam tenir, penseu que les fuites que s'estan produint a la zona de la Riera és una zona totalment oberta, on han quedat els canonades al descobert, i aquest tub va patir moltíssim. Aquests sí que són danys produïts doncs, pels grans aiguats que no havíem pogut localitzar perquè estem parlant de fuites de canonades soterrades sota terra. Per tant, són diferents fuites que hem anat descobrint.
0: Val. Aquesta gran que afecta Ginesteres, quina complexitat té? És a dir, ens comentaves que està sota el pont de l'autopista. És de difícil accés?
1: És de difícil accés, el que significa que hem de utilitzar maquinària especial i l'estem aplicant i l'estem utilitzant, i que hem d'utilitzar eines i material especial que també doncs, ens l'han facilitat. On vull també dir públicament que hem rebut el suport també d'Aigües de Mataró, amb els quals estem coordinats, i vull donar aquest agraïment públic, a l'igual que després ja el donarem també en el conjunt d'empreses que ens estan facilitant un material d'una forma, vaja, urgent, com a molts municipis ja, però ens estan donant certes prioritats. I la dificultat és la localització, ara mateix les tenim identificades i localitzades, i després és la forma de treballar, perquè hem d'accedir i fer uns esvorancs molt grans per poder accedir amb les màquines especials per després aplicar-hi la reparació amb el material.
0: Podríem saber més o menys, a grosso modo, quanta gent hi ha sense aigua, encara? O
1: bé,
0: quants habitatges?
1: Jo ara mateix no podia donar una xifra, però crec que estem en un moment en què hem de donar molta informació. Penso que estem parlant dels veïns d'Àngel Guimerà, però sé que és una part, per tant, no puc quantificar, però sí que ens podem fer una idea, i a l'igual que els veïns de les Ginesteres, podríem pensar que l'afectació és aproximadament el 40% dels veïns, perquè són els que depenen, com he dit, de dos dipòsits que hi ha, però són els que depenen del dipòsit de 500.
0: Val. Mentrestant, mentre no tenen aquest subministrament d'aigua potable, què està fent l'Ajuntament? Perquè altres vegades, de fet recordo fa relativament poc, que es va portar casa per casa aigua potable. Què fa l'Ajuntament en aquest cas?
1: Sí, així és. Donat que hem tingut moltes zones afectades, però que la Ginestera sembla que s'allargarà un pèl més, on la declaració d'intencions, i haurem de veure com va tot, és que esperem restablir el servei aquest vespre, si les condicions i les circumstàncies ens ho permeten, hem de poder dir que s'ha decidit, fa qüestió de minuts, donada la durada, d'habilitar doncs, dues cubes d'aigua potable, certificada, evidentment, les quals seran a les Ginesteres en dos horaris diferents, perquè intentem arribar a tothom, perquè, evidentment, tenim gent gran, tenim gent jove, tenim gent que treballa, tenim gent en diferents circumstàncies, i el que faríem és servir una cuba d'aigua on tothom ha de vindre, evidentment, amb els seus envasos i a més a poder-la recollir, a la una del migdia, a la zona de les bústies, que en diem de les ginesteres, i proporcionaríem una altra cuba d'aigua per poder fer diferents franges horàries i arribar a tothom, i abans de les pluges que es preveuen avui, a les 5 de la tarda, a prop de del local social de les ginesteres.
0: Val, comentaves precisament que aquesta tarda també es preveuen pluges. No sé si teniu pensat en algun mur de contenció, perquè metafòric que vam parlant, perquè no s'agreugi més tot plegat.
1: Sí, el problema que tenim és que es preveuen pluges no tan fortes d'avui que seguiran fins demà. Això ens condiciona moltíssim de la forma de treballar, tot recordant que la brigada estan establint un sistema extraordinari de torns i fins i tot subcontractant ja persones, perquè tenim a treballadors que estan ja sobrepassant hores i això no ho podem permetre. Per tant, estem aplicant les hores de guàrdia, però hem de fer unes rotacions especials i ampliar, en aquest cas, plantilla, amb comptant amb el 100% de la plantilla, però estem comptant amb personal exterior. El mur de contenció a nivell simbòlic és el de portar més gent, el de portar més mitjans, perquè justament ens trobem a la zona més, podem dir, fràgil o vulnerable, no?, per la xarxa d'aigües, que és visualment, doncs, en aquesta part de la riera on tota l'aigua que baixa de dos rius, on tota l'aigua que baixa amb tota la força, tota l'aigua subterrània que ara mateix està corrent, ens està generant molts problemes.
0: Doncs, president d'Aigües Argentona, Sergi Blanco, gràcies. Anirem parlant i anirem sabent l'actualitat d'aquesta represa de l'aigua.
1: Sí, moltes gràcies a vosaltres. Volia aprofitar per donar les gràcies perquè la comunicació d'informació és molt important i a través vostre podem arribar a més veïns per a, bueno, poder explicar i difondre, doncs, que podem oferir ara mateix l'aigua potable en cubes amb independència de que vulguem restablir el servei avui mateix.
0: Moltes Fantàstic. Gràcies. Gràcies, molt bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
2: Aquesta està l'entrevista que la nostra companya d'informatius, Elisenda Fernández, ha gravat aquest matí amb el president d'Aigües d'Argentona, en Sergi Blanco, per saber l'actualitat de la subministrament d'aigua, especialment al barri de les Ginesteres. Tenim, però, una novetat, una última hora que us volem fer saber, i és que per garantir el subministrament d'aigua potable als habitatges afectats de les Ginesteres s'ha habilitat un servei de distribució d'aigua mitjançant cubes amb els següents horaris i punts. De 12 a 2 de la tarda, a entrada de la urbanització a la zona de les Bústies. De 2 a 4 de la tarda, les cubes es trobaran a l'esplanada davant del local social. De 4 a 6 de la tarda, les cubes es poden trobar al carrer Francesc Macià i de 6 a 8 del vespre a la cruïlla dels carrers Pi i Sunyer i Maragall de les Ginesteres. Aquesta és, per tant, l'última actualitat de la situació del subministrament d'aigua al barri de les Ginesteres. Nosaltres continuem aquí al tic-tac de Ràdio Argentona. Falta ben poc per arribar a la una del migdia i el que volem ara és, com cada setmana, obrir una finestra a la ciència per parlar d'una cosa tan quotidiana i important com és la nostra alimentació. Arriba ara la secció Alimenta't amb Ciència, una secció que neix amb l'objectiu d'aclarir dubtes, desmuntar falsos mites i posar llum a les nombroses fake news que circulen sobre nutrició, aliments i salut. Perquè en un àmbit que afecta directament el nostre benestar, tenir informació rigorosa i basada en l'evidència científica és clau per prendre bones decisions sobre què mengem. Ho fem amb la veu d'investigadors i professors de referència de les universitats i centres de recerca de Catalunya, amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Doncs, com cada dimarts, ciència i alimentació, sense mites i sense soroll, comencem Alimenta't amb Ciència i avui sabrem si els bolets s'han de rentar o no abans de consumir.

Els bolets pertanyen al regne dels fongs i els més familiars són els fongs superiors, aquells que produeixen un cos fructífer. Pertanyen a la divisió dels basidiomicots. Els bolets són organismes formats aproximadament per un 90% d'aigua, 4% de carbohidrats, 2% de proteïnes i menys d'un 1% de greix, a més de tenir vitamines i minerals. Sempre s'ha dit que els bolets són com esponges i absorbeixen molta aigua. Una part és certa i l'altra no. És cert que els bolets són com petites esponges, ja que presenten una estructura de poca densitat amb parets de quitina. Per això ens sembla que quan els rentem amb aigua n'absorbiran molta, però no és cert, perquè ja estan saturats d'aigua. Com hem comentat abans, aproximadament el 90% de la seva composició és aigua. Penseu, per exemple, en el que passa quan posem els bolets sense rentar en una paella calenta. Deixen anar molta aigua i la seva mida es redueix considerablement. Ho podeu demostrar amb un experiment senzill que va descriure l'escriptor Harold McGee fa uns anys. Agafeu uns bolets en una balança de cuina, peseu-los en sec, remulleu-los en aigua durant 5-10 minuts o el temps que vulgueu, escorreu-los i torneu-los a pesar. Haureu guanyat entre un 1 i un 3% del pes, una quantitat insignificant i tot en aigua superficial. Com podeu saber que és aigua superficial? Doncs repetiu el mateix experiment amb algun altre ingredient, com per exemple un bròquil, i compareu els resultats. Els bolets, igual que un vegetal, una fruita o una verdura, és recomanable rentar-lo abans de consumir. Podem rentar-los directament sota de l'aixeta, controlar la pressió de l'aigua per evitar que es trenquin, ja que són estructures molt sensibles, o deixar-los en remull un breu període de temps. Escórrer-los bé i cuinar-los directament. Un rentat bé provoca un increment de pes inferior al 3%, insuficient per afectar el sabor i a la textura. És molt important netejar-los en el moment de cuinar-los, ja que l'aigua superficial pot accelerar el deteriorament, promovent l'oxidació i augmentant el risc de contaminació. És molt important eixugar-los bé abans de coure'ls. Si, per exemple, els volem cuinar amb oli, com més aigua continguin, pitjor ens anirà, perquè esquitxaran molt i fins i tot poden començar a bullir, quan el que voldríem seria marcar-los o saltejar-los. En el cas que els vulguem confitar, sí que no volem tenir cap part d'aigua. Si els volem saltejar, el més important és afegir-los quan la paella està calenta i a foc fort, de manera que l'aigua superficial s'evaporarà més de pressa i els bolets arribaran abans a temperatures superiors als 140 graus, promovent així reaccions de maillard i de caramelització i obtindrem aromes torrats, sabors umamis més intensos. Pel contrari, si els fiquem quan la paella està freda, deixaran anar aigua interna i bulliran, fent que quedin més tous i no aconseguirem la complexitat aromàtica desitjada. En resum, els bolets, igual que els vegetals, els podem rentar amb aigua. El més important és rentar-los al moment de cuinar i eixugar-los bé abans de coure. Cuinar-los a foc fort i amb la paella calenta aconseguim complexitat aromàtica i sabors umamis més intensos.

abans d'acabar el programa, repassem les efemèrides de tal dia com avui. Avui, 6 d'octubre, fem un petit viatge per tres moments de la història que tenen lloc en tres escenaris ben diferents: Catalunya, París i, finalment, l'espai. Comencem a casa nostra. Tal dia com avui, de l'any 1934, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va proclamar des del balcó del Palau de la Generalitat l'Estat català dins d'una república federal espanyola. La proclamació arribava en un moment de gran tensió política durant la Segona República. La resposta del govern espanyol va ser declarar l'estat de guerra i ordenar la intervenció de l'exèrcit. Durant la nit hi va haver enfrontaments als carrers de Barcelona, especialment a la zona de la Generalitat i l'Ajuntament. Finalment, la matinada del 7 d'octubre, Companys i els membres del govern català es van rendir. Van ser detinguts i posteriorment jutjats i condemnats. Els fets del 6 d'octubre van quedar com un dels episodis més significatius i controvertits de la història de la Segona República a Catalunya. I ara canviem completament d'escenari. Marxem a París, perquè el 6 d'octubre de 1889 obria les portes un local que acabaria convertint-se en un dels símbols més coneguts de la capital francesa, el Moulin Rouge, situat al barri de Montmartre. El cabaret naixia en plena efervescència artística del París de finals del segle XIX. El seu element més característic era i continua sent el gran molí vermell de la façana. Allà es van popularitzar espectacles de música i dansa i amb els anys el Moulin Rouge es convertiria en un dels grans temples del cabaret europeu. Per aquell escenari passarien artistes, ballarins i cantants i la seva imatge acabaria donant la volta al món. I acabem el nostre viatge molt més lluny, tan lluny que hem de sortir de la Terra, perquè tal dia com avui, de l'any 1995, es va anunciar un descobriment que va marcar un abans i un després en l'astronomia, la detecció del 51 Pegasi B, el primer exoplaneta descobert orbitant una estrella semblant al nostre Sol. Un exoplaneta és simplement un planeta que es troba fora del nostre sistema solar i fins aquell moment se n'havien plantejat l'existència, però no s'havia confirmat cap al voltant d'una estrella semblant al Sol. El descobriment del 51 Pegasi B va demostrar que els planetes al voltant d'altres estrelles no eren una simple possibilitat teòrica. A partir d'aquell moment, la recerca d'exoplanetes es va accelerar i avui ja en coneixem milers.

Doncs quan falten ben poc de 4 minuts per a la una del migdia, ens acomiadem del tic-tac d'avui dimarts, dia 6 d'octubre. I ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 10 del matí. Que passeu una bona jornada. Ens veiem demà. Adéu.

reoberta la carretera C1415 després dels aiguats dels últims dies. Tot i això, la policia local demana prudència per les pluges que es preveuen aquest vespre, ja que el terreny es troba molt malmès. Aigües Argentona segueix treballant per reparar els desperfectes que la pluja va ocasionar en les canonades d'aigua. Encara hi ha veïns sense aigua potable, la majoria a les ginesteres. Per això la companyia posa a la seva disposició cubes durant el dia d'avui. Mariona Pascual ha confirmat que no continuarà com a regidora d'Esquerra Republicana en el pròxim mandat. Ha explicat que deixa la política municipal per motius personals i nous projectes, però que mantindrà el seu compromís fins al final de l'actual mandat. Demà es posen a la venda les entrades i els abonaments per la nova temporada de La Sala. Demà es podran comprar presencialment a la taquilla de La Sala de 9 del matí a 2 del migdia. A partir d'aquesta hora s'obrirà la taquilla en línia. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona ha encaixat una derrota per 3-0 al camp del Martorell en la tercera jornada de la Lliga Elit. La directiva fa una crida a la calma i a donar suport a l'equip. Al temps, tornem a tenir alerta de protecció civil per aquesta tarda nit. A partir de mitja tarda començarà a ploure i a la pròxima nit s'espera que el temps es compliqui amb l'arribada de xàfecs acompanyats de tempesta que seran de forta intensitat. Pel que fa als mercuris, les temperatures màximes van cap amunt. Aquesta tarda se situaran còmodament entre els 20 i els 23 graus. Comencem.

0: Oberta la carretera C1415. Aquest migdia s'ha pogut reobrir el trànsit aquesta via que estava tallada des del passat diumenge a causa de les fortes pluges. El trànsit s'havia de desviar pel polígon nord, també molt malmès. Una vegada represa la circulació, es procedirà a fer tasques dins el mateix polígon industrial on algunes naus han quedat molt afectades per l'aigua i el fang. I és que les pluges dels darrers dies van provocar moltes incidències a Argentona. Fins a dia d'avui, la policia local ha efectuat una setantena de serveis. Com us explicaven, les zones més castigades pel temporal han estat l'accés nord al municipi i el polígon industrial nord, però també les urbanitzacions. La de Can Raimí va quedar molt afectada, amb calçades i voreres destrossades. L'inspector en cap de la policia local, Abraham Albaladejo, explica que en aquesta urbanització ja s'han assegurat l'accessibilitat a tots els habitatges, canviant el sentit d'alguns carrers.
1: Tenim molts carrers malmesos. Actualment es pot circular per alguns dels carrers. Hem canviat la senyalització. Hi ha carrers que abans només eren d'un sentit, actualment són de dos sentits, perquè hi ha altres que no es pot circular. I per oferir solucions de mobilitat i poder entrar i sortir de l'urbanització, doncs hem hagut d'habilitar doble sentit. Per això es van moure cotxes que hi havia estacionats i es van netejar tots els carrers.
0: L'accés al polígon Les Escomes ha quedat interromput per la ruptura de la plataforma d'encreuament, desviant la circulació pel camí de Can Comalada. I a hores d'ara ja s'ha arribat a la majoria d'habitatges disseminats, on tant empreses com particulars han habilitat camins. El cap de la policia també ha fet una crida taxativa a la responsabilitat de la ciutadania, recordant que els avisos de protecció civil s'han de prendre seriosament. A més, ha alertat que les pròximes pluges, encara que siguin de menys intensitat, poden ser perilloses per l'estat actual del terreny. Per tant, ha demanat prudència i prendre totes les mesures necessàries. Una altra de les afectacions importants de les pluges ha estat a la xarxa d'aigua. A hores d'ara encara es mantenen tres fuites actives. Les més greus se situen a la Riera, sota el pont de l'autopista, on la brutalitat dels aiguats del cap de setmana va deixar al descobert la canonada principal que abasteix les Ginesteres. Quan ahir a la nit semblava que la reparació havia acabat, la reobertura de la xarxa va deixar al descobert dues esquerdes en aquest punt de difícil accés. El president d'Aigües Argentona, Sergi Blanco, ha explicat aquest matí a Ràdio Argentona la dificultat de la reparació d'aquestes avaries.
2: És una zona totalment oberta, on han quedat els canonades al descobert, i aquest tub va patir moltíssim. Aquests sí que són danys produïts pels grans aiguats que no havien pogut localitzar, perquè estem parlant de fuites de canonades soterrades sota terra. Per tant, és de difícil accés, el que significa que hem de utilitzar maquinària especial, i la dificultat és la localització. Ara mateix les tenim identificades i localitzades, i després és la forma de treballar, perquè hem d'accedir i fer uns esvorancs molt grans per poder accedir amb les màquines especials per després aplicar-hi la reparació amb el material.
0: Aquestes avaries deixen sense subministrament un 40% dels veïns de les Ginesteres, aproximadament. Aigües Argentona confia poder restablir el servei aquest mateix vespre. Mentrestant, l'Ajuntament ha habilitat cubes d'aigua potable a les Ginesteres, que s'aniran ubicant a diversos espais de la urbanització per garantir l'accés a l'aigua potable a la major part del veïnat. En concret, de 12 del migdia a 2 de la tarda, la cuba s'ubica a la zona de Bústies. De 2 a 4 de la tarda, a l'esplanada davant del local social. De 4 a 6 de la tarda, trobareu la cuba al carrer Francesc Macià, i de 6 a 8 del vespre, a la cruïlla dels carrers Pissunyer i Maragall. En paral·lel, els operaris treballen en una tercera fuita, localitzada aquesta matinada també al carrer Àngel Guimerà, provocada per l'augment de pressió en reprendre el flux d'aigua. Aquesta fuita és previst que quedi resolta al llarg del dia d'avui. La regidora, entrem en política, de Govern i d'Esquerra, Mariona Pascual, ha passat aquest dilluns per la roda política de Ràdio Argentona. L'entrevista ha estat marcada pel temporal del cap de setmana i les afectacions que ha provocat el municipi. Pascual ha explicat com es va activar el govern i ha defensat els avisos a la població davant episodis meteorològics com aquest. També ha parlat de l'estat de la Riera i del tancament de la deixalleria, afectada pel fang i pels desperfectes. Sobre el servei de deixalleria, la regidora ha admès que el govern està estudiant si les mesures adoptades permeten reconduir la situació o si caldrà buscar una nova solució.
3: Si no som capaços de reconduir-ho, i tot i ara, com es diu, el ple vam vam fer una modificació de crèdit per enviar més diners a aquest contracte per justament millorar el servei, si tot i posar-hi més recursos, que en aquest cas són per una banda nostres econòmics perquè l'empresa posi recursos materials, que surtin més camions, que vull dir, més sovint els contenidors surtin més camions, si cal més personal perquè ajudi més a la gent, tot això, si tots aquests recursos que es posen no millorem, això és que l'empresa no és capaç de gestionar-ho.
0: Un altre dels temes destacats ha estat el projecte del Collell, Pasqual defensa la suspensió durant un any de les llicències per poder analitzar amb més profunditat un projecte que preveu uns 500 habitatges. Considera que cal estudiar l'impacte que aquest creixement tindria sobre els serveis públics, l'eficiència energètica dels habitatges i també el risc que acabin destinats a l'especulació immobiliària.
3: Entren, si estem parlant 500 habitatges, mínim, estem parlant 1.000 habitants més, estic calculant així que un hi hagi un, l'altre tres, però bueno, mínim estem partint de... Clar, tot això s'ha d'estudiar bé com es treballarà. I a part també, des d'Esquerra no tenim clar com deficients serien aquests habitatges a nivell energètic, perquè tens vistes a la muntanya, molt bé, però clar, també tens una zona ombrívola que no sé a nivell de recursos energètics com aniria això i ho volem també mirar.
0: L'entrevista també ha estat marcada per l'anunci sobre el seu futur polític. Mariona Pasqual ha confirmat que no continuarà com a regidora d'Esquerra en el pròxim mandat. Ha explicat que deixa la política municipal per motius personals i nous projectes, però que mantindrà el seu compromís fins al final de l'actual mandat. Demà es posen a la venda les entrades i els abonaments per la nova temporada de La Sala. L'àrea de cultura de l'Ajuntament presenta una programació molt especial que coincideix amb la celebració dels 15 anys de La Sala i que combinarà grans noms de l'escena catalana i internacional amb talents de proximitat. La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb Permagel, l'adaptació teatral de la nova novel·la d'Eva Baltasar. Durant aquests mesos també hi podrem veure Loop, de Ramon Madaula, Plaer culpable, de Lara Díez Quintanilla, El florir les avims, de Claire Ducro, i la proposta internacional Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snafu Dance Theatre Society, premiada a l'Edinburgh Fringe. Pel que fa a la música, destaquen Unlimited, de The Beating Souls, i El circ de les puces, el nou treball de l'argentoní Pet Lledó, que comptarà amb la participació de músics i corals de la vila. La nota més fresca la posarà Impro Side Story, un espectacle d'improvisació musical. Els més petits i les famílies també tindran el seu espai amb la xarxa d'Argentona, que porta dos espectacles, un d'ells l'homenatge musical d'Every Night a Xesco Boix, titulat Bon Vent. Les entrades i abonaments es podran comprar demà presencialment a la taquilla de La Sala de 9 del matí a 2 del migdia. A partir del dia 8 d'octubre es podran comprar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Si preferiu comprar-les en línia, ho podreu fer a partir de demà a les 2 del migdia a través del web entrades.argentona.cat. Aquesta temporada d'octubre-desembre es manté el model d'abonament flexible que permet obtenir descomptes per un mínim de 4 espectacles. Aquest abonament es podrà comprar fins al 13 de novembre. I aquest vespre torna al programa Històries amb Sílvia Cantos. Avui ens visita Susana Hernández per presentar el seu llibre Secrets ofegats. Recordeu que podreu seguir també el programa a través del YouTube de Ràdio Argentona.
4: Els esports.
0: El primer equip del Futbol Club Argentona ha encaixat una derrota per 3-0 al camp del Martorell en la tercera jornada de la Lliga Elite. Els quadribarrats, que disputaven el seu partit el diumenge a la tarda després de les suspensions matinals pel mal temps, van aguantar el marcador durant una hora de joc, però un penal discutible en el tram final va desencadenar la victòria local. El club admet que a l'equip li passa factura el factor físic en els últims 20 minuts dels partits, condicionat per una categoria molt exigent on la majoria de rivals s'entrenen més dies a la setmana. Des de la directiva, Antoni Rabassa fa una crida a la calma, a fer autocrítica i a mantenir la il·lusió de la mà de l'afició per afrontar el pròxim compromís a casa contra el Manlleu, l'actual líder de la categoria.
5: Pot ser una mica coixos, però esperem reconduir amb l'ajuda de tots, amb l'ajuda del cos tècnic, la directiva i sobretot l'afició, que no es deixi ara de banda, sinó al contrari, que ens animi, que ens ajudi i que ens doni ànims, perquè jo crec que si tornem a carregar les piles i es pot fer, la Lliga és molt llarga,
6: sí.
5: queda camí i esperem recuperar la il·lusió que fins ara teníem.
0: A hores d'ara, l'Argentona ocupa la part baixa de la taula amb un sol punt en tres jornades, tot i que amb un partit menys pel tancament d'instal·lacions que va afectar la resta de la jornada altres equips que no van poder disputar els seus partits. Anem ara a serveis.

0: La deixalleria municipal segueix fora de servei de manera temporal a causa de l'episodi de pluges intenses dels darrers dies. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament demana a la ciutadania que no es desplaci a l'equipament fins a nou avís, ja que actualment no es poden garantir les condicions adequades per al seu funcionament. L'Ajuntament d'Argentona ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les Fires Mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, al cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. I el consistori organitza el pròxim dimarts 13 d'octubre a les 8 del vespre al Saló de Pedra una sessió informativa sobre la possible creació d'una àrea de promoció econòmica urbana que se li anomena APEU aquí al municipi. L'objectiu de la jornada és explicar el funcionament d'aquest model de col·laboració público-privada i informar sobre les oportunitats que pot oferir per reforçar l'activitat econòmica, la competitivitat i l'atractiu comercial. La sessió està dirigida a les persones que tinguin establiments comercials al centre de la vila. Podeu consultar els carrers exactes al portal web de l'Ajuntament. Obrim l'agenda. Demà dimecres, primera sessió de la tardor literària a la biblioteca, serà a les 7 de la tarda i girarà entorn al llibre titulat Parra, de Joan Ametller. Dissabte, portes obertes al Museu del Canti en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Dins aquestes mateixes jornades, dissabte també obrirà les seves portes l'ermita de Sant Sebastià, serà però només al matí, de 10 a 2. I diumenge la que obrirà serà l'Església Modernista de Sant Miquel del Cros, també de 10 del matí a 2 del migdia. I al cap de setmana el Centre Parroquial ens proposa dues pel·lícules. La primera és Tiempo de Victoria.
1: Llamen al general Eisenhower.
2: La Operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas.
0: Tiempo de Victoria la podreu veure divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada. Doblada es projectarà dissabte a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre, diumenge a les 7 de la tarda i dilluns, que és festiu, a 7:45 del vespre. La segona proposta del centre parroquial és Tanit.
3: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
0: Tanit la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. En la projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu protagonista que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. I anem ara a la informació meteorològica al Maresme. La situació es complica seriosament a mesura que avança la jornada. De fet, Protecció Civil ha activat una alerta per aquesta tarda, vespre i també la nit, que afectarà tot el Maresme per pluja molt intensa. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta de forta intensitat que seran especialment abundants al sud de la comarca. Les temperatures màximes avui se situen entre els 20 i els 23 graus. Demà el temps continuarà una mica complicat, el matí serà de moltes clarianes, però amb el pas de les hores aniran creixent nuvolades que deixaran el cel també totalment cobert a la tarda. Entre la tarda i el vespre tornaran a descarregar xàfecs tempestuosos que poden ser localment forts i abundants. Demà les temperatures mínimes es mantindran sense grans canvis, entre els 15 i els 20 graus, mentre que les màximes baixaran movent-se entre els 22 i els 27 graus. Dijous tindrem un matí força assolellat, però a partir de la tarda la nuvolositat tornarà a tapar el cel. Des del migdia s'esperen noves tempestes, localment intenses i abundants. Les temperatures, però, iniciaran ja un clar descens al llarg del dia. Les mínimes dijous se situaran entre els 13 i els 17 graus i les màximes oscil·laran entre els 19 i els 24 graus. Per tant, màxima prudència a les pròximes hores. I abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 6 d'octubre.

0: Reoberta la carretera C1415 després dels aiguats dels últims dies. Tot i això, la policia local demana prudència per les pluges que es preveuen aquest vespre, ja que el terreny es troba molt malmès. Us hem explicat també que Aigües Argentona segueix treballant per reparar els desperfectes que la pluja va ocasionar en les canonades d'aigua. Encara hi ha veïns sense aigua potable, la majoria a les Ginesteres. Per això la companyia posa a la seva disposició cubes durant el dia d'avui. Mariona Pascual ha confirmat que no continuarà com a regidora d'Esquerra Republicana en el pròxim mandat. Ha explicat que deixa la política municipal per motius personals i nous projectes, però que mantindrà el seu compromís fins al final de l'actual mandat. Demà es posen a la venda les entrades i els abonaments per la nova temporada de la sala. Es podran comprar presencialment a taquilla de la sala de 9 del matí a 2 del migdia. A partir d'aquesta hora s'obrirà la taquilla en línia. I també us hem explicat que el primer equip del Futbol Club Argentona ha encaixat una derrota per 3-0 al camp del Martorell en la tercera jornada de la Lliga Elite. La directiva fa una crida a la calma i dona suport a l'afició. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Fins demà, bona tarda.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

0: Són 2:15, obrim roda política.
1: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
0: I avui amb la regidora del PSC d'Argentona, la Mar Rodríguez. Molt bon dia, benvinguda.
2: Bon dia,
0: com
2: gràcies.
0: Estem? Costa't el micro una
2: miqueta. Ja era hora, que ens tornéssim a trobar, eh?
0: Vinga, obrim la roda política més sacsejada que mai per l'actualitat. Sí. Ahir fèiem referència a la convocatòria electoral, generals pel 29 de novembre. Avui ja anava sacsejada, el Suprem ha retirat l'ordre de detenció del president Puigdemont i per tant ja pot tornar a Catalunya. I encara més actualitat, perquè el temps, les tempestes, es manté estat d'alerta.
2: Sí.
0: Novament, de tot plegat. Tenim, per tant, a partir de les 6 de la tarda previsió de problemes. Ho hem de seguir. Tot plegat en parlem. Comencem la roda. Doncs vinga, primera entrevista a la roda i ja com a cap de llista de la roda política
2: de les properes
0: eleccions municipals al PSC, la Mar Rodríguez, que ens ho va explicar no fa pas gaire. Li voldria preguntar si ha rebut moltes trucades, si són de
2: felicitació
0: o de condol, no sé.
2: No, perquè la això veritat de la política... és que no, que les trucades que ha rebut, missatges, sobretot molts missatges per WhatsApp, han estat de felicitació, cosa que agraeixo molt, inclús de companys d'altres grups polítics. Per tant, molt contenta.
0: Anem a tot el que comentàvem ara a l'inici d'aquesta entrevista. Carles Puigdemont, que ja pot tornar a Catalunya, el Suprem retira l'ordre de detenció. Tot això s'ha conegut molt ràpidament, que normalment aquestes notícies van lentes perquè hi havia hagut el Constitucional, però de seguida hi ha hagut això, just quan compareixia Pedro Sánchez en directe.
2: Coincidències, què hi farem?
0: Què li sembla tot pla?
2: Bueno, ja era hora que arribés aquest moment. Com bé sabeu, amb aquest tema estem des de fa molts mesos. En fi, l'enhorabona als companys d'Avancem Junts, de que al final pugui ir de Junts, en aquest cas, de que el senyor Puigdemont torni a la seva terra, a Catalunya, i res més a dir.
0: Deia jo ara que Pedro Sánchez està compareixent ara mateix fent un apunt final de legislatura. Hi ha eleccions generals el 29 de novembre. Com han rebut l'anunci la secció local d'Argentona?
2: Bueno, ens ha sorprès a tothom, tot i que sabíem que aquest cap de setmana feia el període de reflexió, la possibilitat estava, 50% que sí, 50% que no, però tampoc ens ha sorprès gaire, perquè suposo que ja mentalment nosaltres ja preveiem que hi havia aquesta possibilitat. En fi, entomem eleccions pel 29 de novembre i bueno, farem la campanya que toqui amb ganes i amb força, com sempre fem.
0: L'habitatge ha estat el tema desencadenant d'aquestes eleccions.
2: Sí.
0: Avui en parlarem a l'entrevista, però abans, ja que estem en temes d'actualitat, l'altra qüestió, perquè els polítics, també els polítics locals, els toca gestionar les emergències, els toca gestionar els efectes del canvi climàtic i a hores d'ara hem de parlar de risc de pluja torrencial aquesta tarda i nit al litoral i prelitoral. Hi ha 21 comarques en alerta, entre elles el Maresme, la nostra. S'espera que a partir de les 6 de la tarda pugui tornar a haver concentracions d'aigua en poc temps i tot plegat quan encara no ens hem recuperat de l'aigua del cap de setmana. Es va gestionar bé aquesta emergència aquí a Argentona?
2: Bueno, jo primer de tot vull felicitar sobretot a les persones voluntàries, a Protecció Civil, policia, bé, a la companyia d'aigües, que han fet una feina brutal intentant solucionar, els bombers també, vull dir, tots sabem la situació que hem tingut aquí a Argentona, no ha estat fàcil gestionar-ho perquè evidentment mai ens havíem trobat en una situació, almenys que jo recordi, com aquesta, però bueno, això també ens ha de donar una lliçó de que ens hem de posar les piles en aquest sentit i anar preparant-nos per properes vegades que pot tornar a passar, perquè el canvi climàtic, ja ho hem dit altres vegades aquí també en aquestes entrevistes, el tenim a sobre, és una realitat i nosaltres hem d'estar preparats per fer-li front i per poder fer front a situacions d'emergència com la que hem viscut aquest cap de setmana i que segurament viurem avui també.
0: Recordem doncs que la companyia d'aigua es porta aigua per les zones que han quedat sense, que s'intentarà restablir el subministrament.
2: A les finestres, en aquest cas, vespre, sobretot,
0: sí.
2: No? Perquè no tenen aigua des de en tot el cap de setmana i bueno, pujaran avui a quatre punts de les ginesteres posant unes cubes d'abastament d'aigua, cosa que també és necessari perquè estan sense aigua.
0: Hi ha hagut moltes afectacions al polígon industrial nord.
2: Moltes. Jo que he vist que a Can Cabot, pues ho hem vist. O sigui, justament ahir ens van obrir per poder passar, perquè la C-14-15, des de quatre rellotges fins a l'entrada del nucli urbà, estava tallada i, per tant, havien de fer la volta per el que és el polígon nord. Bueno, és increïble com està el polígon. I ara, just quan jo venia cap aquí, han obert la C-14-15 i també un desastre. Ha fet molt de mal aquesta aigua, aquests aiguats. I trigarem a reposar-nos, perquè si avui torna a ploure, com sempre diuen, no, llueve sobre mojado. Vull dir que, bueno, a veure com anem entomant això. També vull dir, si puc, que justament aquest migdia s'ha aprovat un paquet de mesures de 75 milions d'euros des de la Generalitat, doncs, bueno, doncs per donar ajudes als municipis que hem patit aquesta situació d'emergència i aquests aiguats.
0: Vinga, doncs, fet aquest apunt, recordant això que a principi el subministrament d'aigua s'ha de

0: Congrés la setmana passada en torn als dos decrets de l'habitatge, sí, que paradoxalment ara s'aproven, no? Perquè...
1: Sí, avui per la Diputació...
0: Provincial.
1: Provincial, no. Té un altre nom, però bueno, ja...
0: Vinga.
1: Sí.
0: S'aproven. Sí. S'aproven, veurem què duren, perquè si canvia el govern...
1: Bueno, evidentment evident. ho poden destituir aquests dos decrets, per tant, veurem què passa.
0: La qüestió de l'habitatge és, sens dubte, un problema a tots els nivells
1: urgent.
0: I ha estat present també a la taula de la sala de plens de l'Ajuntament d'Argentona en relació a aquesta suspensió de llicències que s'ha decidit d'un any de la zona del Collell, en què el PSC, a més, heu estat molt actius a xarxes, a criticar-la. Per què? Quins són els arguments que poseu sobre la taula?
1: Nosaltres els arguments que posem sobre la taula són ben clars. Nosaltres tenim una emergència habitacional aquí a Argentona que no podem mirar cap a una altra banda. Tenim l'oportunitat de poder tirar endavant 500 habitatges, d'aquests 500, 300 són de protecció oficial i no podem aturar aquest projecte. El que nosaltres demanàvem és que avancéssim amb el projecte, amb la tramitació del pla parcial i, paral·lelament, s'estigués parlant amb els promotors del projecte per arribar a un consens, en aquells punts en els que no estan gaire d'acord, arribar a un consens. Per tant, ens oposem totalment i frontalment a que s'hagi paralitzat la possibilitat de construir 506 habitatges i 300 de protecció oficial.
0: Expliquem què en pensa els arguments de l'altra banda. Per exemple, l'argument que construir 500 habitatges obre la porta a l'especulació, perquè en un municipi de 12.000 habitants creixen 500 habitatges de cop, és molt difícil que el creixement sigui natural i que aquests 500 habitatges siguin comprats o llogats per persones d'Argentona. I que, per tant, obre la porta a l'especulació, que vingui algú i que en compri molts, o que vingui molta gent de fora i que ara els comprin per venir-hi no per viure, sinó per invertir.
1: Jo vull fer un apunt. El plantejament que fa l'equip de govern en aquest sentit.
0: Sobre l'especulació.
1: Sobre l'especulació sobre els habitatges. En aquest cas, parlem de 500 habitatges. Abans de que s'aturés aquest projecte del pla parcial del Collell, estava previst en el POM aprovat el 2021 per tots els regidors i regidores del consistori que es construïssin 400. Vull dir, la mateixa especulació existia amb 400 que amb 500. Hem de tenir en compte una cosa també. Amb el tema d'habitatge protegit, el tema de l'especulació està molt blindada i té un règim jurídic molt específic. Per tant, en aquest sentit, amb habitatge protegit ja la Generalitat, aquí a Catalunya, ja s'han activat mecanismes perquè això no succeeixi. Jo no veig la diferència d'aquesta postura que tenen ara l'equip de govern dels 406 habitatges que s'anaven a fer fa 3 mesos amb els 506 habitatges que es faran amb el nou plantejament del Collell.
0: El Bernat Calvo d'Argentona expressava més un desig de dir, home, a mi el que m'agradaria és que Argentona creixés amb gent d'Argentona.
1: Evidentment, però és que també és cert que aquí a Argentona tenim gent que viu aquí a Argentona, que no es poden emancipar, gent jove que no es pot emancipar, que viuen encara amb els pares, però tot té un topall, vull dir, no sabem si tindrem 500 famílies o persones d'aquí a Argentona que vulguin viure aquí a Argentona o que puguin accedir, en aquest cas, a comprar-se un pis de venda no pública, l'altre de venda... Ai, com es diu?
0: Privada.
1: Privada, exacte, perdona. Bé, Argentona ha de créixer. Argentona, si no ve gent a viure aquí a Argentona, si la gent d'Argentona no es pot quedar a viure a Argentona i no pot venir gent a viure a Argentona, Argentona no creixerà. Argentona, quin futur tindrà? Argentona, per tenir futur, necessita habitatge. I això és una realitat.
0: L'altre argument que es posa sobre la taula és que cal redimensionar els serveis abans de créixer, perquè és evident que una deixalleria que ara mateix té problemes per oferir un servei correcte, i qui diu deixalleria, que és un servei que depèn de l'Ajuntament, hi ha altres serveis com podria ser l'àrea bàsica o les escoles, que en aquest cas depenen de la Generalitat, que també caldrà anar redimensionant.
1: Bueno, però perdona, Maria Rosa, això passa en molts municipis. Ha passat amb els 9, amb 1.000 habitatges també de protecció oficial.
0: Jo li dic que aquest és un dels arguments que hi ha sobre la taula.
1: Sí, però està passant a molts municipis. Nosaltres estem preparats per assumir això. I si no ho estem, la nostra obligació és caminar per estar preparats, perquè quan arribi el moment poder donar abast a tota aquesta redimensió redimensionament, de serveis que haguem de donar. La nostra obligació com a polítics és donar serveis i estar preparats per, doncs, bueno, doncs, si en aquest cas hi ha aquest creixement, hem d'estar preparats per això, és la nostra obligació.
0: Ara hi ha aquesta suspensió

0: de llicències, sí. Que ja està aprovada en aquests mesos que ara venen, que hi haurà campanyes electorals, sí. Vàries, no? Sí. Com a mínim dues,
1: sí.
0: Això ja no es tocarà. Per tant, qui ho haurà de desencallar serà el futur govern. Això vol dir que l'habitatge i en concret el desenvolupament del Collell serà un dels temes que el PSC, per exemple, plantejarà com a clau en la seva campanya electoral.
1: A veure, per nosaltres l'habitatge ja no en campanya. Com tu ja saps i bé has dit, nosaltres hem estat molt actius amb el tema d'habitatge, no d'ara, ja portem 2 anys amb aquest tema, i per nosaltres l'habitatge és primordial, vull dir, és urgent i serà un dels temes centrals de la nostra campanya.
0: Vinga, doncs, en tot cas això, el desenvolupament del Collell ja no el veurem fins a partir del juny vinent.
1: Sí, 2027, quan passin les eleccions, qui entrem o entri a govern, pues a veure què és, amb què ens trobem.
0: Parlàvem d'aquesta qüestió, del Collell, que va ser un dels temes que s'ha tractat en els darrers plens municipals. També apuntava jo a la deixalleria, deien en l'últim ple que animava l'alcaldessa a la ciutadania a presentar instàncies si consideren que se'ls ha ofert un mal servei, per d'aquesta manera accelerar, si és necessari, doncs canviar d'empresa.
1: Sí, bueno, amb el tema de la deixalleria...
0: Ara mateix, perdó, ara mateix la tenim tancada, perquè també sí, amb l'aiguat sí, doncs sí, està sí, inutilitzable.
1: Sé. Amb el tema de la deixalleria nosaltres anem com una mica perduts, perquè no sabem ben bé què és el que ha passat, perquè abans amb l'altra empresa bé que es donava el servei i s'oferia el mateix servei que en principi s'ha contractat amb la nova empresa. Vull dir, hem de veure què passa, perquè no acabem d'entendre ben bé què és el que està passant amb la deixalleria. Els usuaris són els mateixos que hi havia anteriorment, les persones segueixen anant a la deixalleria a deixar els estris i les coses que volen llançar, igual que abans no tenien problemes, ara en tenen. Vull dir, no sé si és que hi ha hagut un problema a l'hora de fer el plec de clàusules o algú se'ls ha escapat quan ha sigut l'hora de licitar el contracte, i crec que aquest és el problema que hi ha de fons.
0: Parlant de contractar serveis, en aquest cas el que ha fet l'Ajuntament, canvio de tema, contractar un informe arran d'una petició d'una moció que es va aprovar en el ple municipal, sí. Sobre, estic parlant de l'arbrat i de la poda de l'arbrat municipal. Unitat posava en dubte que l'encàrrec que s'havia fet sobre aquest informe fos l'adequat i que en realitat estava responent a les tesis del propi govern. Què us ha semblat al PSC aquest
1: informe?
0: Nosaltres
1: no posem mai en dubte un informe d'un tècnic expert, sigui cap a la banda qui vagi. Una altra cosa és que nosaltres, com a PSC Argentona, creiem que aquest informe no resol realment les qüestions principals que es plantejaven des de principalment dels propis veïns, com és el cas, per exemple, del carrer, com es diu?
0: El carrer Marina?
1: El carrer Marina, Marina Julià, exacte. És més, justament una de les veïnes d'aquest carrer, aquest cap de setmana amb aquests aiguats, porta mesos reivindicant que li tallin unes branques d'un arbre del carrer, que és propietat de l'Ajuntament, aquest arbre, que se li fiquen a la teulada de casa seva. Va rebre la promesa per part del regidor Collet de que se li retirarien, i no se li han retirat, i aquest cap de setmana se li han inundat dues habitacions de casa seva. Vull dir, per nosaltres aquest informe no resol realment la qüestió principal del tema de la poda dels arbres.
0: Llavors, què hem de fer?
1: Pues no sé, potser aplicar, en aquest cas, si l'Ajuntament o en aquest cas l'equip de govern arriba amb un compromís, van anar allà, veuen que realment aquestes branques s'estan ficant dins de les propietats i s'han de talar, pues talar-les, no deixar que passin mesos i que aquelles branques segueixin anar allà. Principalment també s'hauria de fer això, no?
0: Per tant, el que faria
1: com a ajuntament, vull dir, jo tinc un veí, jo visc a casa meva, tinc un arbre que es fica les branques a la casa del veí. Evidentment aquest veí em vindrà i em dirà: "Escolta'm, retirem aquestes branques perquè m'estan molestant, m'estan embrutant el jardí." Jo com a veïna el primer que faré, perquè és obligació meva, retirar-les. Doncs l'ajuntament ha de fer el mateix. I no ho fa.
0: Vinga, més qüestions. En el darrer ple, en el ple del mes de setembre, vam veure doncs que hi havia alguna qüestió que no s'acaba de resoldre entre l'Ajuntament i l'entitat Amics del Museu del Canti, i de fet el que ha passat és que s'ha obert com una investigació per saber determinar de qui és propietat els cantis de l'aixecada.
1: Sí.
0: Aquests cantis tan grans, tots els tenim al cap.
1: Sí, els de l'aixecada, sí.
0: Bé, per, deia la regidora ahir, la regidora Mariona Pasqual, doncs per fer bé les coses, perquè si es fa una activitat, doncs que aquests càntics se sàpiga de qui són, es sol·licitin formalment, hi hagi una assegurança, etcètera.
1: Sí.
0: Com llegeix aquesta situació des del PSC?
1: Bueno, jo primer de tot, nosaltres vam votar a favor de que s'inclogués aquest expedient per aclarir ja aquesta situació, i personalment també, i des del nostre partit veiem que això, disculpa l'expressió, s'ha sortit de mare. Vull dir, nosaltres com a polítics i com a, en aquest cas, a l'equip de govern, hem de buscar sempre la manera d'arribar amb una entesa, amb una entitat, amb un veí. El que no podem fer és estivar encara més la corda. Jo crec que aquí també hi ha hagut una actitud per part de l'Ajuntament de força, en el sentit de dir, bueno, nosaltres fins aquí i ja està. Aleshores, bueno, quan les coses es porten a aquest punt, al final no s'arriba cap entesa i cadascú tira per la seva banda, i jo sempre dic, el consens i parlar i no aixecar-te de la taula fins que arribis a un acord, sobretot nosaltres com a polítics i governants, ho hem de fer sempre.
0: Aquí, per tant, hi fa falta, doncs, això, una mica més de...
1: Més parlar, més arribar, més entendre's mútuament, tant l'entitat com l'Ajuntament, i arribar a un consens, perquè a fi de comptes l'entitat el que fa és representar el nostre municipi, i ho porten, la nostra representació la porten a tot arreu, a Catalunya i a Espanya. Vull dir, ens representen a nosaltres i ho fan voluntàriament. Per tant, jo crec que les coses s'han de baixar una mica de to i intentar buscar el consens i l'acord.
0: On si trobem entitats contentes és en les entitats que es faran ús de Can Barrau. La Masia es va inaugurar aquest cap de setmana. L'han anat a veure?
1: No, i menys aquest cap de setmana, amb els aiguats que han caigut. La veritat és que no.
0: I en visita d'obres, no sé si han passat per allà...
1: No, és que nosaltres el que estàvem esperant és que l'equip de govern es convidés a veure aquesta, no sé, que ens fes una visita guiada amb l'arquitecte i ens expliqués, no? Ja que vam votar a favor tots de que es tirés endavant la remodelació de la Masia de Can Barrau, que menys que tenir la benentesa en els partits de l'oposició de dir, mira, muntem una visita guiada i us ensenyem com ha quedat, o què s'està fent, o què queda pendent, però això no ha passat.
0: En qualsevol cas, sabeu que està rehabilitada la Masia de Can Barrau, que en farà ús el Calabrot,
1: ho sabem.
0: I també en faran ús els veïns de la zona, i que serà un espai que passa a ser de la ciutadania, que passa a ser de tothom. Quina valoració feu de que això s'hagi tancat?
1: Bueno, és una premissa, jo sempre dic, no? Hi ha prioritats polítiques, cadascú, en aquest cas l'equip de govern, tenia una de les seves prioritats, era aquesta, és molt respectable. Nosaltres creiem que hem de treballar més i més profundament per donar espai a totes les entitats que ho necessiten aquí a Argentona, i tots sabem que hi ha molta mancança d'equipament per donar espais a totes les entitats, a moltes entitats que també ho estan reclamant. Per tant, que crec que ja que hem tancat una mica aquesta fase de... Era un compromís que hi havia amb el Calabrot i ja s'ha portat a terme, seguir treballant per tal de donar també espai a altres entitats perquè puguin tirar endavant les seves activitats.
0: Esteu pensant en la Velcro des del PSC?
1: Bueno, la Velcro és un equipament que nosaltres tenim pensat un projecte que l'hem d'acabar de tancar, que una de les coses que pot albergar és això també.
0: Un centre per entitats.
1: Sí.
0: Vinga, anem a altres qüestions que ens hem deixat ara fa un moment. Parlàvem d'habitatge i crec que va ser dilluns que es va tancar el període per les persones que es volguessin inscriure en els pisos de sostre cívic. Bé, això està tirant endavant. Vosaltres heu mostrat molt les vostres reserves, sobretot en l'àmbit econòmic d'aquest projecte, però ara mateix heu canviat d'opinió? Veieu que hi ha un interès?
1: No, nosaltres sempre ho hem dit i ho hem defensat. Des de l'inici estàvem a favor d'aquest projecte. L'únic que vam presentar les nostres reticències va ser en la cessió d'ús del sòl, no en el projecte en si. Per tant, nosaltres, si el projecte està caminant, si ja s'han tancat el període d'inscripcions, esperem que quan aviat ens facin públiques les llistes, bueno, dels inscrits, i nosaltres tant tot a favor totalment d'aquest projecte.
0: Vinga, més coses. Aquest cap de setmana, bueno, ja fa dos caps de setmana hi va haver la festa del Cros.
1: Sí, vam
0: estar-hi. Es va obrir l'ermita.
1: Sí.
0: Quina valoració feu de la tasca dels veïns?
1: Bueno, també aprofito per felicitar també els veïns i veïnes del Cros, sobretot a la comissió de festes, que han fet una feina excepcional. Ha estat molt actiu el veïnat, ha anat moltíssima gent i ens ho hem passat molt bé. Vull dir que enhorabona i endavant, que segueixin així.
0: Deia...
1: Ja t'he vist. Hem perdut el fil.
0: M'han despistat.
1: No passa res. Coses al directe.
0: Vinga. No, estàvem parlant del Cros. Això va ser un cap de setmana. Va funcionar perfectíssimament. Sí. Malauradament, aquest cap de setmana hi havia el sense portes.
1: Que va ser la festa major, sí. Va ser el cap de setmana passat, perquè si no, imagina't que hagués estat aquest cap de setmana.
0: Clar, el sense portes ens hem quedat sense
1: sí,
0: portes.
1: Sí, tens raó. El sense portes no s'ha pogut portar a terme. Llàstima, també. Perquè,
0: així bueno, tot, a l'espectacle de divendres, als Veus del Record...
1: A la sala, nosaltres vam intentar treure les entrades, es van quedar sense entrades, vull dir, vam volar. Va ser tan ràpid que no es va donar temps de poder treure entrades. Però bueno, diuen que ho gravaven i que després ho emetrien a la sala, ens han dit. Pues esperem aleshores poder tenir l'oportunitat de poder anar a veure'l.
0: Vinga.
1: O que ho repeteixin una altra vegada i ho facin a la plaça nova.
0: Vinga, anem acabant. D'aquí a no res, entenc que els clubs municipals començareu a parlar del darrer pressupost, ja no d'aquest any, sinó del mandat, el darrer pressupost
1: sí.
0: del mandat.
1: Sí.
0: Com ho teniu això? Heu anat treballant ja al PSC propostes per fer a l'equip de govern?
1: A veure, nosaltres... treballem el pressupost, el nostre pressupost, que és el que voldríem, que és el que necessitaria per de cara al 2027, 2028, perquè bueno, tot és anar caminant. És cert que vam tenir una primera trobada amb l'alcaldessa, crec que va ser a principis o a finals d'agost.
0: Per tant, ja hi ha hagut contactes amb el govern.
1: Exacte, ens van fer quatre pinzellades, només del que era la part de despesa. Ens falta el pressupost d'inversió i el pressupost d'ingressos. Quan tinguem tota aquesta informació, pues, ho valorarem i si cal proposarem.
0: Li pregunto perquè hi ha molta proximitat entre la regidora Mercè Juan i el PSC, és sabut, sí. I ella ho ha admès, i ella l'altre dia a l'entrevista expressava molt la seva preocupació per les finances municipals, sí. I per deia l'accés d'inversió, que no es podia fer tot. També, per tant, la proposta del PSC també anirà en aquesta línia de fer menys inversió de la que està proposada?
1: La nostra línia principal serà planificació. Primer de tot, si entrem a govern, saber on ens trobem, des d'on podem partir econòmicament i com hem de continuar.
0: Però això ja ho saben. Estan bueno, a l'oposició, tenen la informació que... Tenen accés a la informació com a regidors de l'oposició, ja saben en quin punt es troba l'Ajuntament. No,
1: estem sota un pla econòmic financer. No és cert, perquè et dic una cosa, Maria Rosa. Nosaltres, i això ho va dir l'informe d'intervenció en sí. aquest darrer ple, en la modificació de crèdit número 1-9, ja alertava l'informe d'intervenció que realment aquestes modificacions de crèdit fins que no es liquidés el pressupost del 2026 no sabem en quines situacions podrem trobar i més si les premisses d'aquest pla econòmic financer en el que estem subjectes, que vam aprovar el mes de juny, ja alertava de que aquestes es modificaven, per tant amb aquesta modificació de crèdit número 9 es modificaven les premisses que hi ha vigents dins del pla econòmic financer, per tant realment no sabrem com ens trobarem fins que no es liquidi el pressupost 2026, que serà a mitjans del 2027. Bueno, doncs quan arribi el moment, doncs ja veurem.
0: Per tant, vostès han de fer el pressupost pressuposant.
1: Ah, evidentment, això és un pressupost.
0: I què, dins del pressupost, què és el que serà imprescindible per al PSC de cara a l'any vinent per Argentona?
1: És que no t'ho puc acabar de concretar encara perquè ho estem treballant.
0: Jo ho intento,
1: eh? Sí, tu has de fer la teva feina. Nosaltres estem treballant amb això, vull dir, tampoc puc dir-te... Perquè primer que no ho hem acabat de consensuar, ho estem treballant, quan ho tinguem t'ho podré dir.
0: I encara sobre aquesta qüestió, perquè m'ha dit que al setembre es van trobar amb l'alcaldia per parlar de pressupost,
1: sí.
0: Fins ara el PSC no ha donat suport a cap compte, als comptes de,
1: no
0: de tots per Argentona.
1: Van donar
0: el primer any.
1: El 2024... Van donar el 2023 perquè era el primer pressupost i donàvem un vot de confiança. 2024, a canvi dels 14 punts que nosaltres aportaven.
0: Sí. 25 i 26 i ja no.
1: 2025 no i 2026 pues, tampoc.
0: Per tant, ja la porta oberta a que en els del 2027 sí que puguin donar...
1: Jo crec que són els pressupostos més complicats en el que arribem a un consens. justament pel mateix, no? Perquè hi ha eleccions, hi haurà un canvi de govern, nosaltres potser portem uns projectes cap a una banda que no coincideixen amb els que tenen en el pressupost programats aquest equip de govern, vull dir, jo crec que aquest encara serà més complicat.
0: Per tant,
1: veurem què passa. Quan tinguem totes les dades, aleshores podrem decidir.
0: Vinga, doncs aquestes entrevistes les estem acabant parlant del futur polític dels regidors.
1: Sí.
0: El de la Mar,
1: està clar.
0: Rodríguez, ja l'hem explicat.
1: Sí.
0: I per tant, bé, no sé si aquesta convocatòria electoral del 29 de novembre per a les eleccions generals també us faciliten ara doncs, engegar motors i començar a treballar i ens pots començar ja a posar sobre la taula nous noms de la llista.
1: No en tinc encara.
0: No m'ho crec.
1: Però... No, no. Estic treballant la llista, vull dir, tot just és tot molt recent. Jo, mira, fins que no escollíssim la candidata o el candidat, jo no em posava a treballar amb la llista, vull dir, jo vaig pas per pas. I de moment estic treballant amb ella, però encara no tinc res tancat.
0: La política té mala premsa, li està costant trobar gent que vulgui implicar-se en les primeres posicions?
1: No m'està costant. De fet, nosaltres som un equip que ja estem molt consolidat, portem 3 anys treballant plegats i som un equip bastant gran i molt consolidat. Ja saps que tenim les famoses secretaries, les trobem cada dimecres i no falla ningú, vull dir, no. En aquest sentit estic molt contenta de poder comptar, de poder tenir al costat a totes aquestes persones i tenir aquest equip.
0: És la Mar Rodríguez, que és regidora del PSC a l'Ajuntament d'Argentona, ara a l'oposició, i que ara és l'alcaldable del PSC d'Argentona per a les eleccions del 2027, però entenc que faran un acte públic de presentació.
1: Sí, l'acte el farem, ja et direm la data.
0: Ja ho
1: anunciarem. L'estem preparant.
0: Doncs gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera, merci.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont després de l'ordre del Constitucional d'aplicar l'amnistia als líders del procés. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: Ni tres quarts d'hora ha trigat aquest migdia el jutge Pablo Llarena a anul·lar l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, un cop el Tribunal Constitucional ha confirmat que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar integralment als líders del procés, Joan Bota.
4: El Constitucional retreu al Suprem que hagi vulnerat els drets fonamentals dels membres del govern de l'1 d'octubre. La decisió implica també que s'aixequi la inhabilitació d'Oriol Junqueras i dels exconsellers del 2017 condemnats per malversació.
2: I ara què, Madrid, Paula Brujats?
5: Doncs després d'aquesta primera reacció en temps rècord de Pablo Llarena, ara tocarà estar pendents que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia definitiva a Puigdemont i als exconsellers i per això encara no hi ha data. El Suprem vol esperar a llegir el detall de la sentència que ha dictat el Constitucional on avala sense cap mena de dubte l'amnistia pel delicte de malversació. És una sentència transcendental del Constitucional on carrega també contra els jutges del Suprem per estar-se excusant amb interpretacions rocambolesques i injustificades, diu el Constitucional, per no haver aplicat fins ara l'amnistia.
2: Sentirem totes les reaccions a aquesta notícia en aquest Catalunya migdia, començant per Waterloo i per la seu d'Esquerra, Bruno Fortea i Marta Corbalan.
6: El president Puigdemont parlarà a les 6 de la tarda en una compareixença sense preguntes a Waterloo. És un gest poc habitual i la gran incògnita aquí és saber si donarà alguna pista sobre el seu retorn. Tot i que per ara el jutge Llarena li hagi aixecat l'ordre de detenció, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, prefereix que l'expresident torni quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
7: Ahora tenemos que ver la resolución y después tenemos que ver cómo termina cerrando el expediente, ¿no? Porque una cosa es levantar la orden de detención y otra es aplicar la amnistía.
8: Oriol Junqueras ha celebrat la decisió del Constitucional. El president d'Esquerra creu que la resolució d'avui és la sentència en majúscules, la que posa fi a la repressió i permet recuperar la política i la democràcia.
9: Avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes i ens en sentim molt satisfets, molt.
2: A ningú se li escapa que aquesta decisió impacta de ple en la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre, el dia que el govern espanyol ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada li va tombar el Congrés.
4: Ara amb el Congrés dissolt, el PSOE ja no depèn de Junts. Mentrestant, el PP demana la imputació del PSOE com a partit pels casos de corrupció al seu entorn.
2: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
10: Uns decrets als que la Moncloa incorpora encara més mesures. Defensa que si el Congrés va girar l'esquena als ciutadans, el govern espanyol no ho farà. Unes mesures que ha defensat en primera persona Pedro Sánchez de la Moncloa, on ha retret a Junts que deixés caure divendres els dos decrets i on ha defensat que va a les urnes perquè li cal una majoria més àmplia per fer defensa una intervenció profunda en el mercat de l'habitatge.
2: Bé, doncs l'amnistia i els decrets d'habitatge marquen aquest dimarts en què tornem a estar molt pendents de l'avís de pluges torrencials a tot el litoral i prelitoral català. Anem al Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
11: L'INUCAT està en fase d'emergència amb un risc d'intensitat 4 sobre 6. S'esperen en les pròximes 12-18 hores ruixats tropicals a Catalunya que escombraran el país. D'alertes no n'està previst que se n'envin. Això no vol dir que no hi hagi risc. Imma Soler.
12: Cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
2: I ja pràcticament és tradició aquesta setmana haver d'avançar la predicció del temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
2: Nou capítol de pluges torrencials al litoral i prelitoral. Ha començat ja aquest capítol?
14: Bé, hem tingut un tast fa una horeta i mitja, dues, més aviat dues, a la ciutat de Tarragona. Entre 10 i 40 litres caiguts en poca estona, acumulació d'aigua en alguns carrers, poca cosa més. Però, en definitiva, és una miqueta la mostra del que pot passar aquesta tarda. S'estan organitzant ruixats dins del mar davant de la Costa Daurada sud de la costa barcelonina que podrien tocar algun indret del litoral i prelitoral on, efectivament, hi ha la possibilitat d'aiguats localment torrencials pel que fa a intensitat, sobtats, terreny saturat a moltes comarques, no totes, per desgràcia, i això vol dir respostes ràpides, hidrològiques, de rius, rieres i torrents, i sempre donar per fet que seran locals i regulars, d'impossible localització exacta, i no es descarten a punts interiors o del Pirineu no tan intensos. El segon titular és que a partir de divendres, si els mapes no enganyen, ve el sol uns quants dies, o bastants, i la temperatura baixa.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
2: L'Argentina es prepara per l'últim partit de Leo Messi amb l'Albiceleste.
5: Aquesta matinada Leo Messi jugarà per última vegada amb la selecció argentina i el país sencer s'aturarà per viure aquest comiat. Anirem al Catalunya Migdia fins a Buenos Aires amb el Joan Biosca perquè ens expliqui tots els preparatius. Frenkie de Jong torna a entrenar-se amb el grup, de moment ha fet una part, però avança en la seva recuperació, mentre que Cata Coll, la portera del Barça, deixa la concentració d'Espanya per unes molèsties al quàdriceps.
2: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs globalment tranquil·la, amb algunes aturades a les rondes de Barcelona, però a conseqüència dels aiguats ahir, encara dues vies del Vallès Oriental tallades a la circulació. La ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses, i la comarcal 1415C, a la Roca del Vallès, a l'altura del pont que creua el riu Mugent. A Rodalies, recordem que encara hi ha alteracions per les pluges a diverses línies. La principal novetat és que l'R1 s'ha recuperat la circulació de trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, amb retards, això sí, d'uns 20 minuts.
2: Les dues i gairebé 7 minuts. Pas important per l'aplicació de l'amnistia i pel retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional ordena al Suprem que apliqui de manera urgent l'amnistia a l'expresident, també a Oriol Junqueras i a la resta dels líders de l'1 d'octubre. I la primera conseqüència de tot plegat arriba del jutge Pablo Llarena, que tan sols 40 minuts després ha retirat l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont. Llarena, però, avisa que és un aixecament provisional i que pot fer marxa enrere a l'espera de llegir la sentència del Constitucional. Puigdemont, doncs, allunya el seu retorn immediat. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
16: Què tal, bon dia.
2: Anem a PAMS. Què diu, primer de tot, la sentència del Constitucional?
16: Doncs la sentència avala l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i carrega contra el Tribunal Suprem per haver-s'hi negat fins ara. El Constitucional desacredita els jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena i els culpa d'haver fet interpretacions recargolades de la llei i interpretacions també contràries a l'esperit de l'amnistia. El Constitucional el que diu és que el referèndum no va suposar un enriquiment personal per als líders polítics del procés i per això, diu, se'ls ha d'amnistiar. Avui el Constitucional el que ha fet és resoldre només el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió és tan clara i és tan contundent que és d'aplicació a tots els dirigents independentistes, encara que el Constitucional no hagi resolt el seu cas. Per tant, obliga el Suprem a moure fitxa en tots els casos. Un cop més, la decisió d'avalar avui l'amnistia ha dividit el Tribunal Constitucional. Això no és notícia, perquè, bé sent habitual, s'ha aprovat la decisió per 7 vots a favor i 5 en contra i s'ha imposat un cop més la majoria progressista. Ha estat un debat tens i els 5 magistrats conservadors han presentat el seu propi vot particular en contra de la decisió.
2: I com deien, Paula, la primera reacció ha estat molt ràpida. Des del Suprem, el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció, però avisa que s'ho pot repensar quan hagi llegit la sentència.
16: Sí, exacte. Pablo Llarena ha sorprès amb la rapidesa, però el moviment és l'esperat. Aixeca l'ordre de detenció Puigdemont perquè mantenir-la seria, diu, vulnerar els seus drets fonamentals, però Llarena avisa que pot fer marxa enrere més endavant i que la decisió d'avui no suposa l'aplicació definitiva de l'amnistia per l'expresident. Què vol fer Llarena? Doncs vol llegir la sentència completa del Constitucional, que li arribarà d'aquí a poques hores, i després decidirà què fa. No sabem si això serà qüestió de dies o de setmanes, però el que ja diu Carles Puigdemont és que per tornar a Catalunya esperarà a tenir-ho tot lligat. L'altra incògnita, a part del cas de Puigdemont, és què passa amb les inhabilitacions dels exconsellers Turull, Bassa, Romeva i Junqueras. Després de la decisió del Constitucional, el Suprem també està obligat a deixar-la sense efecte i, segons l'advocat de Junqueras, Andreu Van den Eyde, això hauria de ser imminent.
17: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
5: La decisió d'avui del Constitucional ha precipitat els moviments del Suprem. Hi ha molta sorpresa a totes les bandes per com de ràpid s'ha accelerat el que pot ser, Òscar, ja ho veurem, l'últim capítol de l'amnistia, que coincideix justament amb aquest avançament electoral, amb aquest final de la legislatura que va començar justament per l'acord amb Junts per aprovar l'amnistia.
2: Tot el matí i el migdia hem estat pendents de tota aquesta notícia al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Us també estarem durant la tarda amb el Francesc Garriga, perquè Carles Puigdemont compareixerà aquesta tarda des de Waterloo. L'expresident es planteja tornar a Catalunya quan se li apliqui definitivament l'amnistia i no pas ara amb l'ordre de detenció aixecada. Waterloo, Bruno Fortea, bon dia.
6: Hola, bon dia. A les 6 de la tarda, d'aquí 4 hores mal comptades des de la Casa de la República, escoltarem la primera reacció de Carles Puigdemont després que el jutge instructor Pablo Llarena hagi aixecat per ara l'ordre de detenció que pesava sobre ell. Tot i aquest moviment, l'advocat de l'expresident Gonzalo Boye ha refredat l'expectativa d'un retorn imminent i aposta perquè Puigdemont torni a Catalunya quan el Tribunal Suprem espanyol apliqui l'amnistia de forma definitiva a l'expresident.
7: Pero no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación y un procesamiento por malversación y por lo tanto habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
6: Boye ho ha dit durant l'especial del matí de Catalunya Ràdio. A les 6, però, escoltarem Puigdemont de viva veu en una compareixença sense preguntes i on estarà acompanyat pels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també a l'exili. De moment, aquí, a Waterloo, cada cop hi van arribant més periodistes.
2: La reacció de Carles Puigdemont, doncs, la podrem sentir aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio, però n'hem tingut d'altres. L'exconsellera Dolors Bassa ha estat la primera a tenir resolt el seu recurs d'empara. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Bassa ha celebrat la decisió. També ho ha fet l'exconseller Toni Comín, que veu més a prop el seu retorn a Catalunya.
18: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
19: Per fi, sí, sí, per fi. Jo particularment mai, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures. Però bueno, fins que no arriba...
2: Junts per Catalunya, el partit, creu que l'amnistia és una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont, Jordi Corbalan.
4: El secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, no ha amagat que estan molt contents i que hi ha un punt, fins i tot ha dit, d'emoció, ha confessat. Turull parla de victòria rotunda de l'independentisme contra la repressió de l'Estat, una victòria, diu també, a la persistència de Junts per blindar la llei d'amnistia i una victòria de l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig. El número 2 de Junts també creu que han guanyat els que han persistit davant els que no volien l'amnistia i ha recordat el que va dir Pedro Sánchez.
20: Avui també perden aquells que van dir en el seu moment nunca habrá amnistía ni nada que se le parezca, lo repito. Aquests també perden avui, perquè avui ha guanyat la persistència, avui han guanyat les conviccions, avui ha guanyat la fermesa d'uns ideals, avui ha guanyat l'independentisme.
4: Sobre la tornada de Puigdemont es manté el mutisme, però Turull assegura que a Junts no en faran partidisme.
20: Avui és una gran victòria de l'independentisme i és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme.
4: Turull ha deixat clar que per ells l'amnistia no és girafull i diu que el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat persisteix.
2: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident del govern de l'1 d'octubre, Oriol Junqueras, qualifica de notícia extraordinària la sentència del Constitucional que avala l'amnistia perquè, segons diu, acosta el final de la repressió. Junqueras, però, adverteix que no resol el conflicte polític. Barcelona, Marta Corbalan.
21: Hola, bon dia. Satisfacció a la seu d'Esquerra després de la sentència del Tribunal Constitucional. Oriol Junqueras creu que a partir d'avui s'acaba la repressió, torna a la política i es recupera la democràcia. El dirigent republicà, però, ha advertit que amb l'aplicació de l'amnistia no s'acaba res perquè no està resolt, diu, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
9: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar el que la política significa en última instància. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges, que no decideix ningú en nom nostre, que decideix el poble de Catalunya.
21: Després de la resolució d'avui, Esquerra confia que el Tribunal Suprem aixecarà la inhabilitació a Junqueras els pròxims dies o setmanes i això li deixa el camí desbrossat perquè es pugui presentar de candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes previstes en principi per al 2028.
9: Carles Puigdemont ha de poder tornar i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets. I després que decideixi la ciutadania. Qui vol que els defensi, qui vol que els representi, això és recuperar la política i això és recuperar la democràcia.
21: Junqueras ha sentenciat que la d'avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, celebra la decisió del Constitucional, tot i que tanca ara la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont, al·legant que està en període electoral. Des de la Moncloa, Sánchez també ha defensat que l'amnistia cohesiona Espanya.
1: Lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España. Que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
2: I a Catalunya, el govern de Salvador Illa reivindica l'esforç que ha fet per permetre el retorn de Puigdemont i ha donat detalls de com serà la rebuda al Palau de la Generalitat. Anem cap allà precisament. Albert Prat, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Sí, el govern celebra l'amnistia Puigdemont, però remarca que la d'avui és una bona notícia, sobretot pel conjunt del país, perquè diuen que torna a la normalitat institucional. Aquest migdia el president ha parlat en públic, però ha evitat pronunciar-se sobre l'amnistia. Es manté en segon pla, abans no parli Puigdemont, i ha sigut la consellera portaveu Sílvia Paneque qui ha reivindicat la seva part.
22: El temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia, i per tant Catalunya avança.
3: I la gran pregunta que ja s'ha instal·lat aquí al Palau de la Generalitat és com es rebrà Puigdemont. La resposta es medita de fa temps i el que ja sabem és que Salvador Illa no el rebrà de forma extraordinària, ni més ni menys que els altres expresidents.
22: Perquè se mantingui doncs, la mateixa rebuda atenció que va tenir l'expresident Pujol doncs, a l'expresident Puigdemont, és a dir, de les mateixes característiques, com s'ha fet amb tots els expresidents, eh?
3: I com els va rebre durant els primers mesos del seu mandat, Salvador Illa, doncs bé, amb una salutació a peu dret a la Galeria Gòtica de Palau i una reunió porta tancada a l'avantsala del seu despatx.
2: Per cert, sobre la tornada de Carles Puigdemont, atenció a les paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha advertit l'expresident sobre el que es pot trobar, segons ella, quan torni a Catalunya. Ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
23: Tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entenen que no s'hagin aprovat.
2: I encara sobre la decisió avui del Constitucional, des de les xarxes socials, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que respecta la decisió del Constitucional, tot i que insisteix que l'amnistia és un engany de Pedro Sánchez. Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Un Pedro Sánchez que no ha deixat passar ni 24 hores després de convocar eleccions i ja ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés amb els vots del PP, Junts i Vox. I ho ha fet afegint-hi més mesures per impulsar la creació d'habitatge i per frenar l'especulació. En una roda de premsa des de la Moncloa, el president espanyol defensa que li cal una majoria més àmplia per poder intervenir al mercat de l'habitatge. Que les mesures es mantinguin dependrà novament del Congrés, però ara, amb les Corts dissoltes, ho té més fàcil. Anem a Madrid de nou. Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. Pedro Sánchez ha lamentat que el Congrés dels Diputats els ha girat l'esquena i defensa que el seu govern havia de fer tot per portar de nou les mesures.
1: Y son medidas que, si me apuran, son de puro sentido común, insisto, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y los inquilinos y pone pie en pared a los fondos buitre.
10: A les mesures per frenar desnonaments o regular el lloguer de temporada i habitacions, hi ha noves partides per impulsar construcció d'habitatge públic i 10.000 milions d'euros en avals a crèdit zero per la compra del primer habitatge. En una roda de premsa ja en plena precampanya, Pedro Sánchez defensa les mesures, però reconeix que cal anar més enllà i per això, diu, va a les urnes. La llei de l'oferta i la demanda no funciona, diu el president espanyol, i cal més força per intervenir al mercat.
1: Empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional que no obedece a la lógica de la oferta y la demanda porque hay mucha especulación y por tanto exige de una intervención rotunda por parte de los poderes públicos.
10: La Moncloa torna a intentar, però novament li cal l'aval del Congrés. Amb les Corts dissoltes, ara aquests decrets els vota la Diputació Permanent, un òrgan amb unes majories diferents i on el vot de Junts ja no pot bloquejar res, però el que sí és imprescindible és el del PNB, que va votar a favor divendres passat i que diu que s'ho està pensant. Sánchez ha retret a Junts el seu vot en contra del Congrés, tot i haver negociat amb ells.
1: Transmite la indignació por parte del gobierno de que estas medidas no salieran adelante.
10: Treu els de Puigdemont, que diu els va passar més la ideologia que el compromís sosté amb unes mesures que diu que funcionen.
2: I és que ja som en el primer dia de precampanya electoral, podríem dir. El Partit Popular ha mogut fitxa contra el PSOE pels suposats casos de corrupció que afecten els socialistes. Ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el partit, el PSOE, com a investigat en la causa Leire Díez, les clavegueres del PSOE, la presumpta trama per fer descarrilar les causes judicials que envolten Pedro Sánchez. Pilar García.
8: Sí, el Partit Popular demana a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pels delictes de prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. El PP, com a acusació popular en el cas Leire, sosté que el PSOE va promoure i es va involucrar en una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'Organització Santos Cerdán i creada a la seu central del PSOE a Ferraz, i afirma que el partit va posar tots els mitjans operatius i financers a disposició d'aquesta trama.
2: Més reaccions a tota la problemàtica de l'habitatge que es va destapar especialment o que es va multiplicar després del que va passar al Congrés dels Diputats divendres passat. La COE, la patronal espanyola, considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge a la qual s'han sumat els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT. La patronal posa en dubte l'encaix legal de l'aturada perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral per convocar-la, Núria Jarr.
11: Sí, la COE ha emès un comunicat posicionant-se en contra de la vaga perquè consideren que els canvis legislatius en matèria d'habitatge no depenen de les empreses. En una entrevista on de Pero el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha sido así de contundente.
12: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
11: Els sindicats vinculen el preu dels lloguers amb els salaris per apuntalar la vaga, però els experts asseguren que no cal, perquè és un dret fonamental dels treballadors. Ho ha explicat al Catalunya Migdia el professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila.
13: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
2: Per cert, que han passat a disposició judicial 11 dels 13 detinguts ahir a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Un detingut menor d'edat ha quedat en llibertat i un altre, en aquest cas major d'edat, també ha quedat en llibertat, tot i que pendent que el citi el jutjat que porta el cas dels aldarulls registrats ahir al centre de la capital catalana quan va acabar la manifestació. I de manifestació a manifestació, perquè a França el moviment estudiantil llença avui un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones es manifesten a París convocades a l'uníson per estudiants, professorat i sindicats. I arreu de França, excloent la capital París, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat segons el sindicat CGT. París, Isabel Galí, bon dia.
24: Bon dia. Acaba de començar aquesta primera manifestació unitària entre estudiants de secundària, estudiants universitaris i professors que surt de la plaça de la República fins a Nació. És la culminació d'una setmana de reivindicacions per una millora de l'educació secundària que ha estat marcada, però, per la violència. Gairebé 100 instituts han patit destrosses i almenys 10 actuacions policials repressives estan sent investigades per antirreglamentàries, entre elles una agressió sexual a una detinguda. Aquest matí el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha considerat la resposta policial com a adequada i això pot encendre encara més els ànims.
25: No es pot participar en una reunió en què es cometi violència, perquè aleshores es converteix en un aldarull, en una acció delictiva, i les forces de seguretat interior s'han de mantenir l'ordre. Ja ens assegurem que les accions siguin proporcionades i en gairebé tots els casos ho són.
24: Hem vist també més d'una vintena de furgons policials i tot i que de moment la manifestació és tranquil·la, la policia escorcolla tothom qui entra a la plaça de la República. Per la seva banda, el ministre de l'Educació considera intolerable les agressions que també hi ha hagut contra el professorat per part d'alumnes. Cap consens, en tot cas, sobre qui ha començat la batalla.
2: I una cosa més abans de la publicitat, perquè el preu de l'electricitat supera els 200 euros per megawatt hora en el mercat majorista per primera vegada en els últims 4 anys. L'última vegada que va passar això va ser a finals de l'any 2022, quan l'electricitat es mantenia cara per culpa de la guerra d'Ucraïna, Roc Fargas.
0: L'expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat quins són ara els motius.
5: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual doncs, hi ha hagut menys producció renovable a la península.
0: Els preus afectaran ara els contractes de tarifa regulada, mentre que els fixos ho notaran en la pròxima renovació, depenent de si el preu es manté a l'alça o no.
2: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
14: Catalunya migdia.
15: Què hi es fa si tan gran i jo tornar a ser una nena? Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
16: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: La FAC presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
26: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
17: Entrades ya a la venda.
27: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya.
28: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
27: Empecé con Planograma por la comodidad y rapidez.
28: Valoro tanto el stock como el precio.
29: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
30: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
31: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.
32: Com et dius?
33: Josep.
32: On vius?
33: A Blanes.
32: 2+2?
33: 4.
32: Capital de França?
33: París.
32: Qui sóc?
33: Peyu, no?
32: Amb qui tens el mòbil?
33: El mòbil...
32: La fibra?
33: La fibra...
32: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
33: Ah, això.
32: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
34: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
35: Segur que no n'hi ha per tant.
36: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
37: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 2 minuts seran 2:45. Protecció Civil alerta de pluges intenses novament aquesta tarda a tot Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral. Tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat de 4/6, es demana prudència i anar seguint les previsions. Anem cap a la seu del Departament d'Interior a Barcelona, Miquel Jarque.
38: Bon dia, el grau de perill és 4/6 perquè la pluja no serà estàtica i bona part d'aquesta precipitació s'espera que caigui al mar. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
39: Alguns models meteorològics ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això, de moment, mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, el grau de perill 4 és el previ al 5, és aquesta frontera entre el taronja i el vermell.
38: De moment, Protecció Civil no preveu enviar alertes als mòbils. La sotdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarcava que en aquesta situació cal aplicar les mesures d'autoprotecció.
40: Prudència a la ciutadania, perquè potser
1: fins que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
38: El sistema d'emergències mèdiques ha registrat 456 alertes i n'ha traslladat 77. Pel que fa als bombers de la Generalitat, han fet unes 700 actuacions, 50 de les quals han estat salvaments.
2: Les Terres de l'Ebre, novament, seran les primeres comarques que patiran les pluges a partir d'aquesta tarda. Els municipis, en aquest cas també els de la Ribera d'Ebre, es preparen prenent mesures preventives i obrint els embornals per evitar que l'aigua s'acumuli als carrers. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Unes pluges que durant l'última setmana han afectat les comarques del Montsià i el Baix Ebre. En el cas de la Ribera, aquest cop també es van preparant, de moment sense preocupació, però es dona la circumstància que alguns dels municipis més poblats són força costeruts, és a dir, que no és gaire difícil veure imatges de carrers baixant amb força aigua, sobretot pels pendents que tenen. Sentim Francesc Barbero, que és l'alcalde de Flix.
4: Va dir que el nostre ajuntament treballem amb la neteja dels sistemes de canalització i desaigua de l'aigua de pluja, la neteja d'embornar, la neteja de la xarxa de pluvials. Això que aflix justament l'orografia ens ajuda força. Som un municipi que estem envoltats pel riu Ebre, però tal d'un turó en la qual cosa hi ha un drenatge, diguem, natural per gravetat.
3: Tot i així es fan crides per part de les autoritats municipals a extremar les precaucions i a tenir molta prudència.
2: Els episodis de forts aiguats, com els que estem vivint aquests dies, generen por i fins i tot fòbies a persones que, de base, ja són altament sensibles o que tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho marquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic, Mònica Mas.
6: Sí, la diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir fòbia té a veure amb com afecta la vida quotidiana. Ho explica Catalunya Ràdio Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
6: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també, sobretot, diu, entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i mantenir el cervell actiu.
7: Una planificació, no?, de dir, mira, si mai passa això, faria això, això, això, no? De fet, hi ha en països, els països on hi ha els terratrèmols, eduquen els nens a les classes a saber què faran en el dia que s'activi l'alarma del terratrèmol. Això és molt beneficiós perquè ens dona una sensació de control que disminueix la impotència i, per tant, l'ansietat.
6: També diu Núria Casanovas que cal evitar estar parlant tot el dia de la meteorologia i dels potencials perills que comporta.
2: Passen 2 minuts de 2 quarts. Fem una pausa i seguim amb més coses.
14: Catalunya migdia.
8: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
9: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
2: Catalunya migdia. Passant 3 minuts de 2 quarts. El Banc Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE per un valor de 1.200 milions d'euros. Darrere d'aquesta operació financera, qualificada d'amistosa, el Sabadell es vol blindar amb un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA, Núria Jarr.
10: Sí, fa pràcticament un any el Sabadell no tenia cap grup fort d'accionistes que el protegís d'intents hostils. Ara, el segon conglomerat bancari de França, el BPCE, se suma a l'asseguradora Zurich i al fons nord-americà BlackRock per constituir aquest nucli dur. El soci francès podrà designar un conseller i ampliar l'operació màxim del 9,9% del capital del Sabadell. Les accions de l'entitat han reaccionat amb pujades de més del 3% quan han obert les borses.
2: Anem a la informació internacional perquè l'extrema dreta alemanya aconsegueix la presidència d'un parlament regional per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Tobias Rausch, ha estat elegit amb 4 vots més dels esperats, previsiblement de les files de la CDU, al partit del canceller Friedrich Merz. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
0: Bon dia. El nou president del Parlament, Tobias Gauch, d'Alternativa per Alemanya, ha pres possessió del càrrec de president de la cambra aquest migdia. Una sessió acompanyada de fortes protestes a l'exterior del Parlament Regional, a Magdeburg. Un nomenament que ha estat possible gràcies al vot afirmatiu de 48 diputats, 4 més dels que s'esperaven inicialment. Un fet que confirma que hi ha diputats, probablement de la CDU, que han votat per Alternativa per Alemanya. Ulrich Siegmund, candidat a primer ministre.
5: S'ha més el senyal que l'esquerra està acabada i que Alternativa per Alemanya és el futur d'aquest país. És un bon senyal. Un senyal per la democràcia, que la democràcia s'ha restablert a través d'un missatge ben clar de la gent de Saxònia-Anhalt. I per això som el futur.
0: Amb els 4 vots addicionals que de forma inesperada ha recollit Alternativa per Alemanya, sembla que s'aplani el camí per al guanyador de les eleccions de Saxònia-Anhalt. De fet, Ulrich Siegmund ja fa uns quants dies que va anunciar que es presentaria a només una votació el desembre per ser escollit i que guanyaria per majoria absoluta. El que semblava una fanfarronada sembla que podria acabar fent-se realitat.
2: I el Quebec, els independentistes tornaran a governar, tot i que en minoria. El partit quebequès s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta en les eleccions de la província francòfona del Canadà. La coalició Futur Quebec, que ha governat fins ara, s'ha quedat fora del Parlament. Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: Bon dia. Les eleccions al Quebec han girat el panorama polític d'aquesta província canadenca com un mitjó. El centre-dreta del partit Futur Quebec ja és història. Al seu lloc hi reapareix el partit conservador i ressorgeix victoriós l'independentista partit quebequès de Paul Saint-Pierre Plamondon, que res fa dubtar que governarà el Quebec en un govern en minoria perquè s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta. Durant el seu discurs postelectoral, Plamondon ha optat per no mencionar el referèndum sobre la independència que ha promès en campanya.
11: Sempre estaré compromès a col·laborar amb els altres partits polítics. El partit quebequès formarà un govern que estendrà la mà als altres i seré el primer ministre de tots els quebequesos i quebequeses sense excepció.
9: El partit Futur Quebec, després d'haver governat durant 8 anys i d'haver ostentat la majoria absoluta, ha desaparegut de l'Assemblea Nacional del Quebec. Ha obtingut més de 500.000 de vots que amb el sistema electoral quebequès no li han servit per a res. En canvi, l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari, amb menys vots, ha aconseguit 9 escons.
2: Passant 6 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia.
13: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
15: Increïble!
13: Només dient-los que el sofà és de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
16: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
17: El Liceu inaugura temporada

0: Catalunya migdia. 2:45. El Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural, Montse Mas.
1: La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa. Així l'ha qualificat el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta, que vol captar noves audiències entre els viatgers.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia amb metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
1: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Assumpción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegaz. La programació també inclou una mostra sobre la primera cuina modular i un homenatge a la ceramista Maria Bofill, entre d'altres.
0: Més coses? La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 9 al 25 d'octubre al Circ Cric, Marta Vives.
3: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions artistes, com explica la directora del festival, Montserrat Trias.
4: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
3: I entre aquestes propostes, doncs, les de la catalana Pepa Plana amb la seva nova creació, Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival, creat expressament durant els dies de la convivència, reunirà artistes com Camille de Courty, Noemi Bussó o la Petita Lou. Un dels altres plats forts seran les masterclass de referents internacionals com la de la francesa Catherine Germain. Montse Trias n'explica l'objectiu.
4: Que les pallasses es trobin, que les pallasses convisquin, que les pallasses puguin reciclar-se, que les pallasses puguin explicar-se entre elles.
3: El festival es clourà amb una batucada a càrrec de l'Escandalera.
0: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: El dia que Messi s'acomiada de l'Argentina.
5: Aquesta matinada jugarà l'últim partit amb la selecció argentina i Buenos Aires es prepara per retre-li un gran homenatge.

0: arribat el dia. Leo Messi deixarà avui la selecció del seu país i a l'Argentina viuen les hores prèvies amb emoció, també amb molta passió, amb vídeos generats per IA en què veiem Messi, per exemple, amb ídols històrics del país. El veiem saludant-se amb Di María, amb el Kun Agüero, amb Riquelme, amb Mascherano i ara ho sentireu també amb Maradona.
1: Gracias por todo, capitán.
2: Hermano, que te están esperando.
1: Dicen que hubo uno mejor que yo. Lo estoy midiendo.
2: No, el mejor soy vos, Diego.
0: Aquesta era l'última salutació feta amb IA entre Leo Messi i Diego Armando Maradona, però estan fent molts altres de vídeos amb missatges més emotius dels que els agrada tant fer als argentins.
3: Leo, escucha una cosa. Lamentamos decirte que no va a ser posible. Por los años y los siglos vas a seguir en la selección. Nos acostumbraste a que todo es posible. Pero retirar a Messi de la selección argentina no es posible, Leo.
0: Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina. Buenos Aires, Joan Biosca, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda. Aquest partit de la selecció argentina contra la selecció de Benín, un país africà, començarà a les 8 del vespre, hora d'aquí de l'Argentina. Això és la 1 de la matí.

0: Matinada d'aquesta nit de dimarts a dimecres, hora de Catalunya. Màximes emocions al límit aquí a l'Argentina, homenatges de darrer moment i darrera hora a Leo Messi, especialment a la ciutat de Rosario, la seva ciutat natal. Molt probablement molts argentins no són encara conscients del tot que aquest és l'últim partit de l'ex blaugrana, vestint la samarreta al biceleste, i es recorda aquí a l'Argentina aquell 2004, quan la Federació Argentina de Futbol es va treure de la butxaca un partit amistós contra la selecció del Paraguai per lligar Leo Messi com a argentí i treure'l de les expectatives i ambicions també de la selecció espanyola. Aquí als peus de l'estadi de River Plate, on es jugarà aquest partit d'homenatge a Leo Messi, comencen a arribar els primers aficionats molt emocionats.
1: Venimos en avión, pero en kilometraje son 1.500 kilómetros más o menos. Todo por ver a Messi última vez. Muy contentos. Mucha emoción, alegría, agradecimiento más que nada. Nos deja algo hermoso y nos ha hecho vivir cosas impresionantes.
2: Y ahora mucha ansiedad de entrar y verlo, y más que nada que él disfrute y que todos los argentinos la pasemos linda en el día de hoy.
0: Serà una nit d'espectacles, de música i també de moltes alegries i emocions en aquest gran comiat a l'exjugador blaugrana i número 10 de la selecció argentina, que en aquestes darreres hores rebia el caliu dels seus companys de la Federació Argentina de Futbol als afores de Buenos Aires. Darrers assados i darreres fotografies.
3: Doncs aquest comiat de Messi serà aquesta matinada, i a Barcelona, Frenkie de Jong és la principal novetat de l'entrenament d'aquest matí. Ramon Salmurri.
4: Frenkie de Jong, que ha fet part del treball ja amb el grup, i Adeyemi i Hamza, que han retornat després de l'aturada de seleccions, han estat presents a la segona sessió d'entrenaments d'aquesta setmana del Barça. I en el cas de Frenkie, Laia, si les sensacions continuen sent bones, s'ha fixat el 31 d'octubre, el dia que el Barça juga contra l'Alavés, com el dia del seu retorn a la convocatòria. Insisteixo, s'anirà avaluant dia a dia, però ara mateix la idea amb què treballa el Barça i Frenkie de Jong és aquesta.
3: Doncs a poc que Flick recupera internacionals, però encara avui han de jugar més partits. Uns quants jugadors del Barça encara tenen partits de seleccions, entre ells Lamine Yamal, que apunta a ser titular una altra vegada en el partit de Croàcia i Espanya d'aquesta nit.
4: Avui Espanya juga contra Croàcia, com dius, en un partit que pot certificar la classificació pels espanyols a la segona fase. Luis de la Fuente assegura que vol dosificar els jugadors, que s'ha fixat un màxim de 270 minuts en aquesta finestra, això són 3 partits, però tot apunta a que Lamine serà titular.
5: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor, es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
4: Luis de la Fuente ha marcat 270 minuts, fins ara Lamine n'ha jugat 200 sent titular en els 3 partits. Per tant, si Luis de la Fuente complís amb el que ha dit, avui jugaria un màxim de 70 minuts. Cubarsí i Fermín també apunten a l'11 de moment, no Dani Olmo, un Olmo que exhibeix amb Espanya una jerarquia diferent a la que té amb el Barça.
6: Evidentemente son dos entrenadores distintos, que la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden pues cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero aún creo que puedo dar mucho más, lo tengo claro, y en eso es lo que quiero trabajar, en lo que estoy trabajando para seguir ganando títulos con el Barça, con la selección.
4: Avui també juga Anthony Gordon a 9:15 amb Anglaterra contra la República Txeca. També juguen les seleccions sub-21 d'Espanya i Bèlgica, que s'enfronten a Romania i Dinamarca respectivament. Per tant, Xavi Espar, Marc Bernal i Jesse Bissiu. I ahir França va superar 4-1 a Bèlgica i Jules Koundé va jugar tot el partit.
3: I del Barça masculí al femení hem d'actualitzar infermeria, perquè després del clàssic algunes jugadores, Marcos García, pateixen molèsties.
7: Sí, 3 noms destacats, Catacoll, Clàudia Pina i també Graham. Anem per ordre. La portera del Barça, Catacoll, no viatja amb la resta de la selecció espanyola femenina, que a hores d'ara es desplaça cap als Estats Units. Allà hi jugaran 2 amistosos contra la selecció nord-americana els dies 10 i 13 d'octubre. Catacoll torna doncs a Barcelona i li faran proves un cop sigui a casa. Aquest matí, abans de saber que Cata era baixa definitiva, ha parlat Irene Paredes.
8: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando, ojalá se pueda quedar, señal de que está bien, como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar, ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
7: Caracoll es baixa, doncs, per unes molèsties. Paredes també parlava de Clàudia Pina en aquest fragment de veu. La quadrigolejadora del Clàssic de diumenge no s'ha entrenat avui amb la selecció espanyola per unes molèsties musculars, però li han fet proves encara a les Rozas i Pina sí que forma part de l'expedició de l'equip estatal cap als Estats Units. Per tant, ha rebut l'okay mèdic de la selecció. Encara en clau del Barça femení, Graham s'ha quedat a Barcelona, té una lesió a la cama dreta, diu la selecció de Noruega, és baixa de moment amb la seva selecció, no hi serà el partit d'anada de l'eliminatòria de classificació per al Mundial, que és contra Romania, però la selecció informa que confia que Graham sí que jugui la tornada el dia 13.
3: I ahir a aquesta hora us explicàvem el sorteig a la Copa del Rei masculina, que s'havia fet al migdia, i després a la tarda es va fer el sorteig de la Copa del Rei femenina, David Obach.
9: Exacte, la Copa de la Reina en concret es va sortejar la tercera eliminatòria i amb l'Europa de convidat sorpresa perquè fa els equips de casa nostra. L'equip graciec de la segona federació, que és la tercera categoria del futbol, va deixar fora el Villarreal de la Lliga F a la segona ronda. Ara l'Europa jugarà novament el Nou Sardenya contra un altre conjunt de la màxima categoria, com és el Deportivo de la Coruña. D'aquest apartament en parla la jugadora de l'Europa, Natalia Fernández.
10: Muy felices, nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
9: Les eliminatòries per als dos conjunts catalans de la Lliga F han quedat així. L'Espanyol visitarà el Celta de la segona federació, mentre que el Badalona Women també jugarà a domicili, en el seu cas, enfront de l'Sporting de Huelva, també de la Lliga F. El Barça encara exempt d'aquesta tercera ronda de la Copa, que es disputarà entre el 3 i el 5 de novembre.
3: Una mica més de 10 minuts, seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: El repte serà molt important per a tothom, perquè...
3: Un repte molt important. En parla Moncho Fernández, del bàsquet Girona, i el president Marc Gasol, que afronta la primera participació europea de la seva història.
12: Catalunya migdia.
13: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
14: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
13: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
14: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
13: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
14: Apialia, la força de vendre junts.
15: Els dies 10 i 11 d'octubre vin a la Fira de l'Olla de Breda.
16: La millor fira de ceràmica i terrissa.
15: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
16: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
17: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
18: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
17: Entrades a auditori.cat.
19: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
20: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
21: Aquí el tens.
20: Ja?
21: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som
13: 3CAT.
3: I en bàsquet, abans de parlar del Girona, la penya s'estrena també aquest vespre a la Lliga de Campions FIBA, la competició que va ser el gran objectiu verdinegre de la temporada passada, Ernest Macià.
22: Doncs sí, la temporada passada la penya ni tan sols va arribar a la Final Four de la competició, que a més organitzava Badalona. La Final Four es va quedar als quarts de final davant de l'AEK d'Atenes i, per tant, aquesta temporada el gran objectiu, aquest cop sí, amb la Provítola i Ric Rubio de nou, és aixecar-la. El Joventut tindrà avui les baixes de Yannick Crac i encara en té Tomic, que en té per 3 setmanes. Aquest és Isaac Noguer, jugador de la penya.
23: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i, bueno, jugar una mica, doncs, a la nostra línia.
22: El Neijers Lille és un equip israelià que recordem els últims anys els partits contra equips israelians es feien sense públic o amb restriccions. A partir d'aquesta temporada ja no hi ha restriccions a públic i es pot anar a veure tots els partits d'equips israelians amb normalitat. Nathan Knight és una de les estrelles del conjunt d'Israel, és un jugador que prové de l'NBA, dels Hawks i dels Wolves.
3: I el que dèiem abans de la pausa, estrenar històrica avui també del Girona, el club es prepara per al primer partit europeu de la història de l'entitat, Xavi Soler.
0: Sí, és un pas molt important per seguir creixent i aquest és el primer cop que jugaran a Europa, perquè recordem que aquest club no té res a veure amb el que era anteriorment el Balbi Girona o la Casbayo Girona. Juga la quarta competició europea, la FIBA Europe Cup, i debuta contra el Dinamo de Bucarest, un rival sens dubte de segona fila europea. Tot i això, el tècnic Moncho Fernández ja ho diu, és una cosa històrica.
11: Una data històrica, serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea, per tant hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
0: I aquesta data històrica també té hora, a partir de 3:45 a Fontejau, aquest bàsquet Girona Dinamo de Bucarest.
3: I aquest vespre també hi ha competició europea d'handbol. El Granollers s'estrena a casa. La Lliga Europea rebent el Busau romanès a Udal Serra.
1: Després de debutar la setmana passada amb una derrota a la pista del Flensburg alemany, els vallesans juguen avui el primer partit europeu de la temporada a l'Olímpic, davant un equip molt incòmode, segons explica el tècnic Antonio Rama.
2: El Buzau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de... doncs el seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que incòmode per defensar i que ens costarà molt.
1: El Busau, per la seva banda, es va estrenar la competició a la primera jornada, empatant a casa contra l'Agua Santas portuguès. El partit entre el Freiking Granollers i el Busau començarà a 8:45 del vespre.
3: I un altre equip català que avui també juga a competició europea és el Sabadell a la Lliga de Campions Masculina de Waterpolo, David.
9: Procedent de la prèvia, el Sabadell arrenca la fase de grups amb l'objectiu, òbviament, de superar-la, però sobretot tenint en compte que les tres últimes temporades s'ha quedat a les portes. Aquesta tarda, a 6:45, hora nostra, l'equip que ara entrena Albert Espanyol debuta a la piscina del Jadran Herceg Novi Montenegrí, que és el rival, podríem dir-ne, més directe per accedir a la lligueta de quarts de final. L'actual jugador sabadellenc Fran Valera s'enfrontarà al que va ser precisament el seu equip la temporada passada.
5: És una mica com tornar a casa, no? On vaig jugar la temporada passada i bueno, sabem que serà un partit molt dur perquè a sobre juguem aquí a Montenegro i esperem donar el 100% dels altres i poder guanyar.
9: Demà dimecres torn per a l'actual campió d'Europa, un Atlètic Barceloneta que rebrà el Novi de Belgrat.
3: I el Mundial Femení d'Hockey Patins, que es fa al Paraguai, segona victòria de la selecció espanyola, una victòria més patida que la primera i amb canvi de pavelló, perquè el primer relliscava la pista, Udal.
1: I és que després de començar el Mundial amb una victòria plàcida davant França per 8-0, aquesta matinada el partit davant Xile ha estat una altra història i l'equip espanyol, amb 7 jugadores catalanes de 10, no ha aconseguit el triomf per 2-3 fins l'últim segon, amb un gol de la mataronina Aina Florença. Un partit que finalment s'ha disputat en un pavelló alternatiu a Asunción, ja que el Copa Arena, on es van disputar els primers partits, relliscava molt al terra. Tot i això, no està garantit que algun partit més l'hagin de tornar a jugar en aquesta pista, tal com explicava ahir el Tot Costa, una altra de les jugadores catalanes de l'equip espanyol, Victòria Porta.
24: El primer o el segon partit de començar la competició, que encara no ens va tocar a nosaltres, van dir que sí, que oferien una altra alternativa i era moure i desplaçar doncs, el partit a un altre pavelló, no? I sort una mica d'això, perquè ara durant 3 dies canvien la seu principal, però no ens garantitzen que no haguem de tornar allí.
1: El pròxim partit de l'equip espanyol femení d'hoquei patins serà aquesta matinada que ve a 1:00 catalana davant l'Argentina, amb qui es jugarà la primera posició del grup.
3: I en tenis taula, el Reus Ganxets continua buscant els diners necessaris per poder afrontar la temporada, sobretot la competició europea, després de tenir problemes amb alguns impagaments de patrocinadors. Carles Vila.
25: Aquests deutes imprevistos no han permès al club reusen, per exemple, afrontar en condicions la primera fase de la Champions i podrien afectar també el que serà el començament de la Lliga Domèstica. El president del Reus Ganxets, Joan Carles Visiri, espera solucionar aviat el problema, tot i que reconeix que, primer de tot, cal preservar el futur de l'entitat.
26: Seguirem amb l'expectativa de mínims,
4: perquè primer que tot és la supervivència de l'entitat més enllà de les competicions, i a partir d'aquí els propers temps anirem prenent decisions. Vam llançar la Champions perquè no podíem portar les jugadores bones, i bé, ara esperem que la segona ronda de l'ETU a meitats de novembre doncs haguem pogut ja recuperar-nos una mica i poder intentar anar a lluitar.
25: Els problemes se li acumulen al Ganxets perquè els aiguats del cap de setmana no va permetre a algunes jugadores arribar a temps al debut a la Superdivisió, un partit que finalment va haver de ser suspès.
3: En motor, hi ha novetats al voltant de la propera edició del Rally Dakar, David.
9: La pilot de raids, Laia Sanz, ha confirmat a Catalunya Ràdio que l'organització del Dakar 2027 els ha informat de la possibilitat que hagi de retallar la prova. I encara més, que es disputi finalment al Marroc, si la guerra al Golf Pèrsic impossibilita que es disputi a l'Aràbia Saudita com els últims anys.
6: Pel que ens van estar explicant, li van estar explicant a l'equip una mica a Marroc, sembla ser que ja ha preparat tant plan A com plan B, que sí o sí hi haurà Dakar. El que passa que s'apurarà bastant a decidir a on, i sí que serà un palet més curt, i probablement, doncs, si no es pogués fer a Aràbia, seria al Marroc.
9: I qui prepara la tornada al Dakar és precisament el pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, una prova que ja va disputar el 2020. Alonso repetiria amb Marc Coma de copilot. Ho publica el digital Soy Motor. Alonso i Coma aprofitarien el material que deixa la marca Dacia, que abandona els raids, i disputarien el Dakar 2027, com dèiem, amb un vehicle carrossat com a Aston Martin.
3: I seguim amb un apunt més de motor. El Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró tornarà a ser pilot titular.
9: Aleix Espargaró, actual pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara al Gran Premi d'Indonèsia d'aquest proper cap de setmana al circuit de Mandalika, segons ha confirmat la mateixa marca japonesa.
3: I de motor al tennis, Carlos Alcaraz torna a aixecar un títol.
9: Més de mig any després, el murcià ha guanyat el torneig a Tòquio, al Japó, en imposar-se aquest matí a la final al txec Jiří Lehecka en 2-7, 7-6 i 6-4. A Pequín, el títol ha estat també aquest matí, aquest migdia, de fet, per a Novak Djokovic. El serbi s'ha aprofitat de la retirada de l'australià Alex de Minaur al segon set, quan Djokovic havia guanyat el primer. Amb aquesta victòria, Djokovic supera Mònica Seles com la tenista amb més victòries seguides en un mateix torneig.
3: I encara en tennis, l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027.
9: El número 1 de l'ATP posa punt final al seu any esportiu i seguirà un tractament per recuperar-se del genoll dret. Sinner no competeix des de Wimbledon. Sinner ho ha anunciat a les seves xarxes.
3: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports al tot costa, seguim al Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Viu la ràdio.
10: La millor música a Ràdio Argentona.

reoberta la carretera C14-15 després dels aiguats dels últims dies. Tot i això, la policia local demana prudència per les pluges que es preveuen aquest vespre, ja que el terreny es troba molt malmès. Aigües Argentona segueix treballant per reparar els desperfectes que la pluja va ocasionar en les canonades d'aigua. Encara hi ha veïns sense aigua potable, la majoria a les Ginesteres. Per això la companyia posa a la seva disposició cubes durant el dia d'avui. Mariona Pascual ha confirmat que no continuarà com a regidora d'Esquerra Republicana en el pròxim mandat. Ha explicat que deixa la política municipal per motius personals i nous projectes, però que mantindrà el seu compromís fins al final de l'actual mandat. Demà es posen a la venda les entrades i els abonaments per la nova temporada de La Sala. Demà es podran comprar presencialment a la taquilla de La Sala de 9 del matí a 2 del migdia. A partir d'aquesta hora s'obrirà la taquilla en línia. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona ha encaixat una derrota per 3-0 al camp del Martorell en la tercera jornada de la Lliga Elit. La directiva fa una crida a la calma i a donar suport a l'equip. Al temps, tornem a tenir alerta de protecció civil per aquesta tarda-nit. A partir de mitja tarda començarà a ploure i a la pròxima nit s'espera que el temps es compliqui amb l'arribada de xàfecs acompanyats de tempesta que seran de forta intensitat. Pel que fa als mercuris, les temperatures màximes van cap amunt. Aquesta tarda se situaran còmodament entre els 20 i els 23 graus. Comencem.

0: Oberta la carretera C-1415. Aquest migdia s'ha pogut reobrir el trànsit aquesta via que estava tallada des del passat diumenge a causa de les fortes pluges. El trànsit s'havia de desviar pel polígon nord, també molt malmès. Una vegada represa la circulació, es procedirà a fer tasques dins el mateix polígon industrial on algunes naus han quedat molt afectades per l'aigua i el fang. I és que les pluges dels darrers dies van provocar moltes incidències a Argentona. Fins a dia d'avui, la policia local ha efectuat una setantena de serveis. Com us explicaven, les zones més castigades pel temporal han estat l'accés nord al municipi i el polígon industrial nord, però també les urbanitzacions. La de Can Raimí va quedar molt afectada, amb calçades i voreres destrossades. L'inspector en cap de la policia local, Abraham Albaladejo, explica que en aquesta urbanització ja s'han assegurat l'accessibilitat a tots els habitatges, canviant el sentit d'alguns carrers.
1: Tenim molts carrers malmesos. Actualment es pot circular per alguns dels carrers. Hem canviat la senyalització. Hi ha carrers que abans només eren d'un sentit, actualment són de dos sentits, perquè hi ha altres que no es pot circular. I per oferir solucions de mobilitat i poder entrar i sortir de l'urbanització, doncs hem hagut d'habilitar doble sentit. Per això es van moure cotxes que hi havia estacionats i es van netejar tots els carrers.
0: L'accés al polígon Les Escomes ha quedat interromput per la ruptura de la plataforma d'encreuament, desviant la circulació pel camí de Can Comalada. I a hores d'ara ja s'ha arribat a la majoria d'habitatges disseminats, on tant empreses com particulars han habilitat camins. El cap de la policia també ha fet una crida taxativa a la responsabilitat de la ciutadania, recordant que els avisos de protecció civil s'han de prendre seriosament. A més, ha alertat que les pròximes pluges, encara que siguin de menys intensitat, poden ser perilloses per l'estat actual del terreny. Per tant, ha demanat prudència i prendre totes les mesures necessàries. Una altra de les afectacions importants de les pluges ha estat a la xarxa d'aigua. A hores d'ara encara es mantenen tres fuites actives. Les més greus se situen a la Riera, sota el pont de l'autopista, on la brutalitat dels aiguats del cap de setmana va deixar al descobert la canonada principal que abasteix les Ginesteres. Quan ahir a la nit semblava que la reparació havia acabat, la reobertura de la xarxa va deixar al descobert dues esquerdes en aquest punt de difícil accés. El president d'Aigües Argentona, Sergi Blanco, ha explicat aquest matí a Ràdio Argentona la dificultat de la reparació d'aquestes avaries.
2: És una zona totalment oberta, on han quedat els canonades al descobert, i aquest tub va patir moltíssim. Aquests sí que són danys produïts pels grans aiguats que no havien pogut localitzar, perquè estem parlant de fuites de canonades soterrades sota terra. Per tant, és de difícil accés, el que significa que hem hagut d'utilitzar maquinària especial, i la dificultat és la localització. Ara mateix les tenim identificades i localitzades, i després és la forma de treballar, perquè hem d'accedir i fer uns esvorancs molt grans per poder accedir amb les màquines especials per després aplicar-hi la reparació amb el material.
0: Aquestes avaries deixen sense subministrament un 40% dels veïns de les Ginesteres, aproximadament. Aigües Argentona confia poder restablir el servei aquest mateix vespre. Mentrestant, l'Ajuntament ha habilitat cubes d'aigua potable a les Ginesteres, que s'aniran ubicant a diversos espais de la urbanització per garantir l'accés a l'aigua potable a la major part del veïnat. En concret, de 12 del migdia a 2 de la tarda, la cuba s'ubica a la zona de Bústies. De 2 a 4 de la tarda, a l'esplanada davant del local social. De 4 a 6 de la tarda, trobareu la cuba al carrer Francesc Macià, i de 6 a 8 del vespre, a la cruïlla dels carrers Pissunyer i Maragall. En paral·lel, els operaris treballen en una tercera fuita, localitzada aquesta matinada també, al carrer Àngel Guimerà, provocada per l'augment de pressió en reprendre el flux d'aigua. Aquesta fuita és previst que quedi resolta al llarg del dia d'avui. La regidora, entrem en política, de Govern i d'Esquerra, Mariona Pascual, ha passat aquest dilluns per la roda política de Ràdio Argentona. L'entrevista ha estat marcada pel temporal del cap de setmana i les afectacions que ha provocat al municipi. Pascual ha explicat com es va activar el govern i ha defensat els avisos a la població davant episodis meteorològics com aquest. També ha parlat de l'estat de la Riera i del tancament de la deixalleria, afectada pel fang i pels desperfectes. Sobre el servei de deixalleria, la regidora ha admès que el govern està estudiant si les mesures adoptades permeten reconduir la situació o si caldrà buscar una nova solució.
3: Si no som capaços de reconduir-ho, i tot i ara, com es diu, al ple vam fer una modificació de crèdit per enviar més diners a aquest contracte, per justament millorar el servei, si tot i posar-hi més recursos, que en aquest cas són, per una banda, nostres econòmics, perquè l'empresa posi recursos materials, que surtin més camions, que vull dir, més sovint els contenidors surtin més camions, si cal més personal perquè ajudi més a la gent, tot això, si tots aquests recursos que es posen no millorem, això és que l'empresa no és capaç de gestionar-ho.
0: Un altre dels temes destacats ha estat el projecte del Collell, Pasqual defensa la suspensió durant un any de les llicències per poder analitzar amb més profunditat un projecte que preveu uns 500 habitatges. Considera que cal estudiar l'impacte que aquest creixement tindria sobre els serveis públics, l'eficiència energètica dels habitatges i també el risc que acabin destinats a l'especulació immobiliària.
3: Entren, si estem parlant 500 habitatges, mínim, estem parlant 1.000 habitants més, estic calculant així que un hi hagi un, l'altre tres, però bueno, mínim estem partint de... Clar, tot això s'ha d'estudiar bé com es treballarà. I a part també, des d'Esquerra no tenim clar com d'eficient serien aquests habitatges a nivell energètic, perquè tens vistes a la muntanya, molt bé, però clar, també tens una zona ombrívola, que no sé a nivell de recursos energètics com aniria això, i ho volem també mirar.
0: L'entrevista també ha estat marcada per l'anunci sobre el seu futur polític. Mariona Pasqual ha confirmat que no continuarà com a regidora d'Esquerra en el pròxim mandat. Ha explicat que deixa la política municipal per motius personals i nous projectes, però que mantindrà el seu compromís fins al final de l'actual mandat. Demà es posen a la venda les entrades i els abonaments per la nova temporada de La Sala. L'àrea de cultura de l'Ajuntament presenta una programació molt especial que coincideix amb la celebració dels 15 anys de La Sala i que combinarà grans noms de l'escena catalana i internacional amb talents de proximitat. La temporada arrencarà el 16 d'octubre amb Permagel, l'adaptació teatral de la nova novel·la d'Eva Baltasar. Durant aquests mesos també hi podrem veure Loop, de Ramon Madaula, Plaer culpable, de Lara Díez Quintanilla, El florir les avims, de Claire Ducro, i la proposta internacional Epidermis Circus, de la companyia canadenca Snafu Dance Theatre Society, premiada a l'Edinburgh Fringe. Pel que fa a la música, destaquen Unlimited, de The Beating Souls, i El circ de les puces, el nou treball de l'argentoní Pet Lladó, que comptarà amb la participació de músics i corals de la vila. La nota més fresca la posarà Impro Side Story, un espectacle d'improvisació musical. Els més petits i les famílies també tindran el seu espai amb la xarxa d'Argentona, que porta dos espectacles, un d'ells l'homenatge musical d'Every Night a Xesco Boix, titulat Bon Vent. Les entrades i abonaments es podran comprar demà presencialment a la taquilla de La Sala de 9 del matí a 2 del migdia. A partir del dia 8 d'octubre es podran comprar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Si preferiu comprar-les en línia, ho podreu fer a partir de demà a les 2 del migdia a través del web entrades.argentona.cat. Aquesta temporada d'octubre-desembre es manté el model d'abonament flexible que permet obtenir descomptes per un mínim de 4 espectacles. Aquest abonament es podrà comprar fins al 13 de novembre. I aquest vespre torna al programa Històries amb Sílvia Cantos. Avui ens visita Susana Hernández per presentar el seu llibre Secrets ofegats. Recordeu que podreu seguir també el programa a través del YouTube de Ràdio Argentona. Els esports. El primer equip del Futbol Club Argentona ha encaixat una derrota per 3-0 al camp del Martorell en la tercera jornada de la Lliga Elite. Els quadribarrats, que disputaven el seu partit el diumenge a la tarda després de les suspensions matinals pel mal temps, van aguantar el marcador durant una hora de joc, però un penal discutible en el tram final va desencadenar la victòria local. El club admet que a l'equip li passa factura el factor físic en els últims 20 minuts dels partits, condicionat per una categoria molt exigent on la majoria de rivals s'entrenen més dies a la setmana. Des de la directiva, Antoni Rabassa fa una crida a la calma, a fer autocrítica i a mantenir la il·lusió de la mà de l'afició per afrontar el pròxim compromís a casa contra el Manlleu, l'actual líder de la categoria.
4: Pot ser una mica coixos, però esperem reconduir amb l'ajuda de tots, amb l'ajuda del cos tècnic, la directiva i sobretot l'afició, que no es deixi ara de banda, sinó al contrari, que ens animi, que ens ajudi i que ens doni ànims, perquè jo crec que si tornem a carregar les piles i es pot fer, la Lliga és molt llarga, sí. Queda camí i esperem recuperar la il·lusió que fins ara teníem.
0: A hores d'ara, l'Argentona ocupa la part baixa de la taula amb un sol punt en tres jornades, tot i que amb un partit menys pel tancament d'instal·lacions que va afectar la resta de la jornada altres equips que no van poder disputar els seus partits. Anem

0: La deixalleria municipal segueix fora de servei de manera temporal a causa de l'episodi de pluges intenses dels darrers dies. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament demana a la ciutadania que no es desplaci a l'equipament fins a nou avís, ja que actualment no es poden garantir les condicions adequades per al seu funcionament. L'Ajuntament d'Argentona ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. I el consistori organitza el pròxim dimarts 13 d'octubre a les 8 del vespre al Saló de Pedra una sessió informativa sobre la possible creació d'una àrea de promoció econòmica urbana que se li anomena APEU aquí al municipi. L'objectiu de la jornada és explicar el funcionament d'aquest model de col·laboració público-privada i informar sobre les oportunitats que pot oferir per reforçar l'activitat econòmica, la competitivitat i l'atractiu comercial. La sessió està dirigida a les persones que tinguin establiments comercials al centre de la vila. Podeu consultar els carrers exactes al portal web de l'Ajuntament. Obrim l'agenda. Demà dimecres, primera sessió de la tardor literària a la biblioteca, serà a les 7 de la tarda i girarà entorn al llibre titulat Parra, de Joan Ametller. Dissabte, portes obertes al Museu del Canti en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Dins aquestes mateixes jornades, dissabte també obrirà les seves portes l'Ermita de Sant Sebastià. Serà, però, només al matí, de 10 a 2. I diumenge la que obrirà serà l'Església Modernista de Sant Miquel del Cros, també de 10 del matí a 2 del migdia. I al cap de setmana el Centre Parroquial ens proposa dues pel·lícules. La primera és Tiempo de Victoria.
1: Llamen al general Eisenhower.
2: La Operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas.
0: Tiempo de Victoria la podreu veure divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada. Doblades projectarà dissabte a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre, diumenge a les 7 de la tarda i dilluns, que és festiu, a 7:45 del vespre. La segona proposta del Centre Parroquial és Tanit.
3: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
0: Tanit la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. En la projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu protagonista que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. I anem ara a la informació meteorològica al Maresme. La situació es complica seriosament a mesura que avança la jornada. De fet, Protecció Civil ha activat una alerta per aquesta tarda, vespre i també la nit, que afectarà tot el Maresme per pluja molt intensa. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta de forta intensitat que seran especialment abundants al sud de la comarca. Les temperatures màximes avui se situen entre els 20 i els 23 graus. Demà el temps continuarà una mica complicat, el matí serà de moltes clarianes, però amb el pas de les hores aniran creixent nuvolades que deixaran el cel també totalment cobert a la tarda. Entre la tarda i el vespre tornaran a descarregar xàfecs tempestuosos que poden ser localment forts i abundants. Demà les temperatures mínimes es mantindran sense grans canvis, entre els 15 i els 20 graus, mentre que les màximes baixaran movent-se entre els 22 i els 27 graus. Dijous tindrem un matí força assolellat, però a partir de la tarda la nuvolositat tornarà a tapar el cel. Des del migdia s'esperen noves tempestes, localment intenses i abundants. Les temperatures, però, iniciaran ja un clar descens al llarg del dia. Les mínimes dijous se situaran entre els 13 i els 17 graus i les màximes oscil·laran entre els 19 i els 24 graus. Per tant, màxima prudència a les pròximes hores. I abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 6 d'octubre.

0: Reoberta la carretera C1415 després dels aiguats dels últims dies. Tot i això, la policia local demana prudència per les pluges que es preveuen aquest vespre, ja que el terreny es troba molt malmès. Us hem explicat també que Aigües Argentona segueix treballant per reparar els desperfectes que la pluja va ocasionar en les canonades d'aigua. Encara hi ha veïns sense aigua potable, la majoria a les ginesteres. Per això la companyia posa a la seva disposició cubes durant el dia d'avui. Mariona Pascual ha confirmat que no continuarà com a regidora d'Esquerra Republicana en el pròxim mandat. Ha explicat que deixa la política municipal per motius personals i nous projectes, però que mantindrà el seu compromís fins al final de l'actual mandat. Demà es posen a la venda les entrades i els abonaments per la nova temporada de la sala. Es podran comprar presencialment a taquilla de la sala de 9 del matí a 2 del migdia. A partir d'aquesta hora s'obrirà la taquilla en línia. I també us hem explicat que el primer equip del Futbol Club Argentona ha encaixat una derrota per 3-0 al camp del Martorell en la tercera jornada de la Lliga Elit. La directiva fa una crida a la calma i dona suport a l'afició. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Fins demà, bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima. Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Massa bé, massa bé.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc Lara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

Viu la ràdio. Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta, que sembla que ens costa, m'enamora.

0: Catalan Society.
1: Viu la ràdio.
2: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.
1: Gràcies, Convergència!
2: Viu la ràdio.
3: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
4: El teu amor és l'energia.

està molt a la merda. Ties, us ho juro que quan jo era petita, vale, el meu màxim somni era tenir una relació per cuidar-la, per fer-me gran, per créixer.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

integració social, investigació privada i psicologia, ha exercit de redactora d'esports i locutora de ràdio, amb una interessant producció bibliogràfica en el seu haver, amb diverses obres premiades. També ha participat en obres i en antologies de gènere. A més, és autora de diverses peces teatrals. I no podem deixar de mencionar que és codirectora del Festival Premià del Mal, que tot just ha celebrat la seva tercera edició. I ara, per aquells que ens escolteu per primera vegada, sapigueu que no només pensem parlar-vos d'aquesta novel·la. Aquí a Històries ens encanta recomanar llibres per tothom, per tots els gustos i per grans i petits. Per això, aquesta setmana ens acompanya Diana Gasols, experta en novel·la negra, que una temporada més segueix visitant-nos per oferir-nos un tastet

0: els investiga Julià Albacar per un delicte d'homicidi.
1: Els dos homes declaraven avui davant del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Lleida després de quedar detinguts diumenge. El jutge ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de compareixer mensualment al jutjat. Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per un delicte d'homicidi per la mort dissabte d'un home a qui van trobar en un descampat del barri de la Bordeta en estat inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una barada.
0: I ens situem ara a Girona. Els partidaris de la variant d'Olot i les preses anuncien mobilitzacions per evitar que s'aturi un projecte que esperen des de fa anys. La infraestructura ha de servir per unir la Vall d'en Bas amb Olot sense que els vehicles hagin de travessar la carretera de les preses. Pau Bartolí.
2: L'associació Les Preses 2020-2030 ha anunciat talls a la carretera de les preses per defensar el projecte de la variant d'Olot. Els veïns qualifiquen de deslleialtat els contenciosos que s'hi han presentat en contra. Des d'Unió de Pagesos, Salvem les Valls i la Vall d'en Bas asseguren que tots els estudis fets fins ara demostren que les obres no tindran afectacions als aqüífers i confien que la justícia no endarrerirà unes obres que esperen des de fa anys. Pau Tarradellas, membre de l'organització, descriu la situació que viuen.
3: Volen allargar encara més d'aquesta agonia de 20.000 vehicles diaris, 3.000 camions, 15.000 porcs vius cada dia, més les despulles dels porcs que passen una altra vegada per les nostres travessies. Són 17 anys de patiment, fa falta esperament.
2: Ara han decidit passar l'ofensiva i estan enllestint la contractació de serveis jurídics amb l'objectiu de defensar la

0: del trànsit i de la mobilitat amb l'equip viari. Marilu García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Recordem que a causa de les pluges intenses cal anar amb molta precaució en la mobilitat a les comarques del Baix Camp, del Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Ja hi ha quatre vies tallades de la circulació. L'última és la C43 a Benifallet per les Llarissades. També tallades per inundació de la calçada tres vies més, la C12 a Xerta. Aquí els bombers de la Generalitat han hagut d'assistir els passatgers a diversos vehicles que havien quedat atrapats a l'aigua. També tallada per inundació la T301 a Benifallet i la T-3422 entre Tortosa i Aldover. Recordem que pels aiguats d'ahir encara hi ha tallada la Ronda Nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses del Vallès. Es manté el pas alternatiu a la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès, a l'altura del pont que travessa el riu Mugent. També problemes per circular entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, a la G682, si fa pas alternatiu per a Esllavissades. I pel que fa a retencions, en d'hora punta n'hi ha a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma i el Nus, la B23, el tram final des d'Esplugues fins a l'entrada per la Diagonal, i les rondes, ronda de l'Empua de Diagonal a Vallcarca, sentit Besòs, ronda litoral a l'altura de Montjuïc, a la Barceloneta de Santa Via Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. I a la C-17, a l'altura de Granollers, en sentit nord per un vehicle avariat, a C-59, a Palau-Solità i Plegamans, en direcció Caldes, i la C-60, a l'altura d'Argentona, direcció Mataró. Pel que fa al transport públic, ens recordem que a Rodalies encara hi ha múltiples alteracions per les pluges a diverses línies. Avui la novetat ha sigut que s'ha recuperat la circulació de trens de la línia R1 entre Arenys de Mar i l'Hospitalet, però tenen retards de 45 minuts de mitjana, segons informen des de Rodalies de Catalunya. Més informació al punt de 7.
0: Gràcies, Mariluz. Fins després.
1: Bona tarda.
0: El temps, Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores ens fa parlar de forta inestabilitat. Pluges que durant la tarda s'estan concentrant a les Terres de l'Ebre, que en alguns casos han deixat més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el cas, per exemple, del massís dels Ports, on han descarregat en només mitja hora 25 litres per metre quadrat, i les pluges durant les pròximes hores es desplaçaran cap al Camp de Tarragona, que arribaran aproximadament a partir de mitja tarda vespre, i cap al vespre també poden arribar a l'àrea de Barcelona. Posteriorment, aquestes pluges entre el vespre i la nit ja avançaran cap als Vallesos, també cap al sector del Maresme, àrees de la Selva i l'Empordà. Totes aquestes precipitacions pràcticament marxaran cap als vols de mitjanit, marxaran per la porta de l'Empordà cap al mar, de manera que tindrem una nit i matinada força tranquil·la, tret, com dèiem, de primeres hores de la matinada, on encara restaran alguns ruixats residuals. Però la situació ara pararà amb la mirada posada amb aquestes pluges que poden ser localment torrencials, deixar 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a punts del litoral i del paralitoral, ara cap al sector de les comarques de Tarragona, posteriorment a la costa central i cap al tard cap a les comarques de Girona.
3: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
4: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El ple de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern municipal a arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques de la ciutat, que porten més de 4 mesos de vaga per reclamar millores laborals. Aquesta tarda s'ha fet un ple extraordinari, urgent, que havien reclamat Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que han retret a l'alcalde, Jaume Collboni, que no hi hagi diàleg, han dit, amb els treballadors. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha demanat que la Diputació de Barcelona també intervingui en el conflicte i considera que amb aquest ple s'han prioritzat els interessos electorals per sobre dels laborals.
6: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
0: Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, confia que el ple d'avui serveixi per acostar posicions en la reunió prevista per demà amb els treballadors. Són declaracions d'aquesta emissora.
7: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així demanem, amb certa expectativa, de si realment hi ha un canvi i un acostament.
0: de demà no s'acosten posicions, es mantindrà la vaga prevista per dijous. I comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. Girona, Núria Peraire.
1: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió i es col·locarà una malla per estabilitzar el terreny del talús de la muralla. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
8: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho ha explicat el Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó, i això amb el temps s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
1: Després d'aquestes obres d'emergència, quedarà que el Ministeri de Cultura elabori un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
0: Més informacions culturals. El Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries, a la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural. En té més informació Montse Mas.
9: La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa. Així l'ha qualificat el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta, que vol captar noves audiències entre els viatgers.
10: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries, jo vinc cada dia en metro i a les 9. Intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
9: La temporada del museu arrencarà a finals d'aquest octubre amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i seguirà el novembre amb la primera retrospectiva d'Assumpción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegaz. Són les primeres exposicions amb què Nacenta vol tancar la polèmica sobre com s'han d'integrar els fons patrimonials amb la innovació.
10: Podem treballar conjuntament en un projecte que no és que sigui coherent, és que és un sol projecte. Si no féssim res més que tenir cura de la col·lecció, ja seria molt, ja és una gran feinada. Això, i a més posa aquesta col·lecció a disposició de tot un programa cultural ambiciós.
9: La nova programació del The Hub també inclou, entre d'altres, una mostra sobre la primera cuina modular i un homenatge a la ceramista Maria Bofill.
0: Parlem ara de circ i de pallasses. La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar de pallasses de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles. Serà del 19 al 25 d'octubre al Circ Vic. Marta Vives.
11: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través de la trobada entre referents internacionals i noves generacions artistes, com explica la directora del festival, Montserrat.
12: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que era la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a pallasses de referents de més de 70 anys.
11: Entre algunes d'aquestes propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, també la de Clara del Rus TV Bellesa, sobre els cànons de bellesa i el fet de fer-se gran, la suïssa Garbi Futter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival, creat expressament durant els dies de convivència, que reunirà artistes com Camille Decourty, Noemi Bussó o la Petita Lou. Un dels altres plats forts seran les masterclass per part de referents internacionals com la francesa Catherine Germain. Montserrat Trias n'explica l'objectiu.
12: Que les pallasses es trobin, que les pallasses convisquin, que les pallasses puguin reciclar-se, que les pallasses puguin explicar-se entre elles.
11: El festival es clourà el 25 d'octubre amb una batucada a càrrec de l'Escandalet.
5: Esports.
0: Fins a les 7 de la tarda, informació esportiva amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
13: Bona tarda, Joan. Avui es disputen els últims
0: futbol. Entre ells destaca el Croàcia-Espanya, que jugarà a 3:15 del vespre a Split. Dani Olmo, un dels catalans convocats per Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, veu una versió millorada de la Lamine Yamal.
13: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como de la selección.
0: També avui, com ha destacat, Anglaterra, República Txeca, amb la presència del blaugrana Anthony Gordon amb els anglesos, i l'Escòcia, Eslovènia, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic i a la defensa eslovena. Tots els partits també començaran a 3:15.
5: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong, ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Cata Coll, ha deixat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 jugadores que marxen a Espanya: Ene Paredes, Patri Jarro, Clara Serra Jordi, Clàudia Pina, més les catalanes Laia Codina, Ona Batlle i Alexia Putellas. Una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció, Caroline Graham, és baixa per al partit d'anada de Noruega contra Romania de classificació pel Mundial. També en clau internacional, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina. A la 1 de la matinada juga al Monumental de River Plate contra la selecció de Benín. I el partit pendent de la prèvia de la Copa Masculina de Futbol entre l'AE Prat i el Sant Rafel d'Eivissa es jugarà finalment el diumenge 11 d'octubre a les 4 de la tarda. Qui passi la ronda jugarà contra l'Atlètic Club a la primera ronda de la Copa del Rei. A l'anada, triomf català per 1-5.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: Pel que fa al bàsquet, avui doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al CIEC Girona, que rep el Dinamo de Bucarest a 8:15 en el primer duel del club a l'Europa Cup, la quarta competició continental. Moncho Fernández és el tècnic del conjunt gironí.
14: Data històrica, serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea, per tant hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
0: Avui també debuta la 6 de joventut, en el seu cas contra la Herzliya Israelià, 8:45 i a la fase de grups de Champions League, la tercera competició europea de bàsquet. Aleix Duran és el segon tècnic verd-i-negre.
15: I després, defensivament, doncs ells et col·lapsen molt, tanquen molt la zona, inclús et juguen zones, i serà un partit a nivell mental doncs difícil d'encarar.
0: Aquests dos partits d'equips catalans es podran veure pel canal Esport 3. També en bàsquet, la majoria d'equips de l'Eurolliga han rebutjat l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como, a Itàlia. Entre ells, el Futbol Club Barcelona. Diverses fonts no descarten, però,

0: sud de Tarragona a causa dels aiguats. L'autovia A7 a Montroig del Camp en direcció Castelló, C12 a Xerta, on els bombers han hagut d'assistir passatgers a diversos vehicles atrapats a l'aigua. T301 a Benifallet, TV-3422 entre Tortosa i Aldover, totes elles per inundació de la calçada, i la C43 a Benifallet per esllavissades.
1: Protecció Civil envia un missatge d'alerta per pluges intenses al Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. Es demana als ciutadans que no s'acostin a les zones inundables. Els bombers han atès una desena de serveis a les Terres de l'Ebre i a Xerta. Han hagut d'assistir alguns passatgers de cotxes que s'han quedat atrapats. Aquesta tarda hi ha una nova reunió del CECAT per actualitzar les previsions. El jutge Llarena retira l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont, que podria tornar a Catalunya sense ser detingut. Ha mogut fitxa 40 minuts després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. L'entorn de Puigdemont insisteix que no tornarà fins que se li apliqui l'oblit judicial. Doncs bé, Carles Puigdemont es compromet a tornar a Catalunya amb un sentit polític al servei del país i no d'un partit polític. En una declaració des de Waterloo, l'expresident ha assegurat que en termes de la relació entre Catalunya i Espanya, avui no s'ha solucionat res. Junts i Esquerra celebren la sentència que obliga el Suprem a aplicar l'amnistia, però avisen que no resol el conflicte polític. Pedro Sánchez defensa l'aval del Constitucional perquè diu que es fomenta la convivència i descarta reunir-se amb Carles Puigdemont quan torni a Catalunya. El govern espanyol podrà tirar endavant el decret d'habitatge que prohibeix els desnonaments i que ha tornat a aprovar després del bloqueig al Congrés. El PNB ha anunciat que hi donarà suport a la Diputació Permanent de la Cambra Baixa, on el vot de Junts no és decisiu. En canvi, els nacionalistes bascos tombaran el segon decret, el dels lloguers indefinits. La Comissió Europea planteja suspendre el dret de vot dels seus nous membres si no respecten els valors de la Unió. És una de les mesures que proposa Brussel·les per agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, que pretén incorporar Montenegro, Moldàvia, Albània i Ucraïna els pròxims anys. El Circ Cric celebra la 13a edició del Festival Internacional de Pallasses amb referents com Pepa Plana, la suïssa Cardi Futter o la veterana basco-francesa Iman Lizarazu. La cita reunirà artistes de diferents generacions i també de tot el món a Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera del 19 fins al 25 d'octubre. Esports.
2: Aquest vespre es juguen els últims 10 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Destaca el Croàcia-Espanya a partir de 3 quarts de 9, però també avui es disputen l'Anglaterra-República Txeca i l'Escòcia-Eslovènia. Avui debuten el Joventut i el Girona en competició europea de bàsquet. La penya rep el Herzliya d'Israel a 2 quarts de 9 a la Champions League. Mentrestant, a Font de Jau, el bàsquet Girona s'enfronta al Dinamo de Bucarest a 3 quarts de 8 a l'Europa Cup. I també a l'agenda del dia, a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol, a 3 quarts de 9, Granollers-Buzau de Romania, i a la Champions tenim en joc el debut del Sabadell a la Champions masculina, s'enfronta al Lladran de Montenegro i a punt d'arribar al final del segon quart, 9-7 està perdent l'equip allesà.
1: I ens falta temps. Durant les pròximes hores, les pluges intenses al sud del país es desplaçaran també cap al litoral central i després cap a les comarques de Girona, unes precipitacions que localment seran torrencials, és a dir, que poden tornar a descarregar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Aquesta situació de pluja s'allargarà fins als vols de la mitjanit.
3: Trescat Info.
1: 7 i 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga i us acompanyaré fins al punt de les 8. Comencem i s'amplien les comarques afectades per pluges intenses a primera hora d'aquesta tarda. operacions terrestres dels bombers, així com també la unitat de drons, la canina i també la subaquàtica, en col·laboració amb la policia local, els Mossos i, de moment, més de 200 voluntaris. Ho explica el cap de la regió metropolitana nord dels bombers, Eduard Martínez.
3: Hem identificat el que nosaltres diem un últim punt d'aturament, un UPA, que permet que no l'exposi aquí

0: Tarragona, Penedès i arribaran també a l'àrea de Barcelona. Unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. I la cosa no queda aquí, perquè després de l'àrea de Barcelona, aquestes pluges es traslladaran cap al Maresme, cap a la Selva i cap a l'àrea de l'Empordà, on de nou tornaran a intensificar-se durant el vespre i aquesta propera nit. Un episodi de pluges important que iniciem aquesta tarda i acabarà pràcticament cap als vols de mitjanit amb les darreres pluges marxant de l'Empordà cap al mar. Tot això, com dèiem, per deixar pas a demà, sobretot al matí, amb un temps força més tranquil. Però, com dèiem, encara durant les immediates hores pendent de l'evolució d'aquestes pluges que continuaran sent localment torrencials a punts del litoral i del paralitoral.
1: I 19 minuts. Obrim plana internacional. Brussel·les planteja suspendre de dret de vot als nous membres del Consell si no respecten els valors de la Unió Europea durant almenys 15 anys des de la seva adhesió. És una de les mesures que proposa l'òrgan comunitari per afavorir l'ampliació dels grups dels 27. La Comissió vol evitar així que els nous socis puguin posar, per exemple, entrebancs als interessos europeus en cas que els seus governs canviïn i adoptin línies oposades. Marta Kos és la comissària europea que treballa en l'aplicació de la comunitat.
2: It is about protect.
3: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar.
1: Són Montenegro, Albània, Ucraïna i Moldàvia més preparats per ser membres comunitaris els propers anys. I Brussel·les permetrà que les compres de petroli i gas natural superin els límits d'emissions contaminants de gas metà, un dels grans responsables de l'escalfament global. La Comissió Europea vol endarrerir durant un any les multes per les empreses incomplidores. Diu que és per evitar més sobrecostos en la factura energètica. Anem doncs cap a Brussel·les. Bruno Forqué.
4: La decisió arriba després de les pressions de grans companyies energètiques, governs europeus i països exportadors de petroli i gas natural. Els Estats Units, Algèria, Qatar i Nigèria havien avisat que les multes previstes posaven en risc les seves vendes de combustibles a Europa. Al final, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, accepta donar-los més oxigen.
5: Donarem flexibilitat als exportadors durant un any més pel que fa al metà. Això evitarà costos addicionals en un moment de crisi.
4: La moratòria, però, serà de només un any, lluny dels 3 anys que reclamaven alguns estats.
1: Un vaixell mercant s'ha enfonsat en aigües internacionals de Bulgària al Mar Negre després de ser atacat amb drons i la tripulació està, de moment, desaparegut. Un altre vaixell atacat a la mateixa zona s'ha incendiat, però els tripulants, en aquest cas, han pogut ser rescatats. Un primer ministre búlgar, Rumen Radev, ha dit que aquests atacs són absolutament inacceptables, però no ha atribuït l'autoria de moment a ningú. Segons Radev, l'expansió de la guerra entre Rússia i Ucraïna pel Mar Negre està posant en risc tota la navegació civil a la zona.
6: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
1: La presidenta de la Unió Europea, Ursula von der Leyen, també ha qualificat d'inacceptables els atacs en aigües d'un país membre dels BRICS. I han detingut l'excap dels serveis secrets alemanys August Hanning entre el 1998 i el 2005 sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, obtenció de secrets d'estat i activitats com, per exemple, agent d'espionatge per un servei estranger. El càrrec quan ell treballava per l'Estat, que, segons la Fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial, destinada a ús intern i a la Cancelleria. No s'ha especificat a quin país anaven a parar aquests documents, tot i que alguns mitjans descarten de moment que fos Rússia. Hanning ha de comparèixer avui davant d'un jutge federal que podria decidir l'ingrés a presons. La primera vegada que els serveis d'intel·ligència alemanys es veuen involucrats en escàndols d'aquest tipus.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Nobel de Física és per al belga Francis Hansen per als seus estudis sobre neutrins d'alta energia procedents de l'espai i per la seva contribució decisiva a l'Observatori de Neutrins Ice Cube. Els neutrins es procedeixen en fenòmens extremadament energètics de l'univers i estudiar-los permet obtenir informació sobre aquests fenòmens. L'Ice Cube és un enorme observatori construït sota el gel de la

0: certa. Ha sigut un episodi de molta intensitat en un període de temps relativament curt, una hora, i per exemple tenim imatges dels carrers de Xerta pues, baixant a l'Ample, i és el que ara ens tocarà gestionar, no? Intentar facilitar que aquest petit municipi recuperi la normalitat al més aviat possible.
1: En aquestes poblacions que ens estaves explicant, hi continua plovent a hores d'ara, aquestes poblacions que han rebut aquest impacte dels pluges?
0: Sí, no està plovent amb la intensitat que ho ha fet al voltant de les 5-6 de la tarda. Sí que ara hi ha una petita línia de precipitació, és molt estreta. Tot s'està desplaçant paral·lel a la costa. La major superfície de precipitació que va per la costa ara està impactant entre el que seria el Cap Salou, Tarragona, Vilaseca, i ja s'anirà desplaçant seguint tota la costa en direcció cap al nord-est, no? També en breu també afectarà el Garraf i Baix Llobregat, no? A hores d'ara no podem dir que hi hagi una precipitació intensa a Terres de l'Ebre, perquè que estem ja metents a veure quina és la seva evolució. A la zona també del Segrià i la zona de Balaguer també ara està entrant una línia de precipitació de l'oest, no? Estem molt pendents d'aquest episodi que és de molta intensitat i que no facilita que els carrers puguin engullir l'aigua o les carreteres i els barrancs baixen molt amplis, no? I el que estem ara pendents de qualsevol incident que surti per, sobretot, intentar protegir les persones el més aviat possible.
1: Ens en feia ara una pinzellada, però ens pot detallar amb quin tipus d'incidència s'estan trobant.
0: Sí, bàsicament ha sigut un episodi tan sorpresiu per la seva intensitat. Bàsicament és les persones que s'estaven mobilitzant abans que hagin pogut rebre pues, els avisos pertinents, no? És el que habitualment ens passa. Les primeres actuacions que fem sempre són gent que s'ha vist afectada per la mobilitat quan coincidia amb un desplaçament amb els seus vehicles, i és el que hem fet inicialment. I a hores d'ara el que s'està fent és una valoració de les afectacions a les plantes baixes de les cases, bàsicament de Xerta, i d'aquelles que es puguin reportar de la zona del Regués o inclús de la zona de Jesús de Tortosa, i seria aquesta fase més d'avaluació i ajudar la població a recuperar la normalitat. Si hem de treure aigua de baixos d'aquestes cases, pàrquings no n'hi ha perquè són pobles que l'estructura urbana no en tenen, i també la neteja de carrers per facilitar el retorn a la normalitat d'aquests municipis petits que no tenen capacitat amb els seus propis mitjans per poder retornar a la normalitat el més aviat possible. I aquí ara és on abocarem els esforços tan aviat com sigui possible, no? També atents a totes les afectacions que puguin anar sorgint a mesura que aquesta línia de tempestes estigui desplaçant

Christmas.

Si mai fas un trasllat i abans que pengi seré baix, saludant-te arremangat i truca'm si cal.

0: Trens d'Òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Avui volem proposar-vos un dels millors títols operístics del considerat com a pare del classicisme. És per això que coneixem el títol de Franz Josef Haydn titulat Armida.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Armida és una òpera dividida en tres actes amb música de Franz Josef Haydn, amb llibret en italià atribuït a Annunziato Porta, tot i que basat en el poema Jerusalem alliberat de Torquato Tasso. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 26 de febrer de 1784 al Teatre del Palau del Reset Harab, a Ferot, a Turquia. Pel que fa als personatges principals, Armida és una maga enemiga dels jutges cristians que intenta seduir el cavaller Rinaldo i suborna el rei musulmà Hidreno. És un paper que, podríem dir, l'ha d'interpretar el que acabarien sent les sopranos de coloratura, un rol d'alta volada pel que fa, òbviament, a la coloratura i que avui podrem gaudir a la veu de Cecilia Bartoli. Rinaldo es tracta d'un rei cristià que ha deixat arrossegar-se pels plaers que li ofereix Armida a causa d'aquesta seducció pel plaer ha deixat de banda la lluita contra els romans i pot fer el rei Rinaldo per la nova lluita d'Eugé, per la lluita d'Eugé. És la filla del sultà d'Egipte, Maria de Armida, però amb considerables complexitats locals, tot i que no tantes, però no es representa la part de Armida. Hidreno és un rei calma, es pot fer un baix de gent que, com a Armida, no una bona zona de greu. Ubaldo és el cavaller cristià i amic de Rinaldo, perquè aquest per obtenir una prou flexibilitat i facilitat pels adults. I tot Argo és un altre cavaller amic de Rinaldo, que un rol que acostuma a ser cantat per un tenor lluit lleuger, de poc amb molta intensitat. Hem de tenir present que hi apareixen el personatge de les nimfes. L'Armida de Haydn és un dels títols més rodons del compositor, tot i que no ha tingut el recorregut i la presència que segurament es mereixeria. En tota la seva estrena, l'èxit va ser tan aclaparador que l'Armida de Haydn és de 50 seguides. Ara bé, aleshores, el diputat d'un pràctic animat, tot i que existeixen un parell de gravacions d'altíssima qualitat i que avui podem seguir, per exemple, podem fixar-nos a la que dirigeix Nicolau Harnon Kurt i, entre altres, compta amb les veus de, com dèiem, Cecilia Bartoli com Armida o Patricia Petitbon com a Zelmira. Per tant, dues veus més que notables amb una batuta encara més important. Pel que fa al tema, és un dels arguments més recurrents del segle XVIII, tractat anteriorment per Philip Quinó a la seva Lully i també per Gluck. Tots els casos van donar com a general de l'època, però són dos posteriors que demostrarem la propera setmana que també van tractar aquest tema. Però què tenim a fer ara, precisament, és a fixar un rei en el moment d'aquest rei musical també de l'arrument de Haydn i per això ens situem a l'inici, esclar, de l'acte primer.
2: Amici, il fiero arte!
1: L'exèrcit cristià ha posat contra les cordes del sobirà musulmà de Damasc, Hidreno, però aquest ha sabut jugar una carta amb astúcia. La seva propera boda, Armida, ha aconseguit seduir el cavaller Rinaldo, que l'enemic ho sàpiga, i a més, Rinaldo ha decidit combatre els cristians gràcies a l'alteració dels sentiments que li ha generat Armida. Rinaldo és qui fa pregar bien sota la direcció de Nicolaus Harnoncourt.

mitjans Ubaldo i Clotarco han anat a buscar el seu cap, seduït per Hermida. Clotarco es troba amb Zelmira, la filla del faraó d'Egipte i aliada d'Hermida. Com que Zelmira està enamorada d'ell, s'ha de dur a un lloc segur. Ireno, el rei de Damasc, desconfia de l'avantatge que li donen les armes per damunt de la seducció de les dones, així que Hermida el consella. Li demana que rebi l'enemic com si estigués disposat a signar la pau, de manera que fingirà que accepta totes les condicions que li imposin. Malgrat això, Ubaldo no aconsegueix trencar l'encanteri que pateix Rinaldo, malgrat que aquest rei es consideri que el que està fent no està bé. Malgrat això, Rinaldo no tan sols assegura que no pensa que no té

He vist el segon acte de la de Haydn, la primera de Mare Sura, també Àngel Mira, per neutralitzar la vida. També parla amb Waldo i Clotarco perquè teixeixi una trama per aconseguir tot el de Rinaldo. Però d'entrada, Àngel Mira, amiga i còmplice de Rinaldo, recuperarà aquesta estratègia per les paraules còmplices de Clotarco i Dreno aconsegueixen convèncer Àngel Mira, ho canta la francesa Patricia Petitum com Àngel Mira, i Dreno és Oliver Wittmer, mentre que Clotarco l'interpreta Marcus Schaffer.

Thomas i Reno, fins a acceptar quan fos saber que Rinaldo està amb Marina, van quedar. Ovaldo, cordones de conseqüència comprèn Rinaldo que ha de marxar d'allà i de la companyia d'Armida. Inicialment accepta, però Armida reapareix per, a través dels seus encanteris, reconduir-lo. Ho fa fingint desesperació si Rinaldo l'abandona. Però Rinaldo, pren consciència i s'ha de donar l'empreu, així que no torna a caure en el parany d'Armida. Tocant des de la part de Rinaldo, de nou, Christoph Plegardi.

cristià i és aclamat per l'armida a apareix de nou. Ubaldo la vol fer fora, però Rinaldo, més compassiu, l'acull. Bartoli és de nou armida, Pregardini Rinaldo i Scott Baird, Ubaldo, així sona, per tant, al final del segon acte.

l'inici del tercer acte de l'Armida de Hayden, els carraïns estan contra les cordes i la rota serà inevitable. Finaldo assegura que ja està morit dels seus amors, així que ara es disposa a cremar l'arbust on resideixen els poders de la mare Armida. Així doncs, Finaldo entra en el bosc encantat. En arribar davant de l'arbust, Finaldo vol destruir-lo, però aquest vegetal pren la forma d'Armida que li suplica que no el destrueixi. La maga provoca una foscor absoluta al bosc i Finaldo dubta per un moment, però finalment agafa el branzida i destrueix la

0: Ricardo s'allunya, ella el segueix. I així és com acaba l'operació de Hayden. Nosaltres tornem en 7 dies, però abans recordeu que podeu recuperar tots els nostres programes ja mesos al nostre web, laxarxa.cat/òpera. I que us esperem a @momentsdòpera a Facebook i Twitter. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb el Pere Galzeran.
2: Ah, sí?

Mann!

0: es fa al temporal en estat d'accés nord al municipi i al polígon industrial nord. Però també les urbanitzacions, la vacant Raimi va quedar molt afectada amb calçades i voreres destrossades. L'inspector en cap de la policia local, Abraham Malvaladejo, explica que en aquesta urbanització ja s'ha assegurat l'accessibilitat a tots els habitatges, canviant el sentit de l'ordres.
1: Actualment es pot circular per alguns dels carrers, hem canviat la senyalització, hi ha carrers que abans només eren d'un sentit, actualment són dos sentits, perquè hi ha altres que no es pot circular. I per fer això, i podem fer sortir de l'organització, doncs hem hagut també de canviar el sentit, que això ho fa molt de cotxes que hi ha estacionats, i es van detallar tots els carrers.
0: L'accés al polígon de les Comes ha quedat interromput per la ruptura de la plataforma de creuament, desviant la circulació pel camí de Can Comarada. I a les dades ja s'ha arribat a la majoria d'habitatges disseminats, on tant empreses com particulars han habilitat camins. El cap de la policia també ha fet una crida taxativa a la responsabilitat de la ciutadania, recordant que els avisos de protecció civil s'han de prendre seriosament. A més, ha alertat que les pròximes pluges, encara que siguin de menys intensitat, ser perilloses per l'estat actual del terreny. Per tant, ha demanat prudència i prendre totes les mesures necessàries. Una altra de les afectacions importants de les pluges ha estat a la xarxa d'aigua. A hores d'ara encara es mantenen tres fuites actives. Les més greus se situen a la Riera, sota el pont d'autopista, on la brutalitat dels aiguats del cap de setmana va deixar al descobert la canonada principal que abasteix les Ginesteres. Quan ahir a nit semblava que la reparació havia acabat i la reobertura de la xarxa va deixar al descobert dues esquerdes en aquest punt de difícil accés. El president d'Aigües Argentona, Sergi Blanco, ha explicat aquest matí a Ràdio Argentona la dificultat de la reparació d'aquestes avaries.
2: És una zona totalment oberta, on ha quedat els fals que no han anat al descobert. I aquest punt ha patit moltíssim aquests 5 anys. Doncs, els aiguats que no han organitzat la ciutat,
0: avaries deixen sense subministrament un 40% dels veïns de les Ginesteres aproximadament. Aigües Argentona confia poder restablir el servei aquest mateix vespre. Mentrestant, l'Ajuntament ha habilitat cubes d'aigua potable a les Ginesteres que s'aniran ubicant a diversos espais de la urbanització per garantir l'accés a l'aigua potable a la major part del veïnat. En concret, de 12 del migdia a 2 de la tarda, la cua s'ubica a la zona de Bústies. De 2 a 4 de la tarda, a l'esplanada davant del local social. De 4 a 6 de la tarda trobareu la cua al carrer Francesc Macià i de 6 a 8 del vespre a la cruïlla dels carrers Pissunyer i Navegall. En paral·lel, els operaris treballen en una tercera fuita localitzada aquesta matinada també al carrer Àngel Guimarà, provocada per l'augment de pressió en reprendre el flux d'aigua. Aquesta fuita és previst que quedi resolta al llarg del dia d'avui. Que ha provocat el municipi. Pasqual ha explicat com es va activar el govern i ha defensat els avisos a la població davant episodis meteorològics com aquest. També ha parlat de l'estat de la Riera i del tancament de la deixalleria, afectada pel fang i pels desperfectes. Sobre el servei de deixalleria, la regidora ha admès que el govern està estudiant si les mesures adoptades permeten reconduir la situació o si caldrà buscar una nova solució.
3: Si no som capaços de reconduir-ho i tot i ara per fer-ho, si tot i posar-hi més recursos, que en aquest cas són per una banda nostres econòmics, perquè l'empresa posi com els materials, que surtin més camions, surtin més camions, si cal més personal perquè ajudi més a la gent, tot això sí, tots aquests recursos que es posen no millorem, això és que l'empresa no és capaç de gestionar-ho.
0: Un altre dels temes destacats és el projecte del Cuiell, l'Escual defensa la suspensió d'un any de les llicències per poder realitzar considera que cal estudiar l'impacte que aquest creixement tindria sobre els serveis públics, l'eficiència energètica dels habitatges i també el risc que acabin destinats a l'especulació immobiliària.
3: Entren, si estem parlant 500 habitatges.
4: Mínim, estem parlant 1.000 habitatges.